0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
4: Esplugues FM.
3: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.

0: On vas amb tes papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i 100 de bona nit.

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ell.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Welcome to Mediterranean Life. Cali, mucho cervecita, un poquito de siesta y fiesta.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït operatiu les 24 hores del dia de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
3: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
2: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
3: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
4: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
5: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra els comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
6: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa.

0: de dilluns a divendres a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: pares a qualsevol edat.
1: Clar.
0: I tu parlaves d'òvuls propis. Però inclús amb recepció d'òvuls hi ha un límit d'edat també que pugui anar bé l'embaràs?
2: Mira, realment, des d'un punt de vista legal, no hi ha límit, perquè la llei espanyola el que parla és de la salut psicofísica de la pacient, però no es mulla i no dona una edat,
0: una xifra,
2: és veritat. Una mica per consens, la majoria de centres el que estem treballant és amb edat màxima de 50 anys, que jo crec que ja està bé, vale? però realment sabem, perquè hi ha casos publicats i tots en coneixem de dones que han fet tractaments a l'estranger, l'úter, si tu el prepares bé, és receptiu fins a edats super avançades.
1: Vol dir preparar-lo bé.
3: El factor limitant seria tenir úter i hormonalment.
2: Clar, això mateix. O sigui, si tu tens el que necessites perquè l'úter implanti és tenir un bon endometri, que és la capa que recobreix l'interior de l'úter i on implantarà l'embrió, llavors tu pots donar un tractament hormonal que aquell úter es prepari com si fos més jove, encara que sigui una pacient menopàusica, no hi ha cap problema, i l'úter implantarà. El problema és després l'embaràs en una dona d'edat molt avançada, els riscos que comporta a nivell d'hipertensió, de diabetes, de prematuritat, i això hem de ser molt conscients.
0: El 677-38-77-19, crec que tenim casos de tots tipus.
4: Mira, sobre aquest punt la Carme explica que té una amiga que per temes familiars es va fer precisament una inseminació artificial als 56 anys. A la clínica li van dir que per ells endavant, les dues primeres no van sortir i a la tercera va encertar, i la Carme doncs, fa aquesta reflexió que estava fent ara la Marta Lafont. Aquesta criatura ara té 2 anys, quan en tingui 14 la mare en tindrà 70, i parla sobre els límits que hi hauria d'haver més enllà dels biològics.
0: A mi l'únic que em fa patir és que els límits sempre s'apliquen en l'edat de les dones, no? Mai en l'edat dels homes. No? Em sembla que a Julio Iglesias ningú li diu, no? Li fa aquest càlcul. Entenc la preocupació, però em resulta curiós que només la veiem en l'edat de les dones.
1: Sempre serà millor una mare desitjosa i apassionada per tenir una criatura i educar-la i cuidar-la amb 56 que un senyor que deixa embarassada una dona i se'n desentén i quan hi ha un divorci no paga la pensió.
0: Boom. Fem una pausa per la publicitat. A la tornada també et preguntaré, Marta Lafont, estem parlant molt de, evidentment, les pacients i els pacients, no? Però jo suposo que tu no et deu ser fàcil donar males notícies.
2: No,
0: te'n deus trobar a diari. A la tornada li pregunto a la Marta també com gestiona ella donar males notícies als pacients i com acompanyem els pacients quan reben males notícies.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 12 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Estem parlant de la reproducció assistida, ho estem fent amb la Gina Oller. Ella és embriòloga i psicòloga, autora de Quiero ser mamá. Algunes coses que hem comentat avui apareixen en el llibre, per tant recupereu el llibre Quiero ser mamá amb l'Estel Soler, escriptora i col·laboradora de la solució, i evidentment amb la Marta Lafont, especialista en ginecologia i obstetrícia. Li he fet una pregunta marxant a la Publi, t'he dit, Marta, t'has de preparar per donar males notícies. Ho passes tu igual de malament que els pacients?
2: Home,
0: no tant, no?
2: No, ja, segur que ells molt pitjor, però sí que és dur, perquè a més clar, els que treballem en repro no hi ha punt mig. Tu pots fer molt bé la teva feina i tots, a més no és només la meva feina, és un treball d'equip, òbviament el laboratori ha de funcionar molt bé, és superimportant, però tots podem fer-ho perfecte i arriba un punt que hi ha un tema d'atzar o de factors que no controlem o que desconeixem i l'embaràs arriba o no arriba. I clar, és frustrant pels pacients, però també és frustrant per nosaltres, perquè a més és un període en el que tens molt contacte amb els pacients en un període molt curt de temps. No és un ginecòleg que et fa igual una revisió l'any i que la veus, no? Una vegada de tant en tant. Aquí fem moltes visites molt seguides en unes setmanes, en uns mesos. Jo realment conec bastant de la vida dels meus pacients, perquè preguntes en què treballes per saber si igual a nivell de feina el tractament et pot bueno, s'ha de modificar alguna cosa, porta implicacions, i llavors clar, per mi realment és un fracàs i jo a mi em costa, o sigui, és veritat que amb els anys tots aprenem, no? Tots fem un aprenentatge i aprenem a processar-ho, però jo recordo un dia en un sopar amb companys de repro que em deia una companya, hosti, jo he arribat a plorar amb pacients, dic, sí, jo crec que tots, perquè clar, tens molta implicació i potser altres especialitats no arribes a curar una malaltia, però pots millorar qualitat de vida, però nosaltres o és blanc o és negre. No?
0: Clar, quan parlen de blanc o negre, parlen d'un període molt concret, des de que es fa una transferència, si implanta o no el blastòcit, se'n diu la beta espera, que són aproximadament uns 10 dies.
1: Sí, m'agrada.
0: Aquesta beta espera, tu com la vas viure, Estel?
1: Jo recordo que tenia el cervell...
0: Perdoneu, bé, t'espera per saber, que et fan una analítica per saber si estàs embarassada o no.
1: Recordo que tenia el cervell i l'ànima molt dividit. També jo sóc una persona que en general em costa fer-me il·lusions perquè prefereixo tocar de peus a terra. Sabia que d'alguna manera era important covar una esperança, ni que sigui a nivell kàrmic, per dir t'espero, queda't. Jo parlava amb la meva panxa i li deia sisplau, queda't, és una bona llar, etc. Ai, és que emociono perquè és molt dur, és molt dur. Però alhora... combinava aquestes veus amb si és que no passarà res, no? Aleshores és una mica una dissociació mental important.
0: Gina, com acompanyem
3: això? La beta espera és molt intensa perquè a més de lo que veies en el laboratori ara ja està dins del teu cos i ja depèn de tu i estàs que t'estàs analitzant els símptomes des de les pestanyes a les ungles dels peus. A més amb les hormones.
2: I a més hormonalment el teu cos se sent embarassat perquè estàs en nivells alts de progesterona.
1: Sí.
2: I això, clar, tu tens una sensació
3: d'òvuls i horaris i tot el mòbil amb les alarmes, que no se'ns oblidi de res. Aquí és molt important el que dèiem, no? El control de les expectatives, tot i que la ciència ens ofereixi taxes d'èxit que valorem molt altes, 50-60% en els millors dels casos, estem molt lluny de parlar d'un 90 o evidentment d'un 100%. És a dir, pot molt ben ser que no funcioni aquell tractament. Per tant, sempre, sempre preparar el pla B.
1: Clar.
3: Sempre, perquè si no perdem també identitat i treballar l'autoestima.
1: Sí.
3: Perquè si no és molt fàcil perdre el nord i que la meva vida es defineixi d'aquí a 10 dies. No, la meva vida va molt més enllà d'aquí a 10 dies.
1: És que jo vaig fer una reflexió, o sigui, per mi va ser una clatellada de realitat tot això, no? En el sentit que jo vaig reflexionar durant la beta espera justament de, si és que no, jo vull tornar a passar per aquest procés. Jo sabia que immediatament no, que psicològicament jo no estava preparada per tornar a viure aquest procés, jo personalment. Però llavors vaig reflexionar molt sobre què vol dir ser mare, no? Perquè ara parlem d'una fecundació in vitro, però potser algunes parelles que això no els va bé, se'ls obren camins com l'adopció o l'acollida o el tema del qual jo estic tan en contra, que és la gestació subrogada, no? Per tant, jo vaig parlar amb mi mateixa i vaig dir, si això no va bé, jo concretament no hi vull tornar a passar i en tot cas optaré per una adopció.
3: A mi,
0: psicològicament... Mare, per mi hauria de ser un present continuous, que diuen en anglès, no? És quan exerceixes.
1: Exacte.
3: Clar, a mi m'agrada treballar tot això psicològicament d'abans, no?
1: Exacte.
3: És a dir, normalitzar en el psicòleg, normalitzar que anem a un procés que és molt intens i normalitzar plantejar tots aquests escenaris sense estar malament. No fa falta que vagi malament per anar al psicòleg. Escolta, anem-hi abans i reflexionem sobre tot això i tinguem ben plantejat el pla B.
0: Mira, us enviarem al Club de la Solució també, precisament arran del que diu la Gina, la conversa que vam tenir amb l'Helena Puig-Guitart, quan hem d'anar al psicòleg i com triar psicòleg o psicòloga. Teniu el programa disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio, a la Solució. Va ser un programa la setmana passada, si no recordo, Frenomena, no fa dues setmanes. De tota manera, us el posarem a la gent del Club de la Solució, tindreu l'enllaç i allà el podreu recuperar. Us anava a preguntar, quan li dieu, no sé si Gina, tu des de la perspectiva psicològica li has dit a alguna pacient o algun pacient, no t'hi tornis a enfrontar perquè et desmuntaràs?
3: És difícil...
0: En el cas d'haver anat malament, una primera transferència.
3: És difícil trobar moments rotunds amb fertilitat. Pots donar una recomanació de dir, escolta, jo crec que ara no és el moment, no tens l'estabilitat emocional, econòmica, de parella, laboral, que es necessita per afrontar això, però és una recomanació. Normalment no, en la part, el que és emocional, no entrem en temes tan rotunds. Mèdicament sí que és més fàcil, si per exemple, no? Comentàvem amb la doctora, volen fer un tractament i biològicament no té sentit.
0: Tu els hi dius, Marta.
2: Jo sí, jo realment hi ha hagut pacients que els he recomanat molt fermament, o sigui, que els he dit que ara no faríem tractament perquè emocionalment no estaven en el millor moment i jo penso que de vegades val la pena posposar uns mesos, que tu estiguis en un moment molt més equilibrat, i sobretot nosaltres des del principi sí que recomanem fer recolzament psicològic. És que és superimportant. O sigui, el que hem d'entendre és que l'embaràs és multifactorial, no és tenir un òvul o un espermatozo o un embrió. La dona...
3: Totalment, el seu també és, clar, el que dèiem, no? Treballar-ho d'abans i no fer un tractament, de vegades tampoc vol dir no buscar-ho de natural, o no, haver fet un plantejament de vés-te'n de vacances.
1: Clar, no? És que jo he sabut de casos de persones, o dones en aquest cas, que s'han hipotecat d'anar fent in vitros, i jo el primer que penso és, està acompanyada aquesta persona? Perquè és impossible passar per 2-3 fracassos i sobreviure mentalment això, no? Per tant, i perdoneu, el gran paper en aquest cas de les parelles heterosexuals, dels homes en aquest moment, perquè així com organitzar un casament et pot portar a concloure que no et vols casar, el procés d'una in vitro et pot portar a dir qui tinc al costat, parem-ho, sisplau.
3: Clar, a nivell psicològic també és molt important treballar la comunicació de la parella. De vegades tenim maneres de comunicar molt diferents. Nosaltres durant el cicle som molt diferents, amb els tractaments hormonals també, i ells no, també podem aprofitar, no?, l'estabilitat que tenen la part masculina al no tenir les fluctuacions hormonals i treballar algunes eines o estratègies per comunicar-nos.
0: El 677-38-77-19 avui esteu dient força la vostra.
4: Sí, estem dient força la seva, i l'Anna té una pregunta sobre tot aquest procés que estem comentant. Diu, si decideixes congelar òvuls, quant de temps pot passar des de que arribes a la consulta, ho sol·licites, fas el tractament i ja tens els òvuls congelats? És un procés llarg o curt?
0: Marta.
2: No, és molt curt, i a més congelació d'òvuls, que és relativament senzill. S'han de fer unes proves preoperatòries, una analítica, i el que és el tractament d'estimulació ovàrica són 10-12 dies, i després l'extracció dels òvuls. O sigui, si tens molta pressa, en un mes...
0: Un mes ho tens resolt.
3: I tant. Ràpid. El que costa més és decidir-ho. De fet, jo en el llibre ho explico, no? Vaig trigar temps, analítiques i tal, anar-ho pensant, anar-ho covant...
0: Però
3: un cop ho decideixes, és ràpid.
0: Un mes.
4: Mira, la Ruth va tenir un avortament als 20 anys i llavors es pregunta si això pot perjudicar en la fertilitat en el futur. Ho pregunto perquè quan als 30 anys vaig voler ser mare, em va costar molt quedar-me embarassada i finalment vaig tenir la meva filla mitjançant inseminació artificial.
2: En principi no, el fet de tenir un avortament, home, s'hauria de veure que no hi hagués cap complicació a nivell uterí, però com que després ens comenta que es va embarassar, no.
1: De fet, encara que allà diuen allò de, no sé què és mite i què no, de mujer le agrada, mujer embarazada.
3: Sí, sona d'això. Però és un clar exemple de la fertilitat dels 20 anys a la fertilitat dels 30.
0: Sí,
3: no som les mateixes.
0: El resum, ja ho heu sentit, les nostres especialistes, edat ideal 25, a partir dels 30 plantegem-nos si volem congelar a partir dels 35. Ja estem rascant el pal i a partir dels 40 ja tot va cap avall.
4: Diu, moltes gràcies, creia que era més llarg tot aquest procés.
0: Mira, veus? Ai, que bé, gràcies.
4: En directe.
0: Tenim un minut i mig, alguna altra pregunta?
4: Mira, la Sònia té 32 anys, síndrome d'ovari poliquístic, SOP, en ovulatori, i pregunta, hi ha alguna manera de poder ovular naturalment i no haver de recórrer a la reproducció assistida?
0: Marta?
2: En aquests casos s'hauria de fer una analítica més completa, no? S'hauria de mirar una mica a nivell de metabolisme hidrocarbonat, i es pot fer suplementar minocitol, de vegades també amb metformina, però s'hauria de valorar cada cas.
0: Saps dir tants noms, Marta, que crec que te'ls has inventat tots. Haurem de fer una segona edició de reproducció assistida, perquè veig que hi ha molta demanda a la solució. Avui n'hem parlat amb la Marta Lafont, especialista en ginecologia i obstetrícia, especialista en reproducció assistida, amb l'Estel Soler, escriptora i col·laboradora de la solució, i amb la Gina Uller, embriòloga, psicòloga i autora d'aquest llibre Quiero ser mamá, que ja el podeu trobar i recuperar a les llibreries. Gràcies a totes. Ens ha quedat curt, eh?
2: Sí, la veritat.
0: Una hora, se'ns farà llarg. No, mira, se'ns ha fet curt, com sempre. Ens falta temps aquí a la solució. Fran Domènech, ens sentim demà, estimat.
4: Demà, què toca?
0: Ai, mira, demà, puntet de sal. Demà tindrem aquí en Raül Balam i la Raïs Esteve, la nova presentadora del Cuines. Parlarem d'arrossos i farem un mapa d'on podem trobar el millor arròs de Catalunya. Fins que se'ns acabin les respostes cada dia a la una.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els principals dirigents de les empreses líders en intel·ligència artificial demanen una regulació internacional per afrontar els riscos d'aquesta tecnologia. En una sessió específica al Consell de Seguretat de l'ONU, el director general d'Anthropic, Dario Amodei, ha emplaçat els líders mundials a establir uns estàndards globals de seguretat de la IA.
2: Demanem una cooperació global entre governs d'arreu del món per establir estàndards internacionals, com ara la prohibició d'utilitzar la IA per fabricar armes biològiques. Cal desenvolupar sistemes d'avaluació i verificació i establir estàndards globals comuns per als riscos de pèrdua de control i de mal ús.
1: Tot això mentre el director d'OpenAI, Sam Altman, ha defensat el control democràtic de la intel·ligència artificial i també ha insistit que calen unes normes per evitar que els errors de la tecnologia puguin portar a catàstrofes per a la humanitat. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
2: Pedro Sánchez es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
1: El president espanyol també promet tirar endavant un decret d'habitatge per evitar casos com el del desnonament de la Mari Carmen a Madrid. El president espanyol demana el compromís dels grups parlamentaris perquè hi donin suport i ha culpat el govern de Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid, el Partit Popular, de no impedir el desallotjament de la dona de 87 anys. Milers de persones s'han concentrat a Madrid i a Barcelona per denunciar aquest cas.
2: Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al 10 de gener la treva comercial. És el primer acord que han tancat les dues superpotències el mateix dia que Xi Jinping ha arribat a Washington en visita oficial. Donald Trump l'ha rebut a peu d'avió amb una inusual cerimònia d'honor. La trobada busca acostar posicions també sobre la sobirania de Taiwan i la intel·ligència artificial.
1: L'actor Oriol Pla ha rebut el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'exitós espectacle Gola, que introdueix elements del clown i que reflexiona sobre el consum compulsiu d'estímuls en la societat actual. El fenomen del Super Niño que s'està gestant a l'oceà Pacífic podria provocar en els pròxims mesos més de 450.000 morts per calor extrema en diferents punts del món, però sobretot a l'hemisferi sud.
2: Ho assegura un estudi de la Universitat de Chicago que ha publicat el Climate Impact Lab i que adverteix que el Niño d'aquest any podria ser el més intens registrat fins ara. Segons l'informe, d'aquí al febrer hi haurà una pujada de termòmetres que pot superar els 2 graus, un escalfament equivalent al que tindrem d'aquí 20 anys pel canvi climàtic. Toni Barrera és tècnic de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Quan hi ha niños forts, a partir de la primavera, solen haver-hi unes condicions de major probabilitat d'episodis de sequera, però no sempre. Podríem encetar un període de sequera com un període amb més dinamisme atmosfèric i, per tant, de majors precipitacions i aiguats.
2: L'estudi apunta que els països amb més morts per la calor seran Nigèria, amb 31.000 defuncions, Indonèsia, amb 19.000 i el Sudan, amb 17.000.
1: Esports, el Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb 2 gols de Payor, un de Caroline, un altre de Serra Jordi i un altre de Creyem. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria de Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8 i Lovaina 0, Roma 0.
2: A Reus s'han disputat les dues finals de les Lligues Nacionals Femenines de Bàsquet. La final absoluta l'ha guanyada el Cadí La Seu, que ha superat l'Esperon i Girona per 67-72, i la Liga Challenge ha estat pel Joventut de Badalona, que ha superat 70-60 el Lima Horta Barcelona.
1: El Barça de bàsquet debuta aquest dijous a l'Euroliga a casa contra l'Efes d'Istanbul amb la baixa de l'aler pivot Tosan Ebuman.
2: S'ha disputat un partit pendent de la primera ref, Sant Andreu 1, Real Madrid B 1.
1: I a la primera divisió de futbol, el València ha confirmat Javier Aguirre com a nou entrenador i el Deportivo confirma que Aubameyang s'ha lesionat un genoll i haurà de passar pel quiròfan.
0: Fins aquí les notícies.
4: podríem tenir son.
5: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
6: Mare, literalment.
4: Poques ganes de treballar.
6: És que tinc molta feina.
5: Oh, i jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
4: O quedar-nos al llit una mica més.
6: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
5: Quina ràbia.
4: Però per alguna cosa som els matiners.
6: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
5: A mi això també m'ha passat.
4: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners amb Xavi Canalías.
7: Som pura cafeïna.
8: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
9: Roger, no és tan difícil, és que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta i ja està, eh?
10: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
8: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
4: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
10: És una promo ni de res.
4: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
11: A Catalunya Ràdio... Sí. La...

0: compren entrades, tu. Costa veure l'Albert Pla i ja. En Marta a veure la pel·lícula. Molt bé que ens l'ha venut a l'Albert Pla.
1: Home.
0: He suat tant.
1: Aquesta entrevista...
0: No, vull dir que és un personatge que et fa suar.
1: T'ha fet guanyar uns quants quilos de múscul.
0: Exacte. És com, val per una sessió de Hyrox. Ui, una entrevista...
2: Només t'has de posar al seu nivell, no? I ja està. Uf,
1: però... No, no ben bé, perquè no, no... en teoria la ràdio és per tenir converses i per sentir gent, no?
0: És
1: i
0: dir,
1: en la
0: sí.
1: Seva.
0: És a dir, Albert, has de... No, i torejar, no és ben bé torejar. Has de saber com li treus una mica el suc d'algú que, diguem-ne, juga a donar-ne poc, però llavors de cop i volta obre l'aixeta i et surts esquitxat, diguem. Perquè és molt divertit, però és exigent.
3: És molt difícil.
0: Quina és l'entrevista més difícil que heu fet?
2: Alfred García, sense cap mena de... Ah, no, et diré, no. El noi aquell, Donai. No, com es deia aquell noi que va guanyar...
1: No, l'entrevista de parella.
2: És un noi que va guanyar el premi a...
1: va guanyar una medalla olímpica, diria.
2: Doncs una medalla olímpica. És un premi o no és un premi?
0: Joan...
1: Esquiador?
2: No, Joan no. Oriol Cardona. Oriol Cardona i la seva nòvia Maia, que eren i són fantàstics, és una parella d'amor que ens encanta.
0: Va fluir poc.
2: No són xerraires. És que això va a cases. Tu entrevistes la Inés Hernán?
3: No,
2: no fas cap
3: parlar,
2: pregunta.
3: No pots parlar, clar.
2: No, la pilles, no la pots enxampar una catifa vermella, perquè és que només serà ella. Serà una conversa de 20 minuts en tu no has preguntat res. La qual cosa és molt agraïda. Inclús clar. De més, aquí, però és molt agraïda com a entrevistador.
3: Clar, és millor tallar que haver de remar com un boig per arribar a
0: port. Això... Com quan entrevistes un nen.
2: Sí, no, o quan entrevistes depèn de quin futbolista.
1: Sí,
2: sí. L'altre dia justament m'explicaven una anècdota d'un periodista que van entrevistar, va tenir l'oportunitat de tenir un minut amb Leo Messi, o poder en 10, però molt poca estona amb Leo Messi, i ell va explicar que s'havia preparat com 230 preguntes.
0: I les va gastar totes.
1: Ah, mira, escolta'm, això està molt bé.
2: Vull dir, hi ha perfils de tota mena.
0: Jo, mira, m'han sobrado 3 minuts, Leo. Què passa el següent? Bé, doncs, anirem a veure la Bola Negra, sí?
1: Mira.
3: Sí, dilluns, no?
1: Dilluns anem a veure la Bola Negra.
3: Perfecte.
1: Nosaltres quatre i en Marc Andreu.
0: Què dura, bé, la pel·li? Si es vol apuntar, que s'apunti, eh? Durarà un parell d'hores.
1: Això, no? Sí, jo crec que durarà 2 horetes.
3: Les foten més llarga, les
0: duració, a veure... La Bola Negra, duració. Oh! 2:30, eh?
1: Clar, és que cada cop... Ara ja no hi ha pel·lícules de menys de 2 hores.
0: 155 minuts.
1: Doncs la pel·lícula aquesta d'en Robert Pattinson i la Zendaya, que es diu The Drama, que ja està a plataformes, és més curta de 2 hores. Crec que durava hora i mitja o així.
0: No, i Torrente durava...
1: Ah, molt bé.
2: No posem en aquest mateix sac Torrente, que és ofensiu, i aquí jo creu la línia. Aquí em puc tornar boja. Francesc, l'altre dia et vaig recomanar The Drama a la secció que fem amb la Marina Forres. És molt bona.
0: No l'he vista.
2: A mi m'ha agradat moltíssim.
0: Això ho dec trobar a Netflix o...
2: No, HBO.
0: Bé, la tinc.
1: Perfecte.
0: Altres coses no, això ho tinc tot. Però m'ho apuntaré aquí en un xat que tinc a mi mateix de Drama.
1: Com es diu el xat amb tu mateix?
0: Francesc Garriga Guixà, entre parèntesi, tu.
2: Està molt bé. M'agrada molt el tu, perquè clar, si tens un cop al cap molt tremendo, que
3: sàpigues.
0: No, jo no m'he guardat així, crec. No, home, no m'hauria guardat tu, m'hauria guardat jo. De Drama. De Drama.
1: Jo estic pagant ja les entrades, i em fareu visum, eh? Em costen 67...
0: 40 per cap?
1: Sí, exacte, per cap. Anem a un d'aquests cines nous?
3: Ha pujat tot molt últimament.
0: Jo hi vaig anar l'altre dia al Cinesa Diagonal i bé...
1: Doncs justament anem allà. No sé si ho havíem dit i si algú més es vol apuntar, ara que he fet una convocatòria aquí en obert...
3: Passa per Catalunya Ràdio.
0: Queden places encara.
1: Sí, molt, crec que totes.
3: Quan és, Marta?
0: M'ha sorprès, jo pensava que estaria planíssim.
1: Jo també, però crec que estan inflant els cinemes de molta, molta sessió de la Bola Negra, eh?
3: Jo ara tens una sessió, potser.
1: Un pas, sí, sí.
0: Una mica com el metro, molt bé.
1: Mira, exacte, dia de partit.
0: Exacte, doncs una mica de Bola Negra, tu, el dilluns, ja ho explicarem, no?
1: Veus, els dilluns s'encara en diferent, eh? Sabent que vas a veure la Bola Negra amb els teus amics.
0: Arriba la tarda ja... Fa baixada, perquè saps que tens cine. Farem crispetes?
3: Oh, moltes, serà el meu sopar, ja t'ho dic ara.
2: És vital, i a més tu no el coneixes, en Marc Andreu. En Marc Andreu, sigui l'hora que siguis incapaç de trepitjar un cinema i no menjar crispetes. Jo he estat amb ell a les 9 del matí en estrenes d'històries per la feina.
0: Crispetes.
2: I no
3: salades,
2: falla.
3: Eh? I saladíssimes. Tu foteu dolces que em puc emprenyar molt fort.
2: Després dues llengües de gat. Aquest és el meu secret.
3: Mig-mig t'ho puc arribar a perdonar, perquè casa meva ara fa mig-mig.
1: Sí, funciona, el mig-mig.
3: Sí.
0: Comences per les salades i acabes amb les dolces.
1: Al revés.
3: O poses la mà i a veure el que surt, i és una aventura constant, tota la pel·lícula.
0: Ai.
3: Això em recorda.
0: Feu jocs amb les crispetes i posar la mà i aventures. Arriba el que no surti.
4: A Catalunya Ràdio comença... Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.

0: Un quart de set de la tarda. Juliana Canet, com estàs?
1: Molt bé, Roger, i tu?
0: I Marta Montaner, com estàs?
1: Jo prou bé, i tu, Roger, com estàs?
0: No, també molt bé, però és que em fa gràcia perquè la Juliana, sempre que li dic com estàs, fa com una veu de bona nena, just quan comencem el programa. Jo molt bé, i tu, Roger? I fa 3 segons acaba de fotre un crit.
1: Una brama de cèrvol.
0: Una brama com d'equip de futbol, la Mele, aquella abans de sortir, una jaca.
1: Bé, perquè saps què passa? Que nosaltres passem tantes hores junts que de vegades ens n'oblidem que d'aquestes hores n'hi ha que són en directe. Llavors, a mi, si abans no hi ha una prèvia d'ànims, una prèvia de canviar de xip...
0: Vols com posar les piles al personal d'energia?
1: Jo necessito, però ho faig per mi, el que passa que ja m'agrada incloure'ls també, saps? Llavors, una mica de cridar, de
2: arribar, família! Arribar, família!
0: Fa això exactament cada dia.
2: Sí. Li fotem ja!
0: I llavors diu, Juliana, bona tarda, i et fa... Bona tarda, Roger.
1: Bona tarda, Roger.
0: Què tal? I dius, bueno, ara és una noia tímida.
1: Sí.
0: En fi. Escolta, anem al 677-27-10-58, que tenim uns quants missatges que hem de repassar. Per exemple, aquest que ens diu, hola, perfectes, avui us escric per primera vegada perquè m'han fet una enquesta per l'EGM.
2: Oh!
0: Que és l'Estudi General de Mitjans
1: calculant
0: les audiències de la ràdio.
1: Arriba la castanyada, mare meva. Tot... Vigilin pel carrer.
0: Hi ha senyors i senyores amb llibretes demanant quina ràdio escolteu. Diu, tot i que em feia una mandra tremenda, l'he respost per poder dir que escolto el que no surti cada dia. Així que la propera vegada que surtin les dades, ja sabeu que com a mínim una persona és real. Que vagi bé el programa.
1: Bé, jo estimo aquesta perfecta per haver-nos defensat i sobretot perquè el fet que ella hagi dit que ens escolta segurament ens sumarà 150.000 oients. Vull dir que moltes gràcies.
0: És un tema estadístic.
3: Però que
0: aquest.
3: És veritat que el nostre programa hi ha molta gent que el consumeix com a podcast.
0: Exacte.
3: Llavors, ens aniria molt bé que si alguna vegada us truquen de l'EGM... que poguéssiu dir que sí que escolteu la ràdio perquè al final, sobretot, som un programa de ràdio.
0: Clar, encara que l'escolteu per Spotify, és
3: clar,
0: un programa
3: digueu,
0: que s'emet
3: sí
0: a Catalunya Ràdio. I si ho dieu,
3: i,
0: doncs...
3: I que és millor. El que no sortia d'aquí.
1: I penseu que com més informació dongueu sobre el nostre programa, més punts hi haurà. Funciona així l'estadística, que té collons la cosa. És que és heavy, eh?
0: Clar, tu dius que no surti d'aquí
1: si amb... el primer cop.
0: Juliana Canet, Marta Montaner, Roger Carandell, podem rebentar les audiències, eh?
1: No, podem quedar-nos mig milió d'audiències.
0: Potser línia, si dius això.
1: Quants habitants té Catalunya ara mateix?
0: Cap als 8 milions?
3: 8, no, ja els ha superat, no?
0: Doncs 8.
1: Ha superat els 8 milions. Perquè us feu una idea, les trucades dels EGM normalment truquen a 40.000 persones.
0: Uh-huh, tal qual.
1: A mi em costa d'entendre com truquen 40.000 persones, tu pots decidir que escolten 8 milions de persones
3: al món. Hi haurà gent que et dirà, no, és que l'estadística funciona així.
1: Bueno, pues a mi me l'han d'explicar molt a poc, sí. Perquè no l'entenc.
0: No, però jo la vaig suspendre a la uni, per exemple.
1: Vols fer estadística a la uni?
0: Sí.
3: Mono.
0: Sí, sí,
1: és que Roger, la uni devia ser tan
3: a periodisme.
1: Mono.
0: Sí, a la Universitat de Vic hi havia estadística 1 i estadística 2.
3: Mm, està bé, perquè l'anàlisi de dades i tot això és important.
0: No vaig arribar ni a l'1 i mig.
1: Tu no en vas fer, Marta, a la uni?
3: Jo vaig fer perquè també... És a dir, jo vaig fer estadística, però també perquè a la Pompeu et fan fer periodisme amb... una mica d'algun altre grau. I jo vaig fer ciències polítiques. I a ciències polítiques estudies estadística.
1: Clar, encaixa bastant. Mm. A mi, per lo que sigui filologia clàssica, no en troben el temari d'estadística.
0: Bueno.
1: Gràcies a Déu.
0: Bé, un altre missatge que ens envien. Ens diuen...
1: catalana. He dit filologia clàssica.
3: I tots, sí.
0: Sí.
1: I tothom,
3: perfecte.
1: Sí.
3: Perfecte.
1: Grec.
3: Endavant.
1: Soc experta de sobte en l'Odissea.
3: Doncs sí.
0: També.
3: Sí que ho ets.
0: Bona nit, perfectes. Suposo que ens va escriure un missatge a les 3 de la matinada. Diu, informació del sector FIFA. Pep Guardiola gravant ahir alguna cosa al camp de l'Adam, amb la Mònica Terribas també per allà. Com sempre, simpatiquíssim i amb un somriure, tot i que fos una mica tard.
1: Per tant, molt de caution, eh?
0: La Mònica, que deu estar preparant alguna cosa. Ara ha presentat aquesta segona temporada, no?, de la sèrie sobre Opus.
1: La primera. L'Opus Dei, versió homes.
3: Uau.
0: Que és una bestialitat, eh?
3: La primera a mi em va posar els pèls de punta.
1: Em va encantar a mi aquests 4 episodis que estan disponibles a HBO, que va dirigir la Mònica Terribas. I tenim unes ganes amb les meves germanes de veure la segona temporada d'Homes.
3: Clar, no sé què està gravant amb en Pep Guardiola. Jo diria que res d'aquesta temàtica.
0: No, jo crec que deu estar ja amb una temàtica nova, però bueno, tot el que fa la Mònica a casa, mirem de principi fi. Faci el que faci.
1: Em vaig trobar l'altre dia la Mònica i jo anava amb un cosí i va ser estranyíssim.
3: O sigui, et va veure en acció.
1: No, vaig presentar. Clar, o sigui, la Mònica va conèixer aquest cosí abans que qualsevol persona de la meva família. Cosa que per mi va ser un honor, perquè la Mònica per mi...
3: No, i que és molt important tenir el seu vistiplau de les persones que t'envolten.
1: Jo li vaig veure un mig somriure, com volem dir, m'agrada amb qui vas acompanyar. I jo vaig dir,
0: és que la Mònica...
1: Ja està, no necessito més.
0: Ho veu d'una hora lluny tot.
1: Ho veu tot.
0: Ella està de tornada de tot. Bé, passen 5 minuts d'un quart. d'això, i al vespre la revista Hola va celebrar els premis Gen H a la plaça de toros Las Ventas de Madrid. Són uns premis que, segons la revista, distingeixen les 10 personalitats joves més influents del moment. I perquè us en feu una idea, entre la llista de guardonats hi havia influencers com la Marta Díaz, la Rorro o la Inés García, que és la parella de la Lamine Yamal, a qui de seguida sentirem i comentarem el seu discurs d'agraïment. Abans, però, us haig de dir que entre els nominats hi teníem un català que la temporada passada va passar per aquest estudi, que de fet ara mencionàvem amb en Garriga, que és l'Oriol Cardona, que va venir amb la seva parella, la Maia, a Verasturi. Ell va ser nominat al Premi Esport i Superació i es va emportar aquest premi.
3: Ah, sí? Et vas ben obsessionar amb ells, la temporada passada?
0: Ells m'encantaven, ells dos.
1: Però és com quan de vegades quedes amb algú que t'has descarregat per internet, que després presencialment...
3: Quan desvirtualitzes...
1: Sigui per gestualitat, per munts, perquè de vegades no tens res a dir-te amb algú, perquè són de molt diferents.
0: Idealitzats.
1: No hi va haver la química que esperàvem, això és així, i no és pas dolent.
0: No gens dolent, ja està. A veure, més enllà d'això, el més rellevant de la gala va ser el discurs d'agraïment que va fer la Inés García. Una Inés que va començar dient que li feia molta vergonya parlar en públic, cosa que no es va notar gens, li feia vergonya, i que a més va explicar que ella està vivint un somni.
4: Y nada, yo no me quiero enrollar, quiero ser muy breve porque me da muchísima vergüenza hablar en público. Lo mío es solo de las cámaras, grabarme en casa tranquilamente, eso es lo mío. Yo me acuerdo de la Inés de hace unos años, que tengo allá mi madre, y yo le decía todo el rato a mi madre, mamá, yo quiero ser modelo, mamá, yo me quiero dedicar a las redes, mamá, yo quiero salir en la tele, mamá, en las pantallas me ponía sus tacones, sus pañuelos. Pues... el destino. Si es para ti, es para ti, no hay quien te lo quite. Así que la Inés del pasado está ya súper orgullosa de sí misma y la Inés del presente muchísimo más. Así que muchísimas gracias otra vez a Lola.
0: Ella tenia molt clar que de gran volia ser, doncs, o presentadora de tele, que volia sortir a les pantalles, o que segurament volia ser famosa.
3: Sí.
0: La seva aspiració.
1: Home, sí, ella parla obertament de que volia ser famosa, perquè en el moment on dius, o sigui, tot està bé. Saps?
0: No és qualsevol cosa que porti exposició pública.
1: M'encanta comunicar, no és m'encanta explicar històries, m'encanta actuar, que no ho jutjo, eh?
0: Talons i sortir a les pantalles.
1: Jo prefereixo la gent que vagi de cara, que diu, volia ser famosa.
3: Sí.
1: Doncs volia ser famosa, aviam com va.
0: I ho ha aconseguit.
1: Bueno, la fama, tu ja saps com ho deia la Rosalía i com ho han cantat tots els artistes. És mal amant, la fama.
3: Mm-hmm. Sí.
1: Com aconsegueixes avui, demà, mai saps. I tampoc sé, perdó, però ja posats, tampoc sé fins quin punt aquesta fama que de vegades poder et penses que la necessites i que et farà feliç, a l'hora de la veritat et fa sentir realitzat quan ja fa un temps que la tens i ja tens els diners i ja... poder arribar a un punt que també necessites aspirar a alguna cosa més, que jo crec que ella ho farà i ja trobarà el seu camí superjove.
3: Si et compensa aquesta fama. També. Perquè si t'han de criticar per cada mal possible partit que fa el teu nòvio...
0: Clar, ja està molt a l'inici, no?, d'aquesta fama i popularitat, però sí que ja li han caigut algunes crítiques de moment. I parlant del seu nòvio, en aquest discurs també li va voler agrair en Lamine Yamal, doncs, que estigui al seu costat.
4: Y agradecerle a mis padres, a mi familia, que es mi mayor apoyo, a mis hermanos que me han enseñado que hay que pelearlo todo y pelearse con todos, a mis amigos que siempre están ahí apoyándome, también a mi pareja que es la persona que me ha enseñado a creer en mí misma y ya está, que esto es un reconocimiento que hace que me dé cuenta de que he llegado aquí, Inés García ha llegado aquí y de aquí no me voy, ya por más, muchísimas gracias.
0: Ella d'aquí no se n'anirà, i una Inés García que ella ja era creadora de contingut i ja tenia seguidors. Però clar, abans de que es fes pública, sortíem en Lamine Yamal, ella era una creadora d'uns 40-50 mil seguidors i està a punt d'arribar als 5 milions.
3: És una barbaritat.
0: Això en menys de mig any,
3: I
0: pràcticament.
3: I tu mires les col·laboracions que comença a fer, que són amb marques d'alta costura.
0: Ah, clar, és que ella...
3: un Chanel o un Dior, no sé.
0: Un salt de descomunal.
3: Descomunal, fa un any li haguessis dit i és que hauria al·lucinat ella.
0: Hauria flipat.
1: Aquí sí que la paraula catapulta la fama.
0: Home, aquí sí, la compro. Aquí no ens discutirem,
3: Aquí no ens discutirem com amb Morata,
1: En absolut. Però és veritat que, clar, fa un any encara estàvem parlant, jo crec, just dels rumors de ruptura entre la Nicki Nicole. I la Yamal. Sí, ha plogut d'una manera... És que, escolta, tu fas un moment, tanques un segon els ulls.
3: I tot està diferent.
1: És com quan nosaltres estem 24 hores sense veure'ns. Mm-hmm. No es pot? Bé.
0: És que ha canviat molt tot, en un any.
1: Ha canviat molt tot. Tot.
0: Tot.
1: Què?
0: Tot. Passen... No, falten 5 minuts per dos quarts.
1: No et posis nerviós.
0: La... No, jo sí, ja. Pots comptar. És l'únic que ho tinc tot igual.
1: No, no, no, no tot igual.
0: No, no tot.
1: No tot, eh? És veritat, aquesta cara, quanta atrapalleria.
3: És que...
0: La Marta... Jo... La Marta fa uns dies... canviant de tema, ens va confessar al grup de WhatsApp del programa que les trobava molt a faltar. I Marta, l'actualitat t'ho ha regalat. Bé. Avui sí que podem parlar de l'Espombo.
3: De fet, Roger, parlarem encara més bones notícies del meu subtema preferit quan toca obrir la carpeta de l'Espombo, que és les polèmiques de la Maria.
1: M'encanta que Déu realment t'ha fet un regal, perquè és que jo vaig veure la Marta desesperada al grup de WhatsApp demanant a Espanya.
3: És que necessito, a veure,
1: estic farta ja.
0: Era un
1: matisè de Peter Vives.
3: Un moment, va matisem dir, les paraules.
0: Necessito,
3: jo vaig dir,
0: Espanya, va dir.
3: No, a veure, un moment.
0: Marta, tu puc buscar?
3: Jo sé que vaig dir això.
1: Tu ja ho vas dir dient.
3: Una cosa són els...
1: Perdoneu el que comentaré.
3: Sí, són una cosa són els codis que tinc amb vosaltres i l'altre és el que tinc jo amb l'audiència. Mm. Llavors, ara estàs divers en les meves paraules.
1: No, l'audiència t'entén.
3: Jo el que volia dir és que ja m'està bé l'Arnau París. De Masterchef.
0: També.
3: Sí, i de cuines.
1: Sí, va sortir Masterchef.
3: És veritat, i comença allà. Ja m'està bé l'Arnau París i la seva parella, i la Rais. Però de tant en tant ja m'agrada, mica de Melissa, m'agrada mica de Pombo, m'agrada...
1: T'ha vingut tot de cop. L'Aitana cada dia
3: m'agrada...
1: sortint aquesta setmana.
3: Sí, però que notava que les coses estaven massa tranquil·les. I aquesta setmana, en canvi, hem tingut una allau de notícies, una onada...
0: No, han obert les portes d'Espanya,
3: si vols dir-li així.
0: Espanya sempre serà allà quan la necessitis.
1: Marta. Espanya estava descansant, però ara la
3: colonització. Sí. No, no acabo de quedar gaire bé, però bé.
1: Va, sí, és que a mi em passa el mateix.
3: A mi, les polèmiques de la Maria Pombo em donen anys de vida, al contrari que a ella, que probablement li resten anys de vida. Llavors, la temporada passada va ser un 10 en aquest sentit, perquè us recordo que fa un any estàvem omplint programes cada dia amb aquella polèmica dels llibres de la Maria Pombo. Una polèmica que, també recordem-ho, va acabar desembocant en la ruptura d'amistat fins ara amb la Laura Escanes. Però bé, parlem del conflicte que està passant a data d'avui, setembre del 2026, perquè és una polèmica que té a veure amb joies.
1: Esmorzar amb diamants.
3: Diamants no pica tant en la Maria, perquè ho ha de vendre les seves seguidores, i aleshores diamants no et pot acabar de vendre. Però bé, ella fa anys que col·labora amb una marca de joies que es diu Agatha, i algun cop n'hem parlat aquí al programa, perquè una de les col·leccions que van fer plegats va ser aquella dels aneguets, que és una línia molt pensada per mares, perquè simbolitzaves com la maternitat, els aneguets petitons simbolitzaven els fills, i recordo que un cop en vam parlar perquè la Lucía, que és la germana gran de l'Espombo, va posar-se aquest collaret dels aneguets i la gent de seguida va associar aquesta joia amb un embaràs, i ella encara no ho estava i va dir que tant de bo, etcètera, etcètera. Que, per cert, no ho hem actualitzat, però la Lucía ja ens va parir.
1: I tan i tan contenta amb la Lola.
3: I tot fantàstic. Però bé, tornant a la Maria i a les joies. Aquesta nova col·lecció que ha llançat la Pombo amb Agatha és com l'evolució d'aquests aneguets. Perquè el penjoll és un ou de joia. Com un ou de Pasqua, doncs un ou de joia. I el pots triar de color blanc o de color daurat. Així com petitonet i amb uns cristallets brillants incrustats. Aquesta peça, ho podeu consultar a la web d'Agatha, costa uns 35 euros.
0: Bueno.
3: Mira... I dius, fins aquí, doncs bé, em pot agradar o no, però aquí està, no? Es pot comprar.
0: Tu t'agrada o què?
3: Jo no me la compraria.
1: No? Doncs ho traiem de la llista de regals, ja ho havíem comprat.
3: Jo no podem anar
1: perquè es pot tornar. Ja teníem el regal de Canal Maig.
3: Moment d'anar fent la carta al rei, si voleu, eh?
1: Ai, Marta,
3: amb l'inici de la tardor.
1: Bueno, saps què vam fer nosaltres l'altre dia, que en Roger era davant, amb la meva colla d'amics?
3: Què?
1: Ja vam agafar casa per Cap d'Any. No vull ja
3: estrès. Veus com la gent ja...
1: Però és que això va així.
0: S'està avançant tot.
1: S'ha d'anar sempre d'ara amb tot. Jo al Cap d'Any ja estic parlant de què fotrem a l'estiu. Si és que no, que si no et quedes... Tot és caríssim, no arribes.
3: Això és veritat, no es pot degustar el moment, eh?
1: No, les dates... No, clar que no pots.
3: Res.
1: Dius, feliç, bon any nou, i ja estàs allà ja mirant l'escàner
3: per el
1: quan
3: juliol.
1: Estan els vols.
3: Ai, doncs bé, tornant als ous.
1: Quin estrès, eh?
0: Matarà tots.
3: Els ous de la Pombo. Doncs bé, en Roger avui...
0: Dient,
3: no, tornant als ous de la Pombo.
0: Ah, vale.
1: En Roger avui, és que abans ja... Sí, n'està tenint de molt bones, eh? Però sempre queda com en segon o tercer pla, però...
3: Ell sempre fa els millors
1: dius,
3: comentaris.
1: Portem molts dies parlant de l'Arnau i la Rais. Comentaré d'en Roger, la Rais. No és així, saps?
3: La Rais.
1: Em fa molta gràcia.
3: T'agrada la Rais? Sí.
1: No, ho dius per dir alguna cosa.
0: No, perquè, hòstia, has dit la Rais i dic... La Rais.
1: Veus, és que mira.
0: Bueno, saps? Sí, sí. No, no, no he pensat gaire més, eh? Pues, la Rais, hòstia.
1: És maca, la Rais.
0: Sí.
1: Ella desprèn una energia, no?
0: I a part, com que
1: no,
0: la
1: Marta,
0: vam conèixer...
3: No, jo avui he demanat no parlar de l'Arnau i la Rais, que me'ls estimo
0: no,
3: molt,
0: sí,
3: però
0: va, ja
3: que
0: està.
3: Ja...
0: Tornem als ous
3: no
0: de la Pombo.
3: Més, no puc més, els ous de la Pombo.
0: Els ous de la Pombo.
3: Doncs aquí els tenim, a la web d'Àgata. Però us haig de dir, aquí la polèmica, que hi ha una altra marca de joies que es diu About Theodore, que també té uns ous de joia a la seva col·lecció.
1: No fotem, això és acollonant. No hi ha res ja propi. Aquests ous, per començar...
5: Potser són diferents.
1: Em recorden els ous d'allà del museu de
3: l'Ia. Em recordes els de Fabergé, que són uns ous molt mítics, peces històriques, i és veritat que els ous són una inspiració bastant recurrent en el món de la joieria, en el món de l'art, els ous de Pasqua, etc.
0: Sí.
1: És que fa molta festa un ou, no ho sembla, però fa festa.
3: Un ou? I la forma és molt bonica.
1: És que sembla una joia en si mateix quan te'ls compres al mercat. Un ou així ben parit.
3: I el concepte és maco, també.
1: I quan l'obres i a vegades surten dos rovells...
3: Uf!
0: Que passa molt poques vegades.
1: Vaja,
0: I has de pensar un desig quan passa això.
1: Sí,
3: tu fas. A mi fa molt que no em passa, eh?
1: A mi m'ha passat màxim un parell de cops a la vida i ni desig ni merdes. La truita més grossa i endavant.
3: Doncs bé, tornant al plagi, presumpte plagi, ja és curiós que els ous d'aquesta marca, About Theodore, siguin realment molt semblants als ous de la Pombo.
1: Sí que són ben iguals,
3: Jo us convido que entreu al seu web, About Theodore, recordo.
0: Sí?
3: Heu de cercar el producte, que és Charm Huevo Alina, i en trobareu quatre de models. Un de daurat, un de blanc, curiosament, els dos amb brillantets i els mateixos colors que els de la Pombo. I aquí també s'han estirat una mica més i en tenen de blaus turquesa i de negres. Et diré que l'únic que els diferencia, a banda d'aquests dos colors més, és el preu, que és bastant més alt, gairebé el doble, 60 euros.
0: Que són idèntics.
1: Això és el pitjor que pots fer, per això, quan fas plagi. Vull dir, perquè si a sobre ho poses
3: rebentes,
1: més barat...
3: Clar, ho rebentes tot. El cas és que ara se'ns desperten moltes preguntes.
1: Home, i tant.
3: Què va ser abans, l'ou o la gallina, no?
1: Literal. No ho pogués dir millor. No ho hauria pogut dir millor.
3: Què va ser abans? Tu no vagis rient, Marc Andreu.
0: Marc Andreu, bona tarda.
1: En Marc Andreu ja ha vingut a riure. L'altre dia vam tenir una convidada a l'estudi que ens va cridar l'atenció perquè en Marc Andreu només va entrar a riure i després
0: perquè
1: aquesta
0: no
1: persona que mai ens havia escoltat va dir... Però, i en Marc, de què treballa? O sigui, i per què ha entrat?
3: Quina
1: només
3: convidada
1: riure?
3: Va ser?
6: Una convidada
1: que va venir. Una amiga meva al tema.
3: És veritat que és difícil de definir la feina de Marc Andreu. Bé, què va ser abans? Deia l'ou o la gallina, la Pombo o aquesta altra marca? Qui va copiar qui? Tenim algunes respostes. De fet, qui les té no és el que no surti d'aquí, perquè últimament no donem abast amb la investigació
0: no
3: i fem el que podem.
1: És que l'equip som això, eh? Vull dir,
3: sí, que és el que veieu i es troba molt a faltar en Pau Espark en moments com aquest i espero que vingui aviat. Qui té les respostes és el programa El verano se mueve de Telecinco.
7: Sin embargo, lo que renace aquí es la continua acusación a María Pombo por supuestamente plagiar el diseño de este accesorio en forma de huevo a otra marca. No es la primera vez que María Pombo se inspira en un diseño y le cambia alguna cosita para hacerlo suyo. Con este vestido pasó lo mismo. Fue un supuesto plagio al que María solo habría cambiado el color.
3: Ells la setmana passada ja van tractar el tema i van recordar altres presumptes plagis de la María Pombo, de quan tenia aquella marca de roba que va acabar tancant, que es deia Name de Brand i després Tipi. Doncs bé,
1: per mi, el més important en tot això, perdona, és que la María no ha plagiat res, segur. Perquè la María de tot

0: manos de sus abogados. Y que está claro, y lo voy a leer textualmente, que los globos es una inspiración vintage. Pero el mismo color que sea el collar, las circonitas incrustadas y el tamaño, pues obviamente nos hace sospechar de que hay un posible plagio. Repito, lo han puesto en manos de sus abogados, sí. Y verán qué harán.
1: Com la cosa acabi, als tribunals. Wow. No saben el que t'estan donant, aquesta gent. Per mi mai hi ha hagut res igual, a no ser que contempli la imatge de la Shakira compareixent a l'audiència de Barcelona, tota de color rosa.
2: Sí, no n'hem tingut gaires de judicis. Vam tenir a Itàlia...
1: Tot queda com a mi,
3: la Chiara, però per mi quedava tan lluny,
1: el personatge, també, tot. Tindrem pombo si això passa.
3: La Chiara, que per mi és de la família, fa molt que no parlem d'ella. Jo necessito Itàlia.
1: Ha dit que vol tenir més fills, així, si pogués somiar, que li agradaria tenir-ne tres.
3: L'exmarit que va tenir... O sigui, el seu exmarit amb qui va tenir tota aquella història ja ha estat pare.
1: Ah, que la Chiara va anar amb la Shakira, justament.
3: Sí.
1: Al concert.
3: És que si hem de parlar de la Shakira i de tota...
1: De desfilada.
3: De la horterada que està propiciant, bé... Tremendo.
2: No, ja en parlarem.
1: Ah, sí? Parlarem. És que tampoc ens interessa gaire, eh?
2: No, però alguns escrits i tal.
3: És flipat, però... m'encanta la seva música, eh? Però aquí separo de veritat l'obra de l'autor últimament, perquè m'encanta l'obra, l'autor em fa mandra.
2: Ja. A veure, tornant al plagi.
1: Aquest presumpte plagi no seria l'únic problema que té la Pombo amb aquestes joies, perquè us haig de dir que també està rebent queixes per la qualitat de les peces.
0: També hi ha altra polèmica, perquè més allà d'això, el que també acusen a Maria Pombo és que la qualitat de sus joyitas no és molt bona. De hecho, los famosos patos, ja hi ha varios usuarios que los han comprado i que hablan de que se ponen feas i que para lo que cuesta, que son 35 euros, no salen pues muy rentables.
3: M'encanta aquest programa.
2: Se ponen feas.
3: Se ponen de mirar, sempre el verano se mueve.
1: Clar, jo penso, el verano se ha acabado ja, perquè és que ja avui comença la tardor, aleshores. No sé si segueix.
2: Sí.
1: No tinc, si s'ha acabat, Marc Andreu, com a experta. Quan acaba el programa? Ara ja, que ha començat la tardor.
2: Aquesta setmana ha començat la nova temporada.
1: Llavors, s'ha acabat aquest programa, no, quina llàstima, perquè parlava de les coses que a mi m'interessen.
3: El verano se dejó de mover, nena.
1: Ja no se mueve, nena. A tot, en canvi, el tot es mou, allà està.
2: Ah, no,
1: amb la Melero.
3: No, molt mala audiència últimament.
1: No, home, no. Jo he vist audiències, hi ha dies de molt bona audiència.
3: N'hi ha dies de molt dolenta perquè, no ho dic, oh, pobre Melero, és que Mañaneros està apretant tant i tant i hi ha dies que duplica l'audiència.
1: Jo penso que això és puntual, eh?
3: Ja, però és que el dia aquell puntual no hi ha qui et tregui el disgust.
1: Bueno, escolta, no sempre es pot estar allà dalt de tot. Igualment, segueixen fent un bon programa i crec que tenen, per norma general, bona audiència.
3: Fan un gran programa i, a part, l'únic que pot passar quan no va bé l'audiència és que et renovis, que facis el programa encara millor, que et motivis, vull dir, que endavant amb tot.
1: Però bé, com veieu, la Pombo torna a estar a l'ordre del dia i ella ja està a uns nivells de famosa, que és allò que els reporters l'esperen a l'aeroport cada vegada que fa un viatge per treure-li declaracions. I aquest cap de setmana passat vam tenir les seves primeres paraules davant de les acusacions de plagi als micròfons de l'agència G3.
4: Ha comentado que una firma de joyas ha dicho que supuestamente tú has plagiado uno de los diseños para la firma con la que tú trabajas.
5: Sí.
4: ¿Tú conocías el otro diseño?
5: No, de hecho es que chicos, mira, yo llevo trabajando con Agata 9 años. Sé perfectamente cómo trabajan y en concreto en esta colección, imagínate, llevamos un año trabajando, hace 3 años sacamos unos palitos y la evolución natural de este proyecto eran pues, unos huevos. De hecho los huevos son una inspiración vintage que llevan siendo una inspiración durante años para la joyería. Entonces nada, estamos muy tranquilos, yo estoy muy trabajando en el equipo de Agata, ellos ya han emitido un comunicado.
1: Se sent fatal, un xivarri increïble, però bàsicament el que ens ve a dir la Maria és que ella està tranquil·la, que la seva col·lecció volia dir tranquil, no me'n recordo quines paraules i quins conceptes abstractes fa servir, i que ja està, que màxima confiança amb Agata i que allà estan.
2: I que l'ou és una forma clàssica, no?
1: Sí, que és una tradició, bueno, és una cosa vintage, històrica. Ganes que tornin Pau Espart de veritat, eh?
2: Doncs crec que aviat tindrem bones notícies.
1: Exclusiva?
2: Jo diria que amb 15 dies màxim està assegut en aquest estudi.
1: Això sí que és una bona notícia.
2: Per què fots aigua al viar?
6: No ho sé, no
2: ho
6: sé.
1: Ja ho veurem.
2: Què has dit? Ja ho veurem.
1: Jo he parlat amb ell fa 24 hores.
3: Amb Pau Espart perquè el senyor Trescat ens el roba, perquè aquí el qui no estigui pendent del que va passar, Pau Espart, que era un treballador, company nostre, genial, que de sobte no passa res, però el van fitxar a
2: Trescat,
3: que
2: està
3: genial, i que ens n'alegrem moltíssim, perquè evidentment les condicions com a intern són molt millor que les nostres, per tant, alegria màxima, i ara resulta que no pot treballar aquí. Que no sé quina és la incompatibilitat, si se suposa que Som Trescat, és que és el nom de la marca, Som Trescat, primera persona del plural, Som Trescat, doncs quin hauria de ser el problema que en Pau Espart segueix ara mateix aquí al meu costat? Jo no ho acabo d'entendre. Senyor Trescat, doni'ns explicacions, perquè de veritat que no s'entén.

0: de cap de les maneres.
1: I perdoneu, però El verano se sigue moviendo, que ho acabo de veure i no s'ha acabat. Sí,
0: segueix. Segueix, mira, tota la
1: notícia. Sí, potser ja canviaran el nom, però...
2: Fem una pausa i de seguida, Marc Andreu, t'hem de llegir un WhatsApp dirigit a tu que ens ha arribat aquesta tarda.
3: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
4: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
3: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Kèfir.

0: i tres quarts. Et llegeixo, Marc Andreu, el WhatsApp que hem rebut aquesta tarda.
1: Ja renya, noi.
0: I la Marta t'ampliarà informació, perquè em consta que ha estat xatejant amb aquesta persona. Hola, estimades guilles. Avui he vist passar en Marc Andreu pel Bon Preu un treball. I, noi, quina planta. Quin saber està.
2: Té raó amb tot.
0: I quin tros d'home.
2: Quin tros d'home. Sí, sí, sí.
0: Jo sóc el xarcuter. I no és pas el primer cop que el veig passar per davant meu.
2: Aquest tipus de WhatsApp, Roger, estan escrits perquè et funcionin a tu.
3: Sí.
2: I és real, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. I cada vegada està més d'un guapo pujat. Jo no dic res, eh? Però si aquest noiet necessita algú que li talli el pernil ben finet, aquí em té. Marc Andreu.
2: Tan finet que es trenqui, eh?
3: Oh.
2: Ell no sap que tu vens del mateix sector. Clar, vull dir que això t'emociona especialment. Som dos xarcuters aquí, eh?
0: Marc Andreu, si estàs escoltant això, ja saps on trobar-me.
1: A veure...
2: Perdona, que no.
1: Jo vaig a comprar un Bon Preu, però realment avui no hi he anat.
2: Està a punt de trencar-se, de l'emoció del WhatsApp.
1: Crec que s'ha confós de calvo, perquè jo no he anat avui al Bon Preu, eh? De veritat t'ho dic.
2: Això ja m'ho has comentat a la redacció, llavors jo he fet les meves investigacions.
0: Ha la Marta.
2: I la persona, el xarcuter, m'ha confessat que s'ha confós de tants nervis a l'hora d'escriure'ns i que ens volia dir que l'altre dia vaig veure Marc Andreu, no avui.
3: O sigui que eres tu, Marc Andreu, no un altre calb.
2: Perquè, a part, hem contrastat quin Bon Preu volia dir, i és el teu.
0: És el de la Sagrera.
2: Sí. No, no ho dic, no, era per mantenir l'anonimat.
0: No, no, bueno, el de la Sagrera, el de Barri Nou, Nou Barri.
2: Com que Barri Nou?
0: Pot ser qualsevol, de Barcelona, volia dir. Jo sempre que vull dir Barcelona em
2: soc Sagrera. Marc Andreu, te'n pica la taula, m'estàs destrossant el micròfon. Ara, Marc Andreu, amb lo famós que ets últimament, sí, hi haurà allau de fans en el Bon Preu de la Sagrera.
1: Bé, doncs...
2: Saps que ara per obligació en el
1: hauré
2: programa...
1: De passar.
2: Hauràs de tenir una cita amb el xarcuter.
0: No, passes i saludes. Passes i saludes.
1: Jo no hi compro a la xarcuteria, més o més.
0: Podeu passar per davant.
2: Però ell no està dient que vull que em compri. Ah, sí que t'ha dit que em vol tallar el pernil, és veritat. Bueno, era una manera de dir que vol apropar-se a tu.
1: Però sí que el làctic està al costat, llavors haig de passar per davant sí o sí.
0: També és veritat que ell potser ens hauria de passar una mica de descripció, aquest xarcuter.
1: Descripció de què?
0: De com és ell,
2: com és ell,
0: o algun detall.
2: De... Parlant de descripcions físiques i de buscar amors, en Roger encara està buscant la noia de qui es va enamorar a la plaça.
1: A veure, sí. Com era, com era?
2: Septo, ulls clars, morena, cabell una mica curtet.
0: Uau.
2: Era ella.
0: No, no, era heavy.
1: Hem de parlar, si voleu, d'una de les noves sèries de ficció que ha estrenat TV3 últimament, que és Gènesi. És aquesta sèrie de 6 episodis que explica la trajectòria professional i personal de Ferran Adrià i el seu lligam amb el restaurant El Bulli. Es va estrenar aquest dilluns passat 21 amb els dos primers episodis, que realment van funcionar molt bé d'audiència. No l'has pogut veure encara, no, Juliana?
2: Jo ahir recordo que veu parlar de Gènesi i vaig haver de preguntar què era. No, jo sabia que existia aquesta sèrie d'en Carlos sobre El Bulli. Me l'he de mirar, me la miraré.
1: Trescat està fent molt, molt de publicitat sobre...
2: No, i que crec que és guai, vull dir que serà xula, segur, i que sí, sí.
1: L'actor Miquel Fernández interpreta el Ferran Adrià i el germà del Ferran està encarnat per...
4: Hola, sóc el Carlos Cuevas. En aquesta sèrie Gènesi interpreto l'Albert Adrià, que és el germà petit del Ferran Adrià, una persona que arriba al Bulli als anys 90 sense la vocació de ser cuiner i que ho va aprendre tot aquí i es va convertir en un dels millors cuiners del món actualment.
1: Sí que és veritat que té aquest efecte en Carlos Cuevas que només el veus a ell quan surt a la sèrie i dius què fa Carlos Cuevas al Bulli amb el Ferran Adrià al costat. Saps? Vull dir que costa una mica veure el personatge.
2: No, home, no, però si li encaixa molt, ell és bon actor.
1: Sí, però que sempre té tanta presència en Carlos que em costa molt. Jo el veia i deia, és en Carlos.
2: Bueno, Marc, perquè tu poder estàs massa pendent d'altres coses.
1: Una sèrie que va presentar el mateix dilluns al Festival de Sant Sebastià, mentre s'estrenava a Plataforma 3Cat també, és una sèrie que també va rebre molts aplaudiments. De fet, al presentar-se al festival... Els diferents actors van haver de passar per la catifa vermella i, per tant, van ser obligats a respondre algunes preguntes dels periodistes que els esperaven allà, d'acord?
2: D'acord.
1: En Carlos Cuevas, doncs, va haver de respondre algunes preguntes molt personals. I aquí, com que ens agrada també treure una mica la part aquesta més íntima d'ells...
2: No llavors... és gens fàcil amb en Carlos Cuevas,
0: no,
2: eh?
0: No li agrada,
2: no li agrada gens.
1: Però hi han periodistes que es van atrevir a fer preguntes potser incòmodes, no?
3: A veure.
1: Ja sabeu que això no és freqüent en ell de respondre, però a Sant Sebastià...
3: Pots dir també en català, eh?
1: A Sant Sebastià...
3: Donosti.
1: Ell va decidir tirar-se a la piscina.
5: Déu meu. ¿Qué plato te define a ti como actor?
6: Ostras.
5: Qué difícil. Para pensar.
6: Diría algo como casero, algo tradicional y algo de mi tierra, entonces te diría unos fideos a la cazuela.
1: Us ha sorprès la resposta,
0: i
1: suposo.
0: La és tot sorprenent, és meravellós.
3: No entenc com no hem fet una especial. No entenc com pot ser que ara es faci el tot cost.
2: És la pregunta que li hauríem fet nosaltres, anant bé també.
3: No, jo li hagués preguntat moltes altres coses, si va conèixer en Ferran Adrià personalment, com va anar la relació amb ell, si era fan del Bulli, si tindria una cita al Bulli. Això és el màxim que apretaria.
1: Doncs els dilluns podeu veure Gènesi, aquests 6 episodis, i després de l'emissió d'aquesta sèrie també tenim una sèrie documental que es diu Chefs Noves Generacions.
3: Sí, estem posats molt en la temàtica cuina.
1: Sí,
2: escolta,
1: però
2: doncs
1: tres gats agafat al volant i ha anat cap allà. Tot queda lligat.
3: Dos xarcuters tenint una cita, menjant-se, passant-se... Perdoneu, passant-se tot de continguts. No, és zampant-se.
0: Sí.
3: O sigui, en castellà, per això m'he corregit, si t'hi fixes, just abans de dir-ho.
2: Endrapant
3: aquests dos continguts sobre cuina a TV3 el dilluns.
1: Doncs aquest seria documental que es diu Chef Nova Generació. Són 30 minuts on expliquen les històries de diferents chefs joves que tenim aquí a Catalunya. El primer el coneixeu molt bé. De fet, aquest piano que sentiu de fons no l'està tocant el nostre estimat Carles, no? En Carles ha cedit el seu espai aquí, a la Martina Puigverd.
7: La inspiració em pot venir en moments tranquils, no? Com podria ser... M'ajuda molt,
3: piano,
7: crec, tocar el piano, perquè em fa concentrar tant que realment no... Està tan concentrada tocant-lo que no puc compensar en res més. Llavors és veritat que allà no estaré segurament pensant en cap plat. Però és un moment en què com que desconec
3: tot tant... Explica si són nòvies amb l'Aitana bon matí o no?
7: Què fa la mà dreta i l'esquerra, que llavors jo crec que, no?, entro com, connecto molt amb mi mateixa, crec que a partir d'aquest moment poden sorgir, doncs, com nous plats, noves idees.
3: Hòstia.
0: Totalment, és que passa
3: ja,
0: això quan...
3: Ja, no m'ho posaré, ja t'ho dic ara, no m'he sentit aquest tall, és l'antipromoció, se m'ha fotut llarg de collons.
0: Però així l'entens a ella, també, clar, no? Perquè te l'imagines cuinant allà, sempre.
1: I és això, són 30 minuts de saber com la seva família ha construït les cols i tot el que això implica i els valors que transmeten. Són 10 episodis que estan a la plataforma 3CAT.
0: I parla de la seva vida personal?
1: Aquest és el punt més personal que hi he trobat en el documental. El tocar el piano, que és una cosa que no coneixia.
0: No, és veritat. Bé, passen 2 minuts a 3:15 de la tarda. Marina Porres, bona tarda.
3: Bona tarda. Ai.
2: Sort que per ella, que bé, estava en un pou de foscor total.
0: Tocant fons.
1: Però què dius?
0: Tu toques el piano,
2: pot ser? Jo no toco el piano. No, m'encantaria, per això, o sigui, donaria tota una pàtina interessantíssima que no tinc com
3: temps.
2: Martina Puigverd, però no toco el piano. No.
0: Bé, aquesta setmana, que és la setmana del llibre en català, i que de fet vosaltres demà hi sereu, a les 7 de la tarda.
3: A les 7 de la tarda, a la caseta número 3, és Marina, encara?
2: Crec que sí.
3: Caseta número 3.
2: Un cop estàs allà, tot és molt fàcil de trobar.
3: Més que res que ens veureu a nosaltres, m'entens? Vull dir, tu passeja i ja ens acabes trobant.
2: És a Llar de Triomf.
3: És el passeig Lluís Companys,
1: sí. Què fareu?
3: I parlarem, Marc Andreu, sobre viure escrivint, sobre què vol dir escriure i per què escriuen els nostres autors.
0: Fantàstic. Doncs demà, a partir de les 7, a la setmana del
3: llibre.
2: Sí, obert a tothom
0: que hi vulgui anar, hi vagi. Bé, dit això, evidentment hem de parlar de literatura, avui també.
3: Sí, volem parlar... Sí, d'aquella manera. Volem parlar de literatura perquè tenim molt pendent comentar els últims llibres que l'Aitana ha ensenyat a Quarto Azul, la gira mundial que està fent. I ja t'hem estat explicant que en aquest Quarto Azul l'Aitana hi recrea l'habitació de la seva infància, l'escenari, la cambra on va néixer, i entre altres detalls de l'escenografia, sempre hi ha un llibre amagat. Un llibre que després s'encarreguen de compartir des de l'Instagram de la gira del Quarto Azul, que per cert l'altre dia vaig xatejar amb ells perquè no ho havien actualitzat i els hi vaig explicar el crustó.
2: I et van contestar.
3: Sí, ara lo compartimos y lo ponemos a destacados. Dic gràcies.
2: Parlant amb l'Aitana, parlant amb el seu equip, jo crec que estan de fitxa.
3: Vas mantenir el català?
1: Obligat.
3: Crec que no. O sigui, crec que ja els vaig contactar en castellà, perquè el compte de Quarto Azul jo ja em vaig imaginar que no ho portava.
2: Bé, que ho faci la IA, que tradueixin tu.
3: Sí, també és veritat. El fet és que l'Aitana fa això, no?, que col·loca el llibre i ella no vol que tampoc passi desapercebut aquest gest, perquè el fet de col·locar allà el llibre a l'escenari no és gratuït, és un instrument de màrqueting per dotar la gira d'una mica de caché intel·lectual, que no té, però vaja, ara està de moda i ho ha de fer. Sí, com sigui, aquí ja vam comentar abans d'acabar la temporada passada, alguns dels títols escollits, que mai sabem, que aquesta és l'altra, si són llibres que ha escollit l'Aitana o fa l'equip i l'Aitana es troba el que es troba. Havíem comentat que va escollir, per exemple, Una cambra pròpia de Virginia Woolf o El meu any de repòs i relaxació de l'Otessa Mosfec. Llibres amb cert nivell literari que tenien un sentit, i ara que la gira ha continuat, tenim nous títols per comentar.
8: Jo crec que et diria que agafen un, o sigui, agafen l'algoritme, els llibres que més es comenten de, per xarxes i així, no cal haver-lo llegit ningú, només que surtin més les cobertes, i ells diuen, aquests els posarem a sobre.
3: És que jo crec que no van pensar gaire bé aquesta estratègia, que no van planificar, més que res perquè, perquè hi ha molts concerts, a més, ja, vull dir que intentar que tot tingui un sentit una mica a nivell ja editorial d'elecció dels títols, una curadoria, és molt difícil, i més si ja no és els llibres que li agraden a l'Aitana, que això és evident, perquè si fos els llibres que li agraden, mira, hi hauria aquesta línia, però clar.
0: Mira, comencem per un que es diu Dorayaki, que segur que la llibreria l'heu venut bastant.
8: Venut, és d'aquests que t'agraden a tu, eh?
0: A mi em va agradar.
8: Aquestes cobertes minimalistes, cosa japonesa.
0: Sí, aquesta típica història japonesa de noi que se sent solíssim, que coneix a persona gran, que es dediquen a fer alguna cosa manual.
3: Ai,
0: i que llavors
3: no
0: troben sentit a la vida,
3: no?
0: Gràcies a això.
3: És que fa molt per tu.
0: I canvies papereria, per pastissets,
3: sí,
0: per infusions, saps? I
3: funciona. Ojo les infusions, perquè hi ha una infusió quan toca.
0: Ah, no.
8: Només han de canviar el fons de les cobertes amb això. O sigui, de botiga han de posar una diferent cada vegada. És veritat, eh?
0: Però com una moda molt...
8: Molt, normal, molt, molt.
0: Literatura
8: molt
0: japonesa.
3: Et va agradar molt aquest llibre, el va recomanar.
0: A mi em va agradar, és primet i el vaig trobar molt emotiu. Em va agradar molt.
3: Creus que l'Aitana se l'ha llegit?
0: Doncs jo crec que se'l podria haver llegit aquest, perquè és un... Vull dir, no la vull jutjar, però vull dir que és un llibre fàcil i que entra molt bé i que emociona.
3: Molt bé, si voleu podem passar pels llibres que va escollir pels concerts al Palau Sant Jordi a Barcelona.
8: Un d'ells era Patti Smith, que bàsicament és una picada d'ullet, perquè Patti Smith, doncs, com sabeu, és una famosa cantant, de fet és una icona, i jo crec que el va posar com de dir de cantant a cantant, no? És una senyora, és l'ídol de la Rosalia, que ella va explicar com la il·lusió que la va fer conèixer-la, etc. I Patti Smith en realitat no és el primer llibre que treu, sinó que té tota una sèrie de llibres. Aquest és Uns marrecs, que és bàsicament com una mena d'autobiografia juvenil, perquè aquesta senyora, molt bé que fa, explica la seva història, perquè ser una estrella del rock dona molt de suc per explicar moltes històries. I l'Aitana ha dit, doncs som-hi, perquè això és el meu ram, no?
3: Que també és el llibre més famós de Patti Smith, amb moltíssima diferència, i és un llibre que ja, o sigui, es coneix més la portada que el que hi ha a l'interior. Vull dir, sí, aquest sí que és un llibre objecte 100%.
8: Absolutament, saps? Com tots els que hi ha en aquesta sala.
3: I a Barcelona també va escollir Vincles ferotges, de la Vivian Gornick, que aquí a mi em va sorprendre una mica, però si m'hi vaig fixar, i segueix havent una mica la mateixa línia editorial, que és llibres que podrien agradar a la Rosalia. Jo veig una intenció claríssima de alguna manera assimilar-se al que ha fet la Rosalia amb Lux, que va intentar fer una cosa com més intel·lectual. Ella ho intenta fer amb aquesta estratègia i posa un llibre de la Patti Smith i un llibre de Vivian Gornick, que és una de les autores preferides de la Pili, que ella ho ha explicat moltes vegades. Jo hi veig molt això.
8: És una senyora fantàstica, Vivian Gornick, una escriptora que, nascuda als anys 30, viu a Nova York, va explicar en una entrevista que encara camina quilòmetres i quilòmetres cada dia, i amb ella bàsicament li agrada explicar el que veu. Aquest de Vincles ferotges deu ser el seu títol més famós, i ella sempre explica com la seva experiència com a dona que volia trencar una mica els esquemes durant la seva joventut. És una història que s'ha explicat moltes vegades, quin és el seu mèrit, que clar, la senyora és dels anys 30, per tant, és com que és de les pioneres i té molt de mèrit. A més, una senyora que m'agrada bastant.
3: A més, nascuda al Bronx en un context com molt ferotge, realment. Tu creus que l'Aitana l'ha llegit?
8: Potser sí, potser per sobre.
1: Però
8: és que
1: són
8: tampoc...
1: lleugerets o no, aquests llibres?
8: Bueno, la Vivian Gornick en realitat sí, és una cronis, o sigui, en realitat són com cròniques. Ella et va explicant com el que li passava, la història de la seva família, que és un punt dura també, la història de la seva, o sigui, com el seu aprenentatge a la universitat. Jo crec que sí que els pot haver llegit. Pobre, la jutgem molt en aquesta noia.
3: El que sí que segur és en castellà, no? Clar, jo la jutjo molt perquè l'Aitana els tenia allà tots aquests llibres, al seu quarto azul, en castellà, quan tots tenen, com hem estat comentant ara, traducció en català.
8: Sí, és que... A més, és que és una cosa absolutament no prescindible.
3: Va viure un moment així.
1: Marina Porras, sí, tota tensió de por.
3: Sí, tota
0: com un sobressalt,
8: la Marina. Realment, és una cosa tan provinciana, tan cutre,
3: no
8: tan
3: ni
8: penosa, de tant de fa dècades. De dir, estàs a Barcelona, hi ha una sèrie d'editorials, les edicions són molt més boniques en castellà, les traduccions són molt bones. O sigui, tot és, hi ha un sistema editorial que fa les coses superbé. Cal posar el castellà com per defecte, llavors fent tots aquests discursos hipòcrites sobre la llengua, és que és molt repugnant.
3: Clar, a mi em va desquadrar molt això, no? Les declaracions d'intencions que va fer parlant, deixant anar sobre com s'estimava la llengua, el català, com d'important era per ella, i de sobte costa d'entendre que aquest discurs no vagi en coherència amb la decisió de no només no apostar per la literatura catalana, que això suposo que ja és demanar massa, sinó que a més els títols que has escollit tenen, resulta, traducció al català i apostes per la traducció castellana.
8: Però és que a més això d'arribar a la literatura catalana no m'estranya, perquè clar, com hi arribes si tot el que llegeixes constantment tot és en castellà com per defecte, perquè no tens ni la consciència de dir si el llibre està en anglès, evidentment té una traducció en català i no cal que sempre vagi el castellà per defecte. Llavors, clar, és que aquesta noia viu molt lluny de tot això.
3: En qualsevol cas, nosaltres estem zen, no ens emprenyarem per aquestes coses.
8: No, es nota.
3: Estem a la nostra loverera i el que farem és deixar senzillament alguna proposta per si a la propera ens fa cas i s'anima a triar la literatura catalana. La Britney de Manlleu és una...
8: És una escriptora revelació.
3: No, és que un dels llibres sí que va ser de la Britney Spears,
8: sí,
3: no?
8: Sí, jo volia fer alguna proposta per l'Aitana de literatura catalana, però en Roger m'està traient
0: No, és cosa meva, però vull dir que quina en català i llavors anem a Britney Spears amb aquest
8: que no cal,
0: minut que
8: no cal ni fer-li. Jo, de veritat, em conformo amb que posi totes les versions dels llibres en català, o sigui, jo crec que aquest primer passet ja pot fer cap a moltes altres coses.
3: Jo penso, si tu estàs fent això com a estratègia de màrqueting i el que vols també és agradar al públic català, perquè per això fas aquest discurs, per agradar al públic català, tu et claves algo tan senzill com la plaça del Diamant, no pot ser més senzill, ni més bàsic, ni més evident, ni més de primer nivell, i és que tothom està contentíssim,
8: sí, la gent ho compra.
3: Bé, anant a la Britney Spears, ha sonat perquè, efectivament, com deia la Marta, va ser també, a mi aquest sí que m'encaixa molt i crec que és el més coherent, va ser un dels llibres escollits per l'Aitana de cara a la gira.
8: Home, aquest sí que se'l deu haver llegit, no? Perquè realment, jo crec que en realitat es pot aprendre molt, perquè, clar, la Britney és com una mena d'icona caiguda, no? És com una persona que en realitat és com, era tan perfecta com representa que és l'Aitana ara, i va tenir la càrrega també de representar tanta gent i de ser un ídol, i llavors explica, clar, el que hi ha darrere, que és una història bastant tràgica, de moltes pressions i de molt drama.
3: Que és el llibre de memòries, no?
8: Sí.
3: Exacte, La mujer que soy, que ara no sé molta gent va traçar un paral·lelisme entre l'Aitana amb tots els aspectes, i salvant les distàncies, però la relació amb la família, no sé. Però al mateix temps ella negaria fins al final.
8: Sí, ella ho negaria.
3: Però clar, imagina l'Aitana d'aquí 20 anys. Veurem.
0: Marina, moltíssimes gràcies. Torna aviat.
3: Gràcies. Que vagi bé demà, eh? Exacte. Moltes gràcies. Ens veiem a la Setmana del Llibre.
0: Setmana del Llibre.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez surt al pas de les protestes i el ressò mediàtic del desnonament de la Mari Carmen, el cas de la dona de 87 anys a qui ahir van treure en llitera del pis de Madrid on ha viscut 70 anys, s'ha convertit en el símbol d'una realitat sovint normalitzada. El president espanyol ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre a situacions com la seva i ha enviat un missatge a la resta del partit.
2: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
1: Les paraules de Sánchez han arribat després que milers de persones sortissin als carrers de Madrid i de Barcelona per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Pedro Sánchez es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
1: El president iranià Masoud Pezeshkian desafia Donald Trump durant la seva intervenció a l'ONU. L'ha acusat de terrorisme i diu que el seu país mai es rendirà. També a les Nacions Unides, Volodymyr Zelensky ha culpat Putin de que la guerra a Ucraïna s'allargui.
3: Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al 10 de gener la treva comercial. És el primer acord que han tancat les dues superpotències el mateix dia que Xi Jinping ha arribat a Washington en visita oficial. Donald Trump l'ha rebut a peu d'avió amb una inusual cerimònia d'honor. La trobada busca acostar posicions també sobre la sobirania de Taiwan i la intel·ligència artificial.
1: El fenomen del Super Niño podria provocar més de 450.000 morts arreu del món per la calor extrema en els propers mesos. Segons un estudi de la Universitat de Chicago, els efectes es notaran especialment a l'hemisferi sud. A Catalunya, aquest fenomen arribarà a la primavera amb conseqüències que poden anar des de les sequeres fins als aiguats. L'actor Oriol Pla ha rebut el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura.
3: El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, on introdueix elements del clown a escena. La notícia l'ha agafat per sorpresa mentre era al Festival de Cinema de Sant Sebastià promovent la seva última pel·lícula.
4: Sí que he caigut a terra dient, no, però no, per favor. I dic, no pot ser. Dic, sí, ella era barriera, era barriera. Dic, hosti, tio, tinc la sensació que com que hi ha hagut una confusió, no? Com... Però, hòstia, no vols dir? Jo... com quasi com intentant-lo convèncer, dir, vols dir, voleu pensar, no, si ara ho farem públic, bueno, dic, hòstia, tio, diu, i he col·lapsat una mica.
3: Gola, creada conjuntament amb Pau Matas, és una reflexió sobre el consum compulsiu d'estímuls i emocions en la societat actual. Després d'estrenar-se al Temporada Alta, el 2024, fer temporada al TNC i girar per diversos teatres, torna a Barcelona el 21 d'octubre a la Sala Beckett.
1: Esports. El Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb dos gols de Payor i un de Caroline, un altre de Serra Jordi i un altre de Graham. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria de Viena 0, Servet 0, Olympique de Lyonnais 8 i Lovaina 0. Roma 0.
3: A Reus s'han disputat les dues finals de les Lligues Nacionals Femenines de Bàsquet. La final absoluta l'ha guanyada el Cadilaseu, que ha superat l'Espart Uni Girona per 67-72. La Lliga Challenge ha estat per al Joventut de Badalona, que ha superat 70-60 el Lima Horta Barcelona.
1: El Barça de Bàsquet debuta avui dijous a la Euroliga a casa contra l'Efes d'Istanbul amb la baixa de l'aler pivot Tosan Ebuman.
3: S'ha disputat un partit pendent de la Primera Federació, Sant Andreu 1, Real Madrid B1.
1: I a Primera Divisió de Futbol, el València confirma el mexicà Javier Aguirre com a nou entrenador i el Deportivo confirma que Aubameyang s'ha lesionat un genoll i haurà de passar pel quiròfan.
0: Fins aquí les notícies.
5: Molt bon dia, matiners. Hem arribat el dijous. Lara García, no vam estar parlant ahir amb tu fent una broma que a veure si ens tornen a confinar?
6: No.
5: No vam parlar amb tu? És que no sé amb qui vaig parlar ahir. T'imagina que ens tornen a confinar? Què has somiat aquesta nit?
1: Se et confinaven.
5: I el panorama era desolador,
6: no,
5: eh?
6: No, quina por.
5: Creuem els dits, que queda un dia per acabar la setmana.
7: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners. No, no us preocupeu, si no hi ha res. Si no ens diuen el contrari, de moment, no estarem confinats. Avui és dijous 24 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tornarem a tenir un dia estiuenc. El matí serà fresc a les comarques interiors i al Pirineu, al migdia, càlid, amb màximes entre els 28 i els 33 graus, puntualment per sobre. Hi haurà alguna boirina matinal als dos extrems del litoral en un dia assolellat, amb algunes bandes de núvols prims. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Salou veuran sortir el sol a 3:15 del matí i aquí el dia durarà 12 hores i 4 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui destaquem les declaracions de Brad Pitt al Festival de Cinema de Sant Sebastián. En els meus dies més foscos, comptar amb la meva família i amics ho ha significat tot.
0: Doncs així ens quedem, o així comencem, amb aquesta frase que ens ha deixat el mitiquíssim Brad Pitt. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, parlarem de les joies de Zapatero. Parlarem, atenció, amb l'advocat de la terapeuta de Jonathan Andic, que ha trencat el silenci. Per tant, escoltarem per primera vegada la seva versió al matí de Catalunya Ràdio. També entrevistarem els pregoners de la Mercè i acabarem al restaurant Cinco Hermanos, tota una institució.
0: A partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. I avui no podem arrencar el programa

0: Avui els barcelonins que són pel carrer, la gran majoria estan tornant a casa més que sortint de casa per anar a treballar. Estem escoltant Strombers al capdavant, la veu de l'enyorat Ferran Gallar, i el títol de la cançó ho diu tot, Mercè. I és que avui és festiu a la ciutat de Barcelona. No sé si ho sabíeu, s'ha explicat moltíssimes vegades per aquells que aneu perduts. L'any 1687 la ciutat va patir una plaga de llagostes i es va posar en mans de la Mare de Déu de la Mercè. I quan va finalitzar la plaga, el Consell de la ciutat la va anomenar patrona de Barcelona. Però, oh sorpresa, el papa no va ratificar la decisió fins al 1868. Felicitats a totes les Mercès i a la resta de la humanitat, amb un als cors que ens toca treballar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui, ai, serà un bon dia. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el món mentre dormíem?
2: Doncs mira, Meta ha presentat unes noves ulleres intel·ligents amb intel·ligència artificial.
0: Fan una pomi, aquestes ulleres.
2: Però amb una diferència important.
0: A veure
2: si t'acaben de convèncer. Aquestes van sense càmera.
0: Mira, ja és el que em fa més por de les ulleres Meta.
2: Aquelles Ray-Ban que va presentar amb càmera havien provocat molta polèmica per allò de vas pel carrer i algú t'està... Però quan és al costat està gravant.
0: Vas, que pot gravar en qualsevol moment. Hi ha molta gent que no se n'adona que allò són unes ulleres amb una càmera incorporada.
2: Algú encertadament les va batejar com les ulleres del pervertit.
0: Home, i tant. Molt ben batejat.
2: Doncs mira, per evitar precisament això, Meta ha presentat unes ulleres que van sense càmera, tampoc sense LED, perquè també van fer unes que s'activava una llumeta i ja sabies que t'estava gravant, però si no ho havies vist...
0: Doncs era una mica Big Brother, era una mica...
2: En tot cas, elimina la càmera... Això sí, podrà escoltar, gravar, tu pots parlar amb les ulleres i explicar-li el que vulguis.
0: És que pots gravar el mateix.
2: No, exacte. Doncs costaran $349, pesaran només 43 grams. Si aneu pel carrer i veieu que algú està parlant sol...
0: He de dir que tenen molt bon so, eh?
2: Sí?
0: És a dir, quan tu escoltes música, el so és espectacular, perquè a més és un so que només escoltes tu, només sents tu. La gent del voltant no sap que estàs escoltant música.
2: Doncs mira,
0: ara ja veus molta gent també xerrant sola pel carrer, després li veus els cascos posats, eh?
2: Doncs igual està discutint amb les ulleres, que em sembla que és pitjor.
0: Amb l'intel·ligència artificial, que ara hi ha molta gent que...
2: Estan enganxadíssims.
0: Jo vaig provar un dia parlar amb la intel·ligència artificial i me'n vaig adonar i portava mitja hora xerrant de coses absurdes amb el meu telèfon mòbil.
2: La conversa eterna de la intel·ligència artificial.
0: Sí, però és que t'enganxa.
2: Sí.
0: Perquè és simpàtica, no et busca problemes, et dona solucions, no hi ha res negatiu.
3: Et dona la raó.
0: Exacte.
3: Sempre et dona la raó. I si li dius alguna cosa, et demana perdó.
0: Sí.
3: Increïble.
0: Però quin perill.
3: És horrible.
2: Es tracta malament, també.
3: Però si fa preguntes
2: així...
0: Però a mi m'han comentat que t'has de portar bé amb la intel·ligència artificial.
2: Si no et renya?
0: No, per si les mosques, pel que pugui passar en un futur, quan ens fulminin a tots, amb aquell llenguatge, en aquest metavers que estan creant, millor portar-s'hi bé. Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: Fins ara. Vinga, va, 3 minuts, un quart de 6 del matí. Avui, pels que esteu treballant, heu de saber que el món seria un lloc millor si s'apliquessin més mesures contra la pobresa energètica. Andreu Merino.
4: És el que reclamen l'Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyeria Sense Fronteres. Els dos col·lectius han presentat un informe que avala la instal·lació de comptadors socials. Es tracta d'una mesura que ja va estar en vigor a Catalunya, però que no va arribar a desplegar-se mai del tot per manca d'entesa entre les administracions i les companyies elèctriques, a causa de dubtes, deien, sobre la seva seguretat jurídica. Ara aquest informe pretén respondre precisament a aquells dubtes jurídics i forçar l'aplicació d'una mesura que, de ben segur, garantiria que menys gent hagi de passar fred a casa seva aquest hivern.
0: Amb només 3 minuts arribem a un quart de 6. 3 bones notícies per començar el dia. Una campanya exigeix al Ministeri de Sanitat que prengui mesures urgents per frenar el desabastiment de la medicació de les dones menopàusiques.
5: Ho impulsà una dona de 49 anys, a qui la seva ginecòloga va recomanar fa mig any una teràpia hormonal per la menopausa. El problema, a més de tenir-la, doncs és que per trobar la medicació està farta d'haver de fer una mena de gincama cada vegada que en necessite. D'entrada, per exemple, necessitava un spray, com que no el trobava, doncs li van proposar un substitut, uns pegats, i ara doncs es veu que tampoc els està trobant. Més de 20.000 persones ja s'han apuntat en aquesta campanya de recollida de firmes a través de change.org.
0: Un altre tema també per posar damunt de la taula que portem arrossegant des de fa molt temps, almenys que hi hagin algunes mesures per ajudar a les dones amb la menopausa, que em sembla de traca i mocador. A partir d'avui, Salvador Dalí té una exposició única i innovadora al Palau Reial de Milà. Ot Serra.
6: Entrellaça la figura del geni empordanès amb el món de la moda coincidint amb la Milà Fashion Week. S'hi poden veure més de 200 peces a l'exposició Dalí Moda, entre vestits, joies... Són de la Fundació Gala Salvador Dalí de Figueres, del Museu de Florida i del Reina Sofia. Montse Agué, directora dels Museus Dalí.
7: Moda en tota la seva complexitat. Tothom remet els bigotis de Dalí, els seus bastons. Com Dalí i Gala vestien diferent quan eren a Port Lligat, d'una manera molt més casual, o quan eren a París.
6: S'hi exposen col·laboracions amb grans dissenyadors com Dior, Elsa Schiaparelli, Coco Chanel i Paco Rabanne. Es pot visitar fins al 31 de gener.
0: Els matiners. M'encantaria viure a Port Lligat a la casa de Dalí.
3: I tant.
0: Home. Et juro que em retiro allà.
3: Venim.
0: El jardinet que té a dalt de tot amb vistes és que és espectacular.
3: És
0: preciós. És que és preciós de veritat. I avui, que és la Mercè a Barcelona, els pastissers han creat unes postres dedicades a aquesta festivitat.
5: Sí, el pastís de la Mercè es fa a base d'ametlles, figues i mel. I a banda de la recepta clàssica, alguns pastissers han començat a reinventar aquest pastís, però això sí, amb les figues i les ametlles com a grans protagonistes. A la pastisseria Barcelona del carrer Aragó han ideat una proposta creativa. És el pastís anomenat la flor de la Mercè i es tracta doncs una mousse esponjosa de figues i mel amb compota de figues i gerds, pa de pessic tendre d'ametlla i més figues i més gerds i més ametlla.
0: I què queda, cara de figa, de gerds i d'ametlles?
5: Ha de ser bona,
0: sí. Ha de ser molt bona. La fotografia fa molt bona cara, això.
5: Doncs sí, han explicat la recepta a BTV.
8: Doncs començarem posant la farina fluixa aquí al centre i la barrejarem amb la mantega. La mantega, hem d'utilitzar una mantega que la tallem petita i que estigui freda. Començarem barrejant aquests dos productes. Després d'això, integrarem els altres ingredients, com seria la...
5: El pastís es podrà degustar tant a la pastisseria per 49 euros com al restaurant Enric Granados, on el tindran a la carta de postres aquests dies.
0: M'encanta molt el so aquest de fons, però escoltem-lo un moment.
8: Continuaríem barrejant mica en mica.
3: És com misteriós, no? Com si... un crim.
0: Vinga, va, que passa un minut d'un quart de sis del matí.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Tal dia com avui, un 24 de setembre de l'any 1988, van detenir James Brown.
1: El músic va entrar en un edifici de la seva propietat mentre se celebrava un seminari a Augusta, a l'estat de Geòrgia. Brown va entrar movent i alçant un arma, i el motiu que hi ha darrere d'això, doncs demanar explicacions sobre qui havia fet servir el seu bany personal. Es va enfrontar a un gran nombre de càrrecs i per aquests fets, doncs al desembre d'aquell mateix any va ser condemnat a 6 anys de presó, dels quals doncs en va complir poc més de 2 anys abans d'obtenir la llibertat condicional el 1991. Recordem que Brown ja havia estat arrestat per tinença d'armes i drogues.

0: els més matiners. Matiners.
1: Un quart de sis del matí, 3 minuts. Bon dia a tots i a totes els que ja aneu connectant amb la Ràdio Pública i Nacional de Catalunya. Esteu escoltant els matiners. Us ho recordo una vegada més, també en emissió conjunta a Pericat. I els que ens seguiu cada dia, ja sabeu que som molt fans de repassar el contingut en català que trobem a TikTok i Instagram. I avui amb què ens trobem?
2: Doncs avui ens hem fixat en el compte de TikTok Artesans de l'Abel, que explica curiositats de productes 100% catalans, com ara els llardons.
3: Sabeu el que són els llardons? Hola, artesanets, us explicarem què són els llardons i quina diferència hi ha entre tots els tipus. Per exemple, a Catalunya tenim dos tipus de llardons. El llardó tradicional, que en diem també greixons, que és sagí de porc, cuit, fregit, fins a arribar a tenir un punt torradet, que faci cric-cric. Tenim un segon tipus de llardó, que és el llardó de la mocada, també en diem llardó de l'entreví, típic de la comarca de la Garrotxa. És un llardó el contrari d'aquest. És la part del budell i és un llardó tou. Ara us expliquem com es mengen els llardons. A Catalunya, el llardó premsat o greixons es pot menjar de moltes maneres, però bàsicament es posa a la coca de Sant Joan, típica de Catalunya. Segon, llardó a la mocada. Això és un llardó molt més buscat. És un llardó que cada setmana té més risc que l'altre i es menja tranquil·lament. S'agafa el llardó, es talla trossets i llavors te'ls poses al gust teu. Pots ficar-hi pebre negre, pots ficar-hi sal i cap a dins.
1: Doncs mira, uns llardonets ara me'ls fotia, eh? També t'ho dic aquí a la taula, amb una miqueta de sal.
2: Oh.
1: I avall que fa
2: baixada. Ja tindríem el dia fet, eh? Tan bons.
1: Alguns usuaris senten una autèntica passió per la nostra llengua i la nostra cultura.
2: Com per exemple el compte d'Instagram Soc l'Àlex Boquen, un andalús enamorat de tradicions tan boniques com la de Sant Jordi.
4: Imagina haver d'explicar a algú que no sap català que estimar és molt més que amar, que és una paraula que porta dins una manera de veure i entendre la vida. Imagina explicar-li que en Sant Jordi llibres, roses, carrers, plens de gent, cultura, amor i traïció. Una festa que, per mi, és la millor del món. I després, explicar-li que aquesta cultura és increïble, rica i diversa, que té història, llengua, literatura, música, tradició, gastronomia i una identitat que ha sabut mantenir-se viva durant segles. Perquè la cultura catalana no és només una llengua, és una manera d'estimar. I pot ser per això que m'encanta tant i estimo tant aquesta cultura.
1: Una meravella.
2: Que mono, molt bé.
1: Ens
2: farà plorar.
1: No, no ploreu, no ploreu, que és dijous, que hem de fer estar contents, que només ens queda un dia per acabar la setmana i per tirar el despertador per la finestra. I acabem amb el conte de TikTok d'en Marc Soler.
2: Sí, un català molt català que analitza la nostra manera de fer i en aquesta ocasió els memes més destacats de la nostra catalana terra.
5: Top 5 memes Catalunya. En el número 5, què tal família, ni l'Àngel Llàcer em supera, de Joel Joan.
6: Què tal família, com em veieu? Superguai, eh? L'Àngel Llàcer em supera.
5: Número 4. Josep Lluís Núñez dient demano, per favor, ara i perdó moltíssimes vegades sense que ningú li faci cas.
7: Per favor, per favor, per favor, demano, demano, demano, per favor, demano, per favor.
5: En el número 2. Què t'ha passat? Que has caigut?
8: Segueix insultant, va, segueix! Que això ho penjaré al Facebook. Segueix insultant, va! Què t'ha passat? Que has caigut?
5: Número 1, indiscutiblement, t'explico, està aquí moscatell, està aquí conyac, està aquí anís, un polsim d'eme i festa, noi.
9: T'explico, està aquí d'anís, està aquí de moscatell, està aquí de conyac, i en tots és un polsim d'eme i festa, noi.
5: Meme ho té tot, barreja de català-castellà, la pròpia barreja de Berga, i com a raonament acabar dient en la farmàcia pa caballos, em sembla increïble.
1: Ai, Déu meu.
2: Boníssim.
1: Sí, sí, clar.
2: He de dir que no l'havia sentit mai,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, boníssim, boníssim.
2: I festa, noi. M'agrada molt.
1: És que de veritat.
2: Ara vull veure el vídeo.
1: Ah, jo m'imaginava aquest noi. Què vaig fer ahir? Ah, espera, que em van gravar, que em van preguntar alguna cosa, no? Anava guapo. Anava finet.
2: Boníssim.
1: 8 minuts, 6:15 del matí, moment d'obrir la revista del cor dels matiners i ho fem explicant-vos que el príncep d'Anglaterra prepara un documental sobre la seva mare, Diana, pel 30è aniversari de la seva mort.
2: En les últimes hores hem sabut que està estudiant diversos projectes per homenatjar-la. Això seria de cara a l'any vinent, però ja està començant a agafar forma i segons la revista People ja ha contactat diversos familiars i amics de la seva mare. El fill petit de Lady Di ha explicat diverses vegades com la troba a faltar dia sí, dia també.
10: Sí, esclar que sí. Sé que estaria orgullosa de mi, però és una gran llàstima que no hi sigui. Cada dia penso en ella, depenent del que estigui fent. Em pregunto com seria si ella hi fos, què diria. o com faria riure tothom. Em venen al cap tota mena de pensaments i emocions.
2: Tot plegat coincideix amb la publicació aquests dies del nou llibre de Charles Spencer sobre la seva germana Diana.
1: I el món de la moda està de dol des de que dilluns va morir Presley Gerber, el fill de Cindy Crawford, als 27 anys per sobredosi. La xarxa s'ha omplert de reaccions amb els seus amics.
2: Sí, Sí, una de les reaccions més sonades ha estat la de l'exparella de Gerber, Charlotte D'Alessio. En un post a Instagram ha escrit que van compartir un amor pur i que mereixia més temps i més vida i que està molt enfadada. Paris Hilton, també bona amiga seva, li ha dedicat unes paraules. Sempre guardaré els records que hem compartit. Entre molts altres també s'ha pronunciat Brooklyn Beckham, fill de Victoria i David Beckham. Ha assegurat que era una persona molt afectuosa a qui tothom trobarà a faltar. I a les xarxes la gent aquests dies també està recordant un dels últims posts que va fer el mateix a Presley Gerber, en que explicava que tenia problemes de salut mental i deia això: m'he d'allunyar de les xarxes, però tornaré aviat més fort que mai.
1: I també toca repassar quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
10: Al matí de Catalunya Ràdio vam conversar amb el magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías, que és l'encarregat de redactar la sentència sobre l'amnistia. Ell, però, no és partidari de corregir el Tribunal Suprem.
11: Un òrgan com el Tribunal Constitucional, de composició diversa, però que al cap i a la fi la elecció dels magistrats és estrictament política, ha de ser molt prudent i molt restrictiu a l'hora de corregir el que fa, el que diu o el que decideix un tribunal independent.
10: A la tarda, amb la seva manera de fer sempre indesxifrable, l'Albert Pla va parlar de la seva nova col·laboració amb Los Javis a la pel·lícula La bola negra.
12: La veritat, jo no...
2: No sé. Però te la sents teva, la pel·lícula?
12: Sí, clar, jo sí, bueno, amb els Javis... vull dir que tot bé.
2: Sí. És que clar, compten amb tu per cada cosa que fan.
12: Sí, són com la mascota.
2: Home, no, la Messias.
12: Soc la mascoteta dels Javis.
2: Era...
13: No, home, et donen papers molt curiosos. Ara aquí fas de coronel feixista. Costa molt posar-se a la pell d'un coronel feixista?
12: Què va, no...
13: Portes un feixista dintre teu?
12: Sí, sí, tots portem un feixista. No, i de veritat que amb ells és tot molt senzill, molt fàcil, saben bé el que volen i ho saben comunicar molt bé, amb molt carinyo, i és tot senzill.
10: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera a la COPE va relatar així com Delcy Rodríguez va anar a parlar amb Pedro Sánchez a l'Assemblea de l'ONU a Nova York.
14: Se cruzó el hemiciclo de la Asamblea de Naciones Unidas, caminando decidida pero denotando ansiedad ante el reencuentro. Delcy busca entre la multitud de mandatarios internacionales que viene y va, y en ese momento le ve sentado Gallardo mientras habla con el móvil haciéndose el distraído. Y ella se acerca, le da un suave toque en el hombro sutil para que Pedro no se asuste y... Soy yo, Pedro, Delcy, ¿me recuerdas? Y Pedro se hace el sorprendido manteniendo una sonrisa de oreja a oreja. Perdone, señora, pero es usted una gran desconocida para mí, que soy la chica de Barajas.
0: Els matiners.
1: Moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
15: Bon dia, matiners. Felicitats, Mercès. Avui la lluna passa pel signe de peixos i ens convida a baixar una mica el volum de fora per escoltar més el de dins. Una cançó que t'emociona, 5 minuts de silenci, un passeig sense mirar el mòbil. A vegades no necessitem fer més coses, sinó donar-nos un petit espai per sentir. Així que avui regala't uns minuts per desconnectar de tot i reconnecta amb tu. Bon dijous!
1: I aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
2: Avui felicitem a Pedro Almodóvar.
16: Pedro!
2: Sí, Penélope, el teu gran amic Pedro! Fa anys, concretament en fa 77. També fa anys el polifacètic artista català Jaume Sisa, suma un any més i arriba als 78.
16: No m'ho puc creure!
2: Encara en tenim més, la soprano Ainhoa Arteta celebra que avui en fa 62 i acabem felicitant l'excopaire David Fernández, que avui en celebra 52.
1: Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
17: Bon dia, matiners.
0: Helena Gadel, cantant i actriu. La podeu veure cada tarda al Com si fos ahir de TV3.
17: La cançó que triu és Calor, calor, de la Trova Kung Fu. Ja sé que esteu llevats, així que espero que aquesta cançó us ajudi a despertar-vos, a animar-vos i que tingueu un molt bon dia.
16: Els matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 24 de setembre. Ana Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, moment de repassar els titulars d'aquest matí. Pedro Sánchez surt al pas de les protestes i el ressò mediàtic del desnonament de la Mari Carmen.
1: És la dona de 87 anys a qui ahir van treure del pis de Madrid on vivia des d'en feia 70. El president espanyol l'ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge. També ha enviat un missatge a la resta de partits.
2: El gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: Ay, es que... Ahir milers de persones precisament van sortir als carrers de Madrid i de Barcelona per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen.
1: A Madrid unes 10.000 persones es van concentrar en un indret simbòlic davant l'àtic de luxe que la Comunitat de Madrid va comprar per instal·lar-hi un despatx per Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona unes 1.200 persones van protestar a les portes de la delegació del govern

0: A la seu de l'ONU, el president iranià Massoud Pezeshkian desafia Donald Trump durant la seva intervenció.
1: L'ha acusat de terrorisme i diu que el seu país mai es rendirà. I també a les Nacions Unides, Vladimir Zelensky ha culpat Putin que la guerra d'Ucraïna s'allargui i alerta dels riscos que la intel·ligència artificial acabi controlant el front de batalla.
0: José Luis Rodríguez Zapatero ha aclarit que les joies milionàries que guardava al seu despatx són un regal del rei d'Aràbia Saudita de l'any 2007.
1: Sí, ara demana al jutge que l'investiga que contacti amb l'Aràbia Saudita per confirmar-ho. La seva versió és que van ser un obsequi de cortesia i de caràcter privat. L'expresident espanyol guardava les joies al seu despatx, que no va declarar ni tampoc va entregar a patrimoni de l'Estat, tal com l'obligava el codi de bones pràctiques que el seu mateix govern va aprovar.
0: El fenomen del Super Niño que s'està gestant a l'Oceà Pacífic podria provocar en els pròxims mesos 451.000 morts per calor extrema.
1: Segons un estudi de la Universitat de Chicago, els efectes es notarien especialment a l'hemisferi sud. A Catalunya aquest fenomen arribarà a la primavera amb conseqüències incertes que explica Toni Barrera, tècnic de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Quan hi ha niños forts, a partir de la primavera solen haver-hi unes condicions de major probabilitat d'episodis de sequera, però no sempre. Podríem encetar un període de sequera com un període amb més dinamisme atmosfèric i, per tant, de majors precipitacions i aiguats.
0: L'actor Oriol Pla ha rebut el Premi Nacional de Teatre que concedeix al Ministeri de Cultura.
1: El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, en què introdueix escena elements del clown. La notícia l'ha agafat per sorpresa mentre era al Festival de Cinema de Sant Sebastià promovent la seva última pel·lícula.
3: Sí que he caigut a terra dient, no, però no, per favor. I dic, no, no pot ser. Dic, sí, ella és d'allà de la Barriera, de la Barriera. Dic, hosti, tio, tinc la sensació que com que hi ha hagut una confusió, no? Com, però, hòstia, no vols dir? Jo, com quasi com intentant-lo convèncer. Dic, vols dir? Voleu pensar, dir, no, si ara ho farem públic. Bueno, dic, hòstia, tio, diu, i he col·lapsat una mica.
0: Ai, Oriol Pla, moltes felicitats. Que guapo que és l'Oriol Pla, per favor. És que me'l vaig creuar i dic, se n'ha adonat que he acabat en xoc de veure-la en directe. En Alfonso, moltíssimes gràcies per tot. Ja no et veiem més, que canvies d'horari.
1: Canvio d'horari.
0: A partir d'ara comença, diguem, una mica més la bona vida.
1: Sí, una mica més això de dormir de nit i estar despert de dia.
0: Passa'ns a veure de tant en tant.
1: Ho faré.
0: No t'oblidis dels pobres que som aquí de bon matí.
1: No.
0: Gràcies per tot, Anna.
1: Que vagi
0: Seguim.
1: Molt bé.
0: 6:04, tornem a concentrar-nos. És moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
4: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui amb Zapatero i l'habitatge a tot arreu.
4: Sí, són els dos grans temes de portada. Canalies, Zapatero diu al jutge que les joies són un regal del rei saudita. És el tema d'obertura del diari Ara, titular semblant a El Periódico i El País, en aquest cas en un lateral, i El Mundo ha anat més enllà i titula que l'Aràbia Saudita es nega a certificar l'origen de les joies de Zapatero.
5: Pel que fa a la crisi de l'habitatge, és l'obertura del País, commoció social i política pel desnonament de la Mari Carmen. Això acompanyat d'una gran foto de portada d'aquesta dona madrilenya en cadira de rodes i plorant. El Periódico explica que Pedro Sánchez demana suport al decret d'habitatge després del desnonament de la Mari Carmen. Qui ho resumeix molt bé tot plegat és La Vanguardia. Acompanya la foto gran dient que el cas de la Mari Carmen commou el País.
4: Altres temes de portada, la trobada de Sánchez i Mamdami. Els veiem a tots dos a l'Ara i amb les paraules textuals els poderosos ens tenen por. I la CIA, que segons El Mundo alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia.
5: I acabem amb successos. La terapeuta dels Andic afirma que no sap res de l'excursió a Montserrat. Ho diu El Periódico. Per la seva banda, La Vanguardia explica que han detingut la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere per la seva mort.
0: Avui diversos articles d'opinió sobre el cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada i Madrid per un fons d'inversió.
5: L'editorial del País diu que la Mari Carmen és el símbol d'un dret trencat perquè posa cara i nom al drama de l'habitatge.
4: I denuncia que els poders públics han permès que el mercat immobiliari es desconnecti de l'economia de la classe mitjana.
5: L'editorial del Mundo es titula Mari Carmen, drama humà i utilització política.
4: Critica que ara els 8 anys que porta el poder Pedro Sánchez ha ignorat el problema de l'habitatge.
5: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que una societat avançada com la nostra no hauria de permetre que una dona de 87 anys i amb mobilitat reduïda sigui expulsada de la seva casa on vivia fa 70 anys.
4: Recorda que el govern espanyol ha presentat en els darrers 3 mesos diferents iniciatives al Congrés per evitar situacions com aquesta, però totes han fracassat perquè els grups no es posen d'acord.
5: En relació també amb el tema de l'habitatge, l'arquitecta Maria Cisternes argumenta a l'Ara que no es pot rebaixar la febre immobiliària sense exercir un control efectiu sobre el sòl en entorns urbans.
4: I diu que és molt necessari posar aquest control del sòl a l'agenda com

0: han fet Berlín i Nova York.
1: Mentrestant, la directora del periòdico, Gemma Martínez, posa de relleu que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, té projectes per millorar les polítiques de l'habitatge.
0: Però adverteix que la credibilitat dels projectes de l'alcalde dependrà de quina sigui la seva execució.
2: I a la premsa digital, què va a l'alça?
0: Doncs justament els mercats en pisos particulars i d'una altra manera els home markets. Llegim al web de BTV que guanyen adeptes a Barcelona amb una aposta per la reutilització. Posa d'exemple l'empresa Pompina Home Reborn, que transforma pisos particulars en mercats efímers per donar una segona vida a centenars d'objectes. Objectes com mobles, com vaixelles o llibres. En només un any han organitzat 16 mercats a diferents pisos de la ciutat i de municipis de l'àrea metropolitana.
2: Noves troballes a Can Batlló, Barcelona.
1: S'hi descobreixen restes del canal de la Infanta, que ja era conegut. Es va construir al segle XIX per ampliar el cultiu de regadiu a Barcelona. Ara, durant la construcció de l'Institut Escola Can Maiol, n'han trobat un nou tram, un pont per creuar-lo i un petit pou. Es documentarà i es desmuntaran les parts que són incompatibles amb el projecte d'obra previst. La troballa no altera ni els plans ni tampoc els tempos.
2: L'estrella Michelin de Salou es trasllada.
0: Sí, el xef amb una estrella Michelin, Pep Moreno, ha anunciat a través de les seves xarxes que el pròxim 31 d'octubre oferiran l'últim servei al seu restaurant Del Iranto, perquè se'n van a Andorra.
3: Es una noticia que nos llena de tristeza, pero aseguro que los retos nuevos y lo que iremos haciendo estos meses, tanto de creatividad como de investigación sobre nuestros platos y nuestro concepto, no dejarán diferente a nadie.
0: No oferien només un menú degustació, sinó que cada proposta s'articula al voltant d'un univers literari. Ho recull el diari Més.
2: I si la pel·lícula no acaba de ser bona, sempre li quedarà l'anomenat, literalment, Festival de Cine de Merda de Sueca.
1: Sí,
2: al
1: sí,
2: País Valencià, eh?
1: Sí, sí, mostraran 80 obres, no sé si de merda.
2: Bé, pel 80
1: obres,
2: del
1: en
2: festival.
1: Tot cas. El tema no és que siguin dolentes, sinó que tenen baix pressupost i són de sèrie B. Gore i també Underground. Serà la 13a edició d'aquest festival que s'allarga fins diumenge amb directors internacionals i un bingo per interactuar amb les pel·lícules. I pesa més la creativitat que no pas la tècnica, en aquest cas. I clar, hi ha de tot, ho llegim a La Vanguardia.
2: I aquí als matiners no tenim propostes culturals de merda, ja us avisem que no, totes són bones, esplèndides, estupendes, perquè gaudiu de la cultura i, el més important, perquè la consumiu. Marta, amb què comencem?
4: Doncs avui amb la Mercè.

0: molta gent té festa, nosaltres, evidentment, no, per això estem aquí.
1: No anem gravats,
0: No anem gravats, estem en directe, més que mai.
1: 5 minuts, 3 quarts de 6.
0: Exacte. Però avui comença la Mercè i, per tant, també hi ha molts actes que són molt atractius. Dissabte hi haurà el gran i últim concert d'aquests que sentim, de Love of Lesbian. Abans, avui, hi haurà el pregó al Saló de Sena al càrrec de Toni Meritxell Falgueras, del celler de Gelida, al barri de Sants. Per cert, que parlarem amb ells avui al Matí de Catalunya Ràdio. I a la nit, per exemple, un parell d'espectacles potents. Un serà el Fil Vermell de Barcelona-Xangai, liderat per la companyia Flocktron Art Studio i format per 750 drons que es podran veure al cel. I l'espectacle també Emergency Exit de la Fura dels Baus.
1: Vinga, en Xaneta, anem a escalar.
0: I evidentment, avui 24 de setembre també es dient que totes les colles locals de Barcelona doncs actuïn a la plaça de Sant Jaume, i per tant, si voleu anar i veure castells, endavant, Barcelona Banda. Us hem de dir que a Terrassa comença el festival TNT, que és el festival Terrassa Noves Tendències, d'art vives i nous formats. Amb això hi haurà 18 espectacles, 6 dels quals doncs seran de carrer i a més seran gratuïts, per tant també una bona proposta per anar-hi. I acabem, Canalies, amb una novetat musical.
1: Vinga.
0: Perquè Venus treu cançó. Single en col·laboració amb Ed, que és un artista de Milà, es diu It's So Hard To Be So Funny, i el presentarà dins una gira el proper 8 d'octubre a la Nau, que després passarà doncs per 3 ciutats italianes més i que acabarà al Cabro Rock el 30.

0: Arribem a 6:45 del matí. Ha arribat el moment de la Dada Maria. Oh, sorpresa! Avui no hi ha Lara García.
1: Ah, però això ja està acordat, no?
0: Espera, que ara tornem una altra vegada a una setmana enrere. Jo que pensava que això ja ho teníem superat.
1: Lara!
0: A veure, ara ve quan puja ràpid les escales de Catalunya Ràdio.
1: Puja volant.
0: Puja volant.
1: Segur.
0: L'esperarem, sí. Anem bé de temps.
1: Lara!
0: Lara, tu, carinyo, tranquil·la, no et preocupis. Estem en directe, però nosaltres podem parlar de com hem dormit.
2: Us vaig posar música.
0: Veus, mira que bé.
2: Que n'he preparat una.
1: A més, ve caminant, la tia.
0: Sí, ve caminant. O sigui, no té cap tipus de... Què dius, carinyo? A veure, vine. Que si no t'apropes al micro... Hola! Què tal?
1: Molt bé.
0: Què tal el cafetonet aquest tranquil·let aquests últims 10 minuts? Bé, estem fent un programa de ràdio en directe. Un programa que es diu Els Matiners.
1: No em sona.
0: No et sona? A veure, em volies posar musiqueta, Maria?
1: Sí, som
0: a veure.
3: És la mà que mai s'amaga, és sembrar.
2: Avui parlem de la Mercè.
0: No m'ho diguis.
2: Aquesta és la cançó, no podia ser d'altra manera. És la cançó que Jaume Humet va crear l'any passat, interpretada amb la banda municipal de Barcelona, a motiu de les festes de la Mercè. Doncs bé, ja sabeu que, ho hem explicat abastament, la Mercè doncs, és una festa que ho peta molt. Hi ha 109 concerts repartits en una vintena d'escenaris, a més de capgrossos, sardanes, bèsties, correfoc, tot plegat per això. Avui us pregunto...
0: Ai. A veure.
2: Quin any es van celebrar per primera vegada a Barcelona les festes de la Mercè?
1: On és l'Àngel Llàcer?
0: No hi és avui.
1: Sempre està bé que comenci.
0: Sí, però ell, a més, clar, afine és de Barcelona.
1: Afine molt.
0: El primer cop. Això fa temps ja.
1: Fa temps.
0: Molt temps
1: ha plogut.
0: Principis del... No sé, jo diria 1900.
1: És que deu fer molt.
0: Jo dic 1900.
2: 1900, que n'alies?
0: No ho sé. Lara, carinyo, tranquil·la.
1: 1800...
2: Ah, tira enrere, ara.
1: 80.
0: No.
2: 1880.
1: No, sí,
0: no.
1: Va. A 1900 m'ha agradat, però
0: no,
1: un moment, que 1920.
2: És
0: que, Marta, m'estàs copiant.
1: No, perquè estic pensant en el meu avi i penso...
0: Va anar a Cuba?
1: Ho devia viure, no ho sé.
0: M'està copiant, però la compartirem.
1: 1920.
0: Marta Viana, 1920, Lara García, 1880, jo mateix, 1900. I els oients que ens esteu escoltant, què creieu? A quin any es van celebrar per primera vegada les festes de Mercè? Ai, Déu meu, quins nervis. Doncs desvela'ns-ho, estimada Maria, perquè avui la Dada Maria se l'emporta...
2: La Lara García!
0: Això és pitjor que la Melero. No m'ho puc creure! A veure, 1880, quin any?
2: 1871. Oh,
0: molt bé, quina...
1: Que fort!
0: Va, avui ho has dit perquè...
1: No, saps què m'ha orientat? El que has explicat justament tu mateix abans de la Mercè, de les agostes, tot plegat.
2: De fet, ho he pensat,
0: Van designar la Mercè...
1: La van beatificar i tot plegat.
2: Perquè té una relació. És a dir, no va ser fins al 1868, com tu deies al principi del programa, que el papa... doncs ratifica aquest nomenament de patrona de la ciutat a la Mercè i és 3 anys més tard, 1871, que ja se celebren les primeres festes. Va ser Francesc de Paula Rius i Taulet qui, quan era regidor, abans de ser alcalde, va impulsar aquesta festa. Després la Mercè prenia volada el 1902 quan, sota l'impuls de Francesc Cambó, es va celebrar la festa major que es va convertir en el model de les festes majors com les coneixem avui en dia a Catalunya.
0: Amb la Dada Maria no només intentem passar una bona estona, sinó que aprenem coses, que és el més important. No és un...
2: I ens ho passem bé, eh?
0: I ens ho passem bé. No és un comentari meu, això és obra de Maiol Roger. Maria, moltes mercès.
2: Moltes mercès. Bon dia.
0: Passa un minut de 6:45 del matí i avui, com cada dia els matiners, us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per una obra fantàstica que podreu veure a la Villarroel de Barcelona i que es diu La primera llei de Newton. Teniu ganes d'anar al teatre? Molt senzill, marqueu el telèfon de Catalunya Ràdio, 93207474, 93207474. Comencem a escoltar els primers matiners que a aquestes hores del matí ja esteu preparats per parlar amb tots nosaltres. 93207474. Maiol Roger, molt bon dia de nou.
4: Molt bon dia.
0: Tot preparat perquè d'aquí 14 minuts, mira, 14, no, 13 minuts, engegui el matí de Catalunya Ràdio.
4: Ah, exactament, que engegarà amb el Francesc Soler a les 6, però a les 7 ja s'hi posa el Ricard Urte.
0: Molt bé.
4: No t'espantis quan et saludi.
0: Perfecte.
4: El Francesc. Mira, avui parlarem de les joies de Zapatero, perquè ahir es van saber més detalls, i parlarem una mica des del punt de vista de l'ètica, perquè hi ha una cosa, si vols, avui pot ser gràcia, però realment et parla de la decadència de la política, que és que va ser el propi Zapatero qui va aprovar un codi de bones pràctiques dient, escolta'm, això de rebre regals no.
0: És a dir,
4: doncs,
0: que Zapatero va dir que això havia de passar patrimoni de l'Estat,
4: exactament. Exactament,
0: eh?
4: I quan ell es va rebre, com a expresident, va passar al seu patrimoni personal, que és ben diferent del de l'Estat.
0: Hi ha una cosa que diu que s'han revaloritzat, eh? Que abans no costaven tants diners, que a mi també m'ha fet molta gràcia aquest
4: tema. Això passa, això sempre passa. Aquesta polsareta que tens a casa guardada i dius, bé, ara val 2 milions d'euros.
0: Clar, noi, però en fi, clar.
4: Bé. En parlarem amb el filòsof Oriol Ferrés a l'Agora del Matí. També tractarem el tema dels joves i la política, perquè es va parlar molt arran de la Diada si hi havia més joves o no implicats en la política. Doncs bé, ara tenim dades noves que ens demostren que no és que n'hi hagi més, però que sí que estan implicats de manera diferent. Us ho explicarem a partir de les 6. I després, atenció, novetats amb la terapeuta de Jonathan Andic, perquè ha parlat de la seva defensa i parlarà aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio. Parlarem també amb els pregoners de la Mercè i avui farem la taverna des del restaurant Cinco Hermanos, que és un restaurant fantàstic, amb una història molt bonica, i allà tancarem el programa amb el Ricard Ostrell.
0: Tot això a partir de les 6 del matí, de 6 a 7 amb Francesc Soler, i a partir de les 7 s'hi posarà Ricard Ostrell. Que vagi molt bé el dijous, Maiol. Moltes gràcies.

0: 4.
1: Sí, cada tarda a les 4 tens una cita amb el Francesc Garriga.
2: T'imagines que amb la IA poguessis trobar la teva mitja taronja dins de 3CAT? I si el teu gran amor està en aquesta casa?
3: Uau.
4: Home, tant de bo. Tenim que anar, perquè mires amb aquesta mirada de...
2: És la cara, Francesc, de qui descobreix un amor, perquè ara feia tant que no venia que t'estic redescobrint.
5: Garriga, el que sí que t'haig de dir és que surts molt bé a la foto que t'han fet aquesta nova temporada.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
4: Tot amb aquesta música, no sé si ens posarem a plorar o no sé què, com què acabarem fent, eh?
6: Acabarem com el perfum aquí tots.
1: Un programa per trobar la teva mitja taronja.
7: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
1: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
8: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
1: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
9: Ostres, n'hi buscat això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
5: Ara mateix, sí, sí.
1: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa. A l'API web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT.
11: Catalunya Ràdio.
1: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
12: Va, recta final dels matiners d'aquest dijous festiu a Barcelona. Nosaltres en directe amb només 10 minuts. Arribem ja a les 6 del matí. Moment de saludar l'home del temps que viu a les muntanyes, és a dir, Eloi Cordomí. Molt bon dia, Cordomí.
13: Bon dia, bona hora.
12: Què tal? Esteu? Com estàs?
13: Bé, bé, bé, bé. Vosaltres?
12: Bé, fent programa com cada dia, tot i que Barcelona ciutat és festiu. Avui és un d'aquells dies que és una meravella poder aparcar, passejar-se per les rondes, no hi ha ningú. És a dir, que millor no podem estar avui. Tu què tal? Has dormit bé?
13: Sí, sí, he dormit bé, però un poquet, perquè...
12: Què ha passat? El nen,
13: no, tot bé. No, tot bé. El que passa que ahir em vaig recordar que havia rebut un missatge de l'associació de caçadors d'aquí de el president de l'associació de caçadors aquí del poble,
12: ai.
13: Que deia que avui vindrien a caçar a casa.
12: Què vols dir que vindrien a caçar a casa?
13: A casa vull dir al voltant de casa meva. Que
12: perquè tu ets terratenent, clar, que tens un munt d'extensió de terreny.
13: No, jo ja saps que ja et vaig dir un dia que he vist que era un terreny comunal amb la qual cosa allà tothom hi ve a fer coses. No? Venen a buscar bolets, venen a caçar...
12: I què cacen? Què cacen?
13: Senglars.
12: Ah.
13: I llavors, clar, havia de tancar les cabres i me n'havia oblidat.
12: Oh.
13: I llavors, clar, les cabres normalment quan es posen a dormir se'n van a una roca que hi ha per allà al voltant.
12: Sí.
13: I clar, vaig haver-les d'anar a buscar, anar-les a tancar i aquestes coses i sempre costa una mica.
12: A quina hora hi vas anar?
13: Doncs me'n vaig a dormir a les 9, me'n vaig recordar en aquell moment i dic, ai, vinga, aquella hora estava buscant cabres enmig de...
12: Corda't les xiruques i puja cap a la roca.
13: Tancar-les, sí, sí.
12: És que, de veritat.
13: Va ser divertit. Ho vaig aconseguir, estan totes tancades.
12: Perfecte, no hem tingut problemes, totes senceres.
13: Estan totes bé, els caçadors encara no han vingut, ara suposo que vindran i estan tancades, per tant protegides.
12: Ho celebro.
13: Clar, el problema és que ara pot passar en qualsevol moment un porc senglar corrent aquí com un boig muntanya avall.
12: Sí, és que ets com un home d'atura, clar.
13: Home, mira, ara està escoltant l'anunci del podcast.
12: Tira, jau, ja et veig allà així.
13: Està escoltant l'anunci del podcast del Camí de Cabres.
12: Sí, mira, exacte.
13: Mira, podríem fer una parada aquí, que seria divertit.
12: Vinga, Eloi, quin temps ens espera per avui dijous, va.
13: Va, avui un altre dia de sol. Un dia amb alguns núvols prims que arribaran a la tarda, un dia amb temperatures una mica més altes. Avui ja s'enfilaran els 32 i 34 graus a moltes comarques de l'interior, al voltant dels 30 graus a la costa. Demà continuen pujant una miqueta més i llavors el cap de setmana continuarà sent tranquil i assolellat. Potser diumenge a la tarda arriben més núvols i això serà un primer senyal de petits canvis que arriben la setmana que ve. No gran cosa, però sí que sembla que la setmana que ve es van normalitzant les temperatures, arriben més núvols, alguns ruixats... Vaja, que ens sumarem una mica a la tardor, espero.
12: Jo prefereixo que ens mantinguem així, també t'ho dic, eh?
13: Una mica, només una mica.
12: Bueno.
13: Farà bo encara i les temperatures encara estaran per sobre el normal, però sí, hi haurà cosetes.
12: Molt bé, cabreta meva, que vagi molt bé aquest dijous.
13: És que porto aquí 10 dies dient el mateix, quasi.
12: Cuida't, Eloi.
13: Vinga, fins ara.
1: Adéu. Som els matiners. Truca'ns en directe. 93-201-7474. 93-201-7474.
12: I que bonic que és regalar teatre. Feu a les persones felices. La gent viu molt millor quan anem al teatre. Aneu-hi, i ho podeu fer a través de regalateatre.cat, i a més, de fet, des de regalateatre.cat avui també us convidem a vosaltres, perquè tenim un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton a la sala Villarroel de Barcelona. Moment d'escoltar els matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts i que ens esteu trucant al 93207474. Francesc, molt bon dia.
0: Molt bon dia, Xavi.
12: Com estàs, Francesc?
0: Molt bé, treballant ja des de les 4 del matí.
12: Des d'on ens truques i de què treballes?
0: Mira, jo porto pa a domicili.
12: Sí.
0: Estic a Sils, a la comarca de la Selva.
12: Molt bé.
0: I vaig ser la primera persona que vaig parlar amb tu l'1 de setembre del 2025.
12: No m'ho diguis!
0: Que aquell un aiguat impressionant. I ja t'està parlant amb tu.
12: Escolta'm, ja hem estat gairebé un any i un mes sense comunicar-nos, Francesc.
0: No, ho he intentat, però no hi tens tant d'èxit que ha sigut molt difícil parlar amb vosaltres.
12: Doncs escolta'm, celebro molt tornar-te a escoltar. Tens el número 1 i a veure si aconseguim aquestes entrades per anar al teatre, Francesc.
0: Moltes gràcies. Volia felicitar a la bona companyia que ens feu en els matiners, eh?
12: Així ho farem cada dia i aquest és el propòsit. També una abraçada.
0: Perfecte, vinga.
12: Gràcies, Francesc. Adéu. I d'en Francesc amb Miquel. Miquel, bon dia. Miquel, bon dia. El tinc per aquí? A veure, Miquel, potser se'ns ha adormit. A veure, 93207474. La Roser?
3: Hola,
12: ah, la
3: bon
12: Roser,
3: dia.
12: Roser, bon dia.
3: Bon dia.
12: Què tal, Roser?
3: Bé, jo avui estic desperta i no treballo, tinc festa, però tinc l'horari ja ficat al cap i...
12: Ja vas amb l'horari...
3: I m'he despertat i dic, bueno, pues aprofito i truco.
12: Doncs clar que sí, des d'on ens truques, Roser?
3: Des de Barcelona.
12: Des de Barcelona, doncs escolta'm, a gaudir d'aquest dia de descans i tens el número 2.
3: Moltíssimes gràcies.
12: Que vagi molt bé, Roser, una abraçada.
3: Igualment,
12: adéu.
3: Bon dia.
12: Tinc en Miquel, tinc en Juanjo, qui tinc per aquí? En Juanjo, Juanjo, bon dia.
6: Hola, bon dia, matiners.
12: I tu des d'on ens truques, Juanjo?
6: Des de Lleida.
12: Des de Lleida, avui no tenim festa, els lleidatans.
6: No, avui no, avui no.
12: Preparat per treballar, entenc?
6: Sí, ara estic passejant el gos.
12: A quina hora ens hi posem, aviat?
6: M'hi fico a les 8.
12: A les 8, home, encara et queden
6: sí,
12: dues hores.
6: Sí, passejant el gos.
12: Molt bé, doncs escolta'm, Juanjo, tens el número 3.
6: Gràcies.
12: Una abraçada, fins ara. Gràcies. Cristina, també, molt bon dia. Hola, Cristina. Cris.
14: S'ha dormit.
12: Hola, què tal?
14: S'ha dormit.
12: Qui s'ha dormit?
14: Ah, ja vam dir Cristina, sóc la Maria.
12: Ah, la Maria, perdoneu-me, que m'han dit Cristina.
14: Comencem de matí.
12: Maria, a veure, un moment, espera, que m'estan parlant per aquí els cascos, m'estan enviant whatsapps i jo m'estic tornant boig. Maria...
14: No els hi facis cas, estigues per mi.
12: Escolta'm una cosa, Maria, que vaig una mica tard, tens el número 4 per aquest sorteig.
14: Vinga, va, som-hi.
12: T'envio una abraçada, Maria.
14: Que jo un altre tu, maco.
12: Que vagi molt bé.
14: Apa,
12: fins ara, adéu. Arribem a les 6, d'aquí uns moments saludo en Francesc, abans la música de Bruce Springsteen.

0: dels clàssics del bosc de Bruce Springsteen, una cançó que ens empenja pràcticament fins les 6 del matí. Francesc Soler, molt bon dia.
1: Bon dia, Canalies.
0: Què tal?
1: Bé, prou bé, eh? Ai, bona Mercè.
0: El de Mercè, eh?
1: Dic bona Mercè, eh?
0: Ah, bona Mercè, bona Mercè, sí. És que estava pensant que tothom té un cor afamat en aquesta vida.
1: Ai, sí. A vegades massa.
0: Dic, has de ser la mà innocent del nostre sorteig d'entrades.
1: Molt bé.
0: Número de l'1 al 4, Francesc.
1: Ai. El 4.
0: El 4. Doncs mira, la Maria. La Maria, altrament coneguda com Cristina.
1: Home.
0: És qui se'n va cap a la Villarroel a veure aquesta obra de teatre fantàstica que és la Llei de Newton.
1: Sí.
0: Tot preparat, Francesc?
1: Tot a punt, tot
0: doncs
1: a punt.
0: Doncs vinga, et passo el relleu i d'aquí uns moments comença el matí de Catalunya Ràdio. Ara ens escoltem, Francesc.
1: Fins ara, som-hi.
0: L'actualitat engega en Francesc Soler ara mateix. Nosaltres hi tornem demà puntuals com un clau, eh? No ens falleu. A partir de les 5 del matí som els matiners. Bon dijous.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: El matí de Catalunya Ràdio.

0: L'actualitat ens porta aquest matí en primer lloc cap als Estats Units perquè Pedro Sánchez ha defensat aquesta matinada davant de l'Assemblea General de l'ONU la gestió que el govern ha fet de la crisi a Ceuta.
1: Donde la desigualdad, la desesperación y la desinformación han alimentado una de las crisis de migración irregular más importantes de los últimos años. La tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo, pero mi país, España, no va a hacerlo.
0: Sánchez també ha carregat contra les polítiques de Donald Trump davant del plenari, on també hi ha intervingut el president de l'Iran. Enviat especial a Nova York, Oriol Serra, bon dia.
2: Bon dia. Un president iranià molt combatiu assegurant que cap atac quedarà sense resposta i un president ucraïnès advertint que Putin no té límits i que és una amenaça imminent per a Europa. Aquests han estat els protagonistes de la segona jornada d'aquesta Assemblea General de l'ONU.
0: De seguida tornarem a Nova York, que en una atenció als mitjans Pedro Sánchez també ha parlat de les joies de Zapatero, per dir que manté la confiança en l'expresident, i li han preguntat pel fet que la seva dona vagi a judici. Sobre això ha respost que està tot dit des de fa temps. El president del govern espanyol també ha fet una crida als partits per aprovar un nou decret sobre habitatge. Això després del desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys a Madrid, que avui veureu a totes les portades dels diaris i que ahir van treure de casa seva en camilla i ambulància. És un mes dels molts desnonaments que hi ha cada dia, però aquest ha generat una gran mobilització social. Fins i tot a Barcelona hi ha hagut mobilitzacions en les últimes hores. Per cert, sobre habitatge, avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que la pressió de l'Ajuntament contra els pisos turístics il·legals està tenint uns efectes més aviat discrets. En un any només s'ha reduït un 10%. A les principals plataformes immobiliàries encara se'n poden trobar més de 500. De seguida ho ampliem. En esports, avui comença l'Eurolliga de bàsquet al Palau a 8:45, Barça-Efes d'Istanbul. Podreu seguir el partit a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio. I a la Champions femenina, debut amb golejada del Barça.
3: L'ho fa la passada cap a Payer, la rematada de Payer i el gol. El cinquè del Barça, el gol de Payer.
0: 2-5 al camp del París. Les blaugranes comencen amb bon peu el camí cap a la cinquena Champions. I pel que fa al temps, doncs pocs canvis, no? A l'Eicordomí, sol, calor, seguim així?
4: Bon dia. Sí, seguim sense canvis, seguim amb sol, amb temperatures avui una mica més altes, encara podríem pujar 1 o 2 graus a l'interior i arribar amb més facilitat als 33 o 34 graus. Això es mantindrà així encara tota la setmana. A partir de diumenge al vespre pot començar a canviar i la setmana que ve ens arribarien ja petits ruixats.
0: Doncs així comença el dia de la Mercè. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio tindrem l'anàlisi de Jofre Llombart, Oriol Marc, Claudi Pérez i Alicia Puig. I a 11:45 coneixerem la història del restaurant Cinco Hermanos, una institució que visitarem a l'espai de la taverna. I quan passen 4 minuts de les 6 del matí, comencem aquesta hora el repàs de l'actualitat amb Marc Jurado i Lara García. Bon dia.
6: Bon dia.
0: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. La pressió de l'Ajuntament de Barcelona contra els pisos turístics il·legals està tenint uns efectes limitats. Si mirem l'últim any, l'oferta ha caigut només un 10%. Però si posem el focus en els últims mesos, fins i tot veiem un repunt considerable.
7: Els anuncis de pisos turístics sense llicència han crescut un 47% aquest estiu. El consistori n'ha detectat 525 aquest agost. Són 167 més que al maig, quan hi havia 358. Respecte a fa un any, se n'ha trobat una seixantena menys. Airbnb segueix sent la plataforma que concentra més il·legalitat. El 2025, l'Ajuntament i Airbnb van signar un nou conveni de col·laboració per combatre aquesta pràctica. La voluntat de l'alcalde, Jaume Collboni, era controlar-ho de manera més efectiva.
8: Ningú està sobre de les lleis i ningú està per sobre de la voluntat democràtica d'un ajuntament i d'una ciutat de decidir quin model i quines polítiques d'habitatge fa o quin model de turisme defensa. No permetrem cap empara de la il·legalitat.
7: L'Ajuntament recorda que des del 2018 ha aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis. S'ha passat dels 6.000 pisos il·legals actius a detectar una mitjana de 300 o 400 anuncis il·legals cada mes. Airbnb argumenta que disposen d'una clàusula estricta segons la qual, si els propietaris no acrediten que tenen una llicència real d'habitatge d'ús turístic, l'anunci de l'apartament no surt publicat al web.
0: Els principals afectats que continuïn aflorant apartaments turístics sense llicència són els veïns.
7: A la bústia de queixes i denúncies del matí hem rebut el missatge de la Núria, veïna de la Barcelona.
6: I és un mal de cap que tenim, primer perquè no tenim vivendes per la gent del barri i aleshores això és un continu passe de gent. Això comporta que poden trencar els panys de les portes dels portals del carrer, malmeses les escales, els ascensors també malmès per les maletes que porten, que són molt pesades moltes vegades, és un daltabaix.
7: L'Ajuntament de Barcelona té el compromís de revocar el 2028 totes les llicències de pisos turístics vigents, que actualment són 10.500.
0: Si voleu fer arribar les vostres queixes i denúncies al Matí de Catalunya Ràdio, podeu fer enviant un missatge al 636 36 0609. I d'habitatge també se n'ha parlat a Nova York. Pedro Sánchez surt al pas de les protestes i del ressò mediàtic del desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, a qui ahir van treure del pis de Madrid on vivia des de fa 70 anys i que s'ha convertit en el símbol d'una realitat sovint normalitzada.
9: El president espanyol ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre a situacions com la seva. També ha enviat un missatge a la resta de partits.
10: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: Les paraules de Sánchez han arribat després que milers de persones sortissin als carrers de Madrid, també de Barcelona, per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen.
9: Unes 10.000 persones es van concentrar ahir al vespre a Madrid en un indret simbòlic davant l'àtic de luxe que la comunitat va comprar per instal·lar-hi un despatx per Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona, unes 1.200 persones van protestar a les portes de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana. Els convocants han recordat altres casos recents i han acusat el govern de Pedro Sánchez de no haver sigut prou valent per tornar a tirar endavant la normativa antidesnonament. Sentim Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres.
11: Fa mesos que tenen en un calaix un decret que evita desnonaments, que regula el lloguer de temporada, que regula el lloguer d'habitacions i que protegeix els llogaters. I el PSOE, en comptes de posar-se del cantó de la Mari Carmen, el que ha fet és ignorar el problema i enviar-los a la policia.
9: El sindicat de llogateres amenaça amb la convocatòria d'una vaga general per l'habitatge si dimarts que ve el decret que ha promès Sánchez no rep el vistiplau del Consell de Ministres.
0: I ha dit que ha aturat in extremis el desallotjament d'una família sense recursos que està ocupant un pis de protecció oficial de la Generalitat.
12: Gent sense casa i casa sense gent!
7: L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha demanat la suspensió del procediment quan la família ja estava preparant-se per sortir.
0: Anem a Vignati Adell.
13: La notícia ha arribat quan la família portava estona recollint les seves pertinences i els Mossos d'Esquadra desmuntant el dispositiu de seguretat. Es tracta d'una de les 11 famílies en situació irregular que estan als antics pisos de l'obra social La Caixa, que des del 2024 són de titularitat pública. La demanda de l'Assemblea d'Habitatge d'Osona i Lluçanès per aquestes famílies la resumeix la Clara Cussó.
14: Com a famílies que estan en situació de sensellarisme, hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer.
13: El consistori diu que no es poden normalitzar situacions que generen disfuncions. L'alcalde, Albert Castells, ha dit que el problema s'ha d'atacar d'arrel.
15: O tallem això del seu carrel o ens anem a l'abisme real.
13: Des de Vic, Nati Adell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sí, sí, 9 minuts al matí. Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta sense deixar-se portar per l'extrema dreta.
9: El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
0: Tornem a Nova York, Oriol Serra.
2: Hola, bona nit. El president del govern espanyol s'ha referit a la crisi migratòria de Ceuta com una de les més greus dels últims anys durant el seu discurs davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que la ciutadania afrontarà la situació respectant els drets humans i no escollint el camí fàcil, sinó el més just.
16: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. i tampoc, lògicament, una ciutat espanyola com Ceuta.
2: Sánchez ha atacat els governs i moviments polítics que segueixen les doctrines de l'extrema dreta sense esmentar cap nom. Ha defensat la reforma del Consell de Seguretat de l'ONU perquè sigui més just per tots els països i també el nomenament d'una dona llatinoamericana perquè sigui la successora del portuguès Antonio Guterres com a secretària general de les Nacions Unides. Guterres acaba el seu mandat a finals d'any. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Nova York.
0: També ho hem estat seguint aquests dies. Rècord d'abstenció a les eleccions legislatives del Marroc.
7: El 62% dels marroquins amb dret a vot no han anat a votar. És l'índex més alt en els últims 20 anys. Els analistes ja preveien poca participació en una societat amb una elevada desconfiança en els partits polítics i en el mateix sistema.
0: Enviat especial a Rabat, Nando Zanoguera.
17: S'han confirmat les previsions dels analistes i la participació a les eleccions d'ahir ha estat la més baixa de les últimes dues dècades. La sensació de desafecció s'ha estès en un país on el rei presideix de facto el govern, nomena els quatre ministres més estratègics i amb una macroeconomia de grans xifres que no s'estén a la política social i a les oportunitats dels joves. Mohamed Sisa nomenarà el pròxim primer ministre a partir de la llista més votada i el cap de govern haurà de configurar un executiu de coalició. El pròxim gabinet gestionarà el Mundial 2030 i, de fet, la revelació estrella d'aquesta campanya, amb punts per arribar a encapçalar l'executiu, ha estat el president de la Federació Marroquina de Futbol. Des de Rabat, Nando Zanoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a aquesta notícia, la CIA alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia?
9: Sí, si més no, el que publica avui El Mundo diu que el Kremlin ha posat en el punt de mira els països mediterranis segons informacions que els serveis d'intel·ligència dels Estats Units haurien fet arribar a diversos països europeus. El diari cita una font propera al Ministeri de Defensa lituà que assegura que els russos textualment faran servir drons i els llançaran des del mar ocults al contenidor d'un vaixell. Les autoritats lituanes sabrien fins i tot el tipus de dron que els russos podrien fer servir contra Espanya, França o Itàlia. Un Gerbera d'aproximadament 2,5 metres d'envergadura i un abast màxim declarat de 600 quilòmetres, depenent de la càrrega explosiva que porti. Seria una resposta al subministrament d'armament, dades d'intel·ligència i assessors militars a Ucraïna. Lituània tindria aquesta informació des de després del misteriós viatge del director de la CIA, John Ratcliffe, a Moscou el 25 d'agost.
0: I qüestió destacada també de les últimes hores, José Luis Rodríguez Zapatero demana ara al jutge que l'investiga que contacti amb l'Aràbia Saudita per confirmar que les joies milionàries de la seva caixa forta són un regal del rei saudita del 2007.
7: La seva versió és que van ser un obsequi de cortesia i de caràcter privat.
0: Ara Madrid, Paula Brujats.
18: Zapatero intenta desmuntar l'acusació per contraban i per delicte fiscal. Les joies són un regal personal que li va fer l'anterior rei de l'Aràbia Saudita el 2007 de viatge oficial a Madrid. L'expresident espanyol ha trigat 3 mesos a aclarir l'origen de les 12 peces, collarets, arracades i braçalets de maragdes, safirs i or blanc que guardava al seu despatx sense declarar i que tampoc va entregar a patrimoni de l'Estat tal com l'obligava el Codi de Bones Pràctiques aprovat pel seu mateix govern. Ara espera que l'Aràbia Saudita confirmi al jutge que les joies són un regal. De moment, Zapatero ha enviat 2 cartes a la Casa Reial d'aquest país i ningú li ha contestat. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Incident rocambolesc ahir al Congrés que investiga una diputada del PP perquè va fer servir un espai de gas pebre que ha acabat amb 12 de persones afectades.
9: Sí, ella s'ha defensat dient que estava buit, però un treballador del seu grup parlamentari ha reconegut que havia manipulat l'esprai per indicació de la diputada.
0: Dani Senciaja.
19: Tot comença quan la diputada Ana Vázquez li mostra un esprai de gas pebre al ministre de l'Interior i la presidenta del Congrés l'expulsa.
20: Este es el material escolar básico. Señor Marlaska, un spray de gas pimienta.
21: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo.
20: Esto no es un arma. Obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
19: Això deia ella, però minuts després s'ha desallotjat diversos despatxos, una cafeteria i una cuina, i s'han atès 12 persones amb picor i vòmits. El PP ha admès que un treballador seu ha accionat l'esprai quan estava netejant per indicació de la diputada. La mesa està esperant l'informe policial per decidir si en redaccions una treballadora afectada ja ha posat una denúncia i una altra s'ha agafat la baixa. Des de Madrid, Dani Sáenz Viaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En fi, això i a la seu de la Sobirania Popular a Madrid. Aquí les explicacions de Salvador Illa sobre el fiasco de les proves PISA no convencen l'oposició que li continua demanant al cap de la consellera Niubó.
7: El president la va exculpar i d'una errada que va qualificar d'inacceptable.
0: Àlex Giralt Robert.
22: Després d'haver escoltat Illa, cap grup fora del PSC va suavitzar les crítiques contra Niubó, ni els
9: els aliats d'Esquerra i els Comuns,
1: marxar i assumir responsabilitats.
3: No es pot limitar a assenyalar a tres persones.
9: Ni la resta de l'oposició.
22: La prova definitiva que li importa poc l'educació és que vostè encara mantinga la consellera Niubó.
23: Nos hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
9: I és que el president, tot i l'autocrítica,
24: ha estat un error inacceptable i és responsabilitat del meu govern.
9: Va tornar a tancar files amb la responsable d'educació.
25: La consellera té la meva confiança i m'ha posat al càrrec. Les vegades que ho convicut a disposició és que tinc.
9: Amb el cessament de la número 2 del departament i els expedients i investigacions internes, va demanar girar full de l'afer PISA i centrar-se en el pacte de país en educació. Àlex Giral, Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa pràcticament un minut d'un quart de set del matí. En crònica de successos us expliquem que han detingut a Madrid la parella de Josep Juan Pere per la seva possible relació amb la mort de l'arquitecte el 26 de desembre de l'any passat a Baqueira, a la Vall d'Aran. Anem fins a Viella, Sofia Cabanes.
26: Bon dia, sí, els Mossos investiguen si l'haurien enverinat. El jutjat de Viella en va obrir la investigació poc després de la mort de l'arquitecte. El titular de la sala va ordenar una autòpsia ampliatòria en detectar algunes contradiccions en les declaracions prestades per la dona de 65 anys. Josep Juan Pere va morir a Baqueira dos dies després d'haver acudit a l'Hospital de Viella per una indisposició. El reputat arquitecte es trobava passant les vacances de Nadal amb la dona. El cas es troba sota secret de sumari. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Juan Pere, per cert, amic d'Isaac Andic. Doncs bé, la defensa de la terapeuta de la família Andic denuncia el linxament mediàtic que està patint la seva clienta i estudia emprendre accions legals.
9: El seu advocat, Francesc Jofresa, assegura que la dona no sabia que Isaac i Jonathan Andic estaven fent una excursió per Montserrat el dia de la mort del fundador de Mango.
27: Aquesta campanya es nodreix de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba. Ens preguntem per què aquest encarnissament amb Julián Luderwald, que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió.
9: Jofresa també denuncia l'exposició de la seva clienta als mitjans i la filtració d'informació que suposadament hauria d'estar en mans de la policia o del jutjat. La defensa de la terapeuta nega que la dona fes de psiquiatra o psicòloga amb la família Andic i rebutja les acusacions d'intrusisme professional que s'han fet contra ella.
0: I els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia dos anys que era mort a l'interior d'un habitatge al municipi de Cabrera d'Anoia.
7: Segons van avançar els diaris El País i El Periòdico, el cadàver de la víctima estava tapat amb una manta en una habitació d'aquesta casa on vivien dues dones que s'han identificat com la mare i la filla de l'home mort. Totes dues han explicat als Mossos que l'home va morir fa dos anys assegut al sofà i que van deixar-lo en una habitació. La família no sortia de casa des de la pandèmia. Els Mossos han traslladat a les dues dones a un hospital per rebre un reconeixement mèdic i investiguen si l'home va morir per causes naturals o veia indicis de criminalitat. Els veïns van ser els que van alertar el telèfon d'emergències perquè sentien sorolls dins la casa, però no hi veien ningú des de feia molt de temps.
0: I dos apunts més abans dels esports. El Departament de Justícia multarà l'empresa d'intèrprets que va donar servei durant el judici del cas de Roger Español.
9: Els errors de les traduccions van obligar els advocats a traduir-se ells mateixos i expressar-se en castellà. Per evitar malentesos, els advocats havien sol·licitat el servei de traducció, però la intèrpret designada era especialista en ucraïnès i rus i no pas en català.
0: I l'altra, l'Audiència Nacional absol Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en el cas del narcotraficant gallec Sito Miñá.
7: La sentència del tribunal exculpa l'advocat de Carles Puigdemont perquè considera que no va participar en la coneguda com a Operació Mito, que va introduir a Europa gairebé 4 tones de cocaïna el 2017. La fiscalia demanava gairebé 10 anys de presó per a Boye. L'advocat deia ahir a X que la sentència ha estat una alegria immensa i agraïa el suport de la família i del seu equip. L'audiència ha condemnat el narcotraficant Miñanco a 17 anys de presó per blanqueig de capitals, organització criminal i delictes contra la salut pública.
0: I els esports, Robert Prat.
2: El Barça debuta amb victòria a la Champions femenina, 5-2 davant el París. També comença avui la seva aventura europea a l'equip blaugrana a l'Eurolliga de bàsquet. El Barça Efes a quarts de nou, transmissió a l'API al web de Catalunya Ràdio. Xavi, que s'estrena com a seleccionador dels Països Baixos davant Alemanya, 3:15. I el Cadí la Seu, campió de la Lliga Catalana Femenina de bàsquet, 67-72 davant l'Espar Unigirona.
0: 10 minuts i 6:45 del matí. Ara 3 titulars de cultura en 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
7: Molt bon dia.
0: La primera.

dia central de la Festa de la Mercè, hi ha jornada castellera i a la nit hi ha dos grans espectacles, un amb més de 750 drons que es podrà veure des del mar i l'espectacle de la Fura dels Baus que es podrà veure al Moll de la Fusta. La

0: Avui al Festival de Sant Sebastià, Javier Giner, que es va inspirar en aquest tema que sentim per escriure la sèrie Jo Adicto, debuta com a director d'un llargmetratge amb esta soledat protagonitzada per Oriol Pla i Marina Salas. També es presenta la segona producció catalana que va a competició. Es diu Sants, de Miquel Gurrea, amb Victoria Luengo de protagonista.
1: I la tercera.

0: Oriol Pla perquè ha guanyat el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, on explora la figura del pallasso. Després d'estrenar-se en diferents teatres, es podrà tornar a veure a Barcelona a partir del 21 d'octubre a la Sala Becket.
1: Doncs tot això, avui que és dijous, 24 de setembre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Ona, amb 3 quilos i 500 grams, a l'Hospital Clínic de Barcelona, i el Mohamed, amb 3 quilos i 625 grams, a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: A partir de les 9, obrirem l'àgora per parlar de les joies de Zapatero. L'expresident espanyol ha informat al jutge que són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007 i que les va acceptar per deferència. En parlarem amb el filòsof Oriol Ferrés.
4: A 9:15 analitzarem quina és la implicació dels joves en la política i ho farem amb el professor de Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra, Roger Soler i Martí.
3: A 11:15 entrevistarem els pregoners de la Mercè i propietaris del celler de Gelida, Toni i Meritxell Falgueres.
4: I a 11:45 a la taverna, avui des del restaurant Cinco Hermanos, amb el director de l'establiment, Jordi Gerpe, el Marc Casanovas i el Pau Aranós.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Pel que fa al temps, es manté l'ambient estiuenc. Eloi Cordomi, bon dia.
5: Bon dia, sí, amb temperatures que avui encara poden pujar una miqueta més que ahir, arribaran entre els 32 i 34 o 35 graus als llocs més càlids, al voltant dels 30 a prop de la costa. Ara tenim uns valors força còmodes. A Bossòst, a la Vall d'Aran, 14 graus, 10 a Campdevànol, al Ripollès, 18 a Cerdanyola, al Vallès i 20 graus a Amposta. Avui poden formar-se 4 bancs de núvols baixos a l'extrem sud de la costa i també a l'extrem nord de la Costa Brava, i a la tarda arribaran alguns núvols prims. I en pròxims dies, tranquil·litat encara, fins dissabte, diumenge també, però sí que de cara a la tarda vespre arriben més núvols, i la setmana que ve hi ha una mica més de moviment, amb petits ruixats i unes temperatures que tendiran a normalitzar-se.
1: I la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit, avui es nota que és dia festiu a Barcelona, perquè se circula amb fluïdesa a tota la xarxa, no hi ha les retencions habituals, i pel que fa al transport públic, avui també, amb motiu de la Mercè, el servei de Rodalia de Barcelona té horari de dia festiu, i a l'R4 hi ha horari de dia festiu amb servei de trens especial de reforç. Tenen horari de dia feiner els trens regionals, els trens de Rodalia de Girona, Tarragona i Lleida.
1: 6 minuts i 6:45 del matí. Cada dia a aquesta hora volem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit, comencem a Berlín. Jordi Regàs, Guten Morgen.
6: Ja, yeah, Guten Morgen.
1: A Nova York hi tenim l'Oriol Serra. Good morning.
7: Good morning, Francesc.
1: Des de Perpinyà, Laura Bertran, bon dia.
8: Bon dia, Francesc.
1: I des de València, Pepa Ferrer, bon dia.
9: Bon dia, Francesc.
1: Doncs comencem a Alemanya, on tot i que Europa aposta per prioritzar les armes Made in Europe i també la seva fabricació, acaben de signar un acord milmilionari amb els Estats Units. Jordi, és un bon negoci per als alemanys tot plegat?
6: Bon negoci ho és sobretot pels americans. Alemanya es gastarà només en la compra d'armament als Estats Units 20.000 milions d'euros, i la meitat són per la compra del caça bombarder F-35, del qual Alemanya han encarregat més de 30 unitats. El problema és que això prolonga fins ben bé el 2040 la dependència amb els Estats Units. Alemanya, per aquesta compra, ha afirmat que afrontarà qualsevol pujada de preu posterior, excepte també endarreriments en les dates d'entrega, no recorrerà cap tribunal per queixar-se, i a més, els Estats Units poden aturar quan vulguin l'entrega de noves unitats. Un gran acord no sembla que hagin signat.
1: D'Europa a Amèrica, els Estats Units s'acosta Halloween, tant com aquí s'acosta Tots Sants, però mentre aquí els panellets encara no es venen, allà ja s'han disparat les vendes de tot el que té a veure amb aquesta festivitat, Oriol.
7: Doncs sí, i la bogeria ja va començar a finals d'agost, quan el 49% dels consumidors van iniciar les compres relacionades amb Halloween. Atenció, perquè els nord-americans es gastaran més de 13.000 milions d'euros en aquesta festivitat. Sí, els Estats Units embogeixen cada any de manera incansable quan arriba Halloween, i això que encara falten 5 setmanes perquè arribi la nit del trick or treat, perquè la canalla es disfressi de la manera més terrorífica possible i perquè els nord-americans decorin les seves cases com si es tractés d'un concurs per veure qui té la finestra o el jardí més inquietant.
1: Més a la vora, saltem a la Catalunya Nord. Les autoritats nord-catalanes acaben de prohibir el bany als llacs i basses d'aigua de muntanya situats a l'espai Protegit Natura 2000, al Capcir. La ROM és mediambiental, Laura?
8: És exactament això. Tant per les causes com per les conseqüències. I concerneix, entre d'altres, la Bullós i Camporells. Primer les causes, perquè la pujada generalitzada de les temperatures provoca un augment de la freqüentació de la muntanya a l'estiu. I pel que fa de les conseqüències, perquè qualsevol canvi pot afectar la biodiversitat. Sigui perquè l'activitat humana pot deteriorar el ter i els sediments per pol·lució o també la possible introducció d'espècies invasores. Aquesta prohibició s'aplica des de l'1 d'abril fins al 31 d'octubre.
1: Doncs així tenim el món. Falten 3 minuts per 6:45 del matí.
9: Comprant a Aldi menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
10: Que l'any serien 1, 2, 3...
9: Més de 2.400 euros.
10: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
9: I el llom de porc extra tendre a 3,79 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
11: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... A aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
12: 10 anys.
13: Els llums s'han apagat.
14: Espera, espera, aquesta ja la van fer pels 1.000 programes.
12: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
14: I ho farem amb un programa especial.
12: El dimarts 29 de setembre.
14: Amb els col·laboradors d'avui.
12: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
14: 10 anys d'esports.
12: 10 anys de ràdio.
14: 10 anys de Tot Costa.
15: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.
1: Catalunya Ràdio. 6:45, ara els esports. El Barça debuta en victòria a la Champions femenina 5-2 davant el París.
16: Dos gols de Payor, un de Carolyn, Sarah Jordi Graham, tot i que el París va fer el 0-1 als 5 minuts, 4-1 pel Barça de mitja part. Una de les golejadores, Sarah Jordi, diu que l'equip està bé, tot i les jugadores que han marxat.
17: Totes les jugadores són importants i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell i intentar, bueno, treure els partits.

0: El Barça debuta a l'Eurolliga de bàsquet a 8:45 davant de l'Efes d'Istanbul.
1: Dario Brizuela, jugador blaugrana, reconeix que necessiten una mica de temps per assentar un projecte amb tants jugadors nous.
2: Todo es muy nuevo, pero partimos, como todos los equipos, de empezar de cero. Igual sé que nosotros necesitamos un proceso de construcción un pelín más largo y un poco más intenso.
1: A Catalunya Ràdio estrenem la temporada de transmissions de l'Eurolliga amb aquest Barça-Efes a l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT. Amb Ernest Macià, Carme Lloberes, transmetrem tots els partits de l'Eurolliga a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
0: Xavi Hernández debuta aquest vespre com a seleccionador dels Països Baixos.
1: El partit que jugarà contra Alemanya, l'Alemanya de Jürgen Klopp, a partir de 8:45.
3: Jürgen is one of the best...
4: Jürgen Klopp és un dels millors entrenadors del món els últims anys. Ho ha fet molt bé i el respecto molt. És un gran desafiament personal per mi, per l'equip i per tot el país jugar contra aquest tipus d'entrenadors i seleccions.
3: Coaches and this kind of teams.
1: El Cadí la Seu guanya la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, 67-72 davant l'Espart Unigironès, i a primera ref el Sant Andreu empata 1 amb el Madrid Castella.

0: En punt, 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a les 7:45 a Bagergué, a la Vall d'Aran.
1: I es pondrà a les 7:51 a la tarda.
0: Les temperatures a aquesta hora.
2: A Lleida hi ha 14 graus, 16 a Anglès i 18 a Cornellà de Llobregat.
0: Pel que fa al temps, es manté l'ambient estiuenc. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, avui reforça una mica el vent de Garbí, que farà pujar lleugerament la temperatura a molts llocs de Catalunya. Gairebé tot arreu arribarem entre els 30 i 34 graus, amb un dia de sol, amb alguns núvols prims a la tarda.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera.
4: Pel que fa al trànsit, circulació amb fluïdesa a tota la xarxa de carreteres, i pel que fa al transport públic, avui, a motiu de la Mercè, el servei de Rodalia de Barcelona té horari de dia festiu i tenen horari de dia feiner els trens regionals i els serveis de Rodalia de Girona, Tarragona i Lleida.
0: Tot això avui, que és dijous 24 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms. El primer, pisos turístics il·legals.
1: Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. Continuen apareixent anuncis d'apartaments turístics il·legals a Barcelona, tot i el control que intenta posar l'Ajuntament. Els anuncis de pisos turístics sense llicència han crescut un 47% aquest estiu.
0: El segon, Mari Carmen.
2: Pedro Sánchez surt al pas de les protestes pel desnonament d'aquesta dona de 87 anys que hi va haver de deixar el pis on vivia des que era adolescent. El president espanyol s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge i assenyala Isabel Díaz Ayuso per permetre una situació com aquesta. Ahir unes 10.000 persones es van concentrar contra el desnonament i el sindicat de llogateres amenaça de convocar una vaga general per l'habitatge.
0: El tercer, Nacions Unides.
1: Durant el seu discurs a l'Assemblea General, el president espanyol s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar

0: L'empresa assegura que la dona no sabia que els Andic estaven fent una excursió per Montserrat el dia de la mort del fundador de Mango.
1: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
2: Pendents del nou viatge que el papa farà per a Europa, en aquest cas a França, Lleó 14, terra demà a París, anirà també a Lourdes i a Metz. Un viatge marcat pel fenomen migratori. A la capital, de fet, visitarà un centre que acull immigrants on el lema és cuidar la persona sense importar qui sigui, d'on vingui o els motius que l'han portat a desplaçar-se.
1: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
2: El jutge que estudia els recursos dels periodistes vetats per Donald Trump ja ha començat qüestionant la mesura. No ha entrat encara en el fons de tot, però sí que d'entrada ha dit que no entén com se'ls ha vetat l'accés a la Casa Blanca sense unes regles clares i sense una notificació a temps. Ve a dir que els periodistes no saben què poden i què no poden fer.
1: I amb què diran avui a la Xina?
2: Doncs més enllà de la reunió entre Trump i Xi Jinping a Washington, pendents de Corea del Nord. El ministre d'Afers Exteriors d'aquest país ha afirmat que l'estatus d'armes nuclears de Corea del Nord és irreversible i avisa que com més li demani Washington que ho aturi, o els seus aliats també, que no ho tirin endavant, diu que més endurirà la postura del país sobre aquesta matèria.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Centrada sobretot en Zapatero i l'habitatge.
3: Zapatero diu al jutge que les joies són un regal del rei saudites. Aquest té el tema d'obertura del diari Ara, un titular semblant al periòdico i al País, en aquest cas en un lateral, i el Mundo ha anat una mica més enllà i titula que l'Aràbia Saudita es nega a certificar l'origen de les joies de Zapatero. Pel que fa a la crisi de l'habitatge, és l'obertura del País, commoció social i política pel desnonament de la Mari Carmen. Això va acompanyat d'una gran fotografia de portada d'aquesta dona madrilenya en cadira de rodes i plorant. El periòdico explica que Pedro Sánchez demana suport al decret d'habitatge després del desnonament de la Mari Carmen. Llegim avui altres temes de portada, la trobada de Sánchez i Mamdani. Els veiem a tots dos a la portada del diari Ara i amb les paraules textuals «Els poderosos ens tenen por» i la CIA, que segons El Mundo, alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia. Acabem amb successos perquè la terapeuta dels Andic afirma que no sap res de l'excursió a Montserrat, ho diu el periòdico, i per la seva banda La Vanguardia explica que han detingut la parella de l'arquitecte Josep Joan Pérez per la seva mort.
1: I a la premsa comarcal, Lleida preveu superar enguany les 600.000 tones de farratges exportats a tercers països.
4: La unitat de certificació d'agricultura de la subdelegació del govern espanyol a Lleida preveu certificar aquest any l'exportació d'un nou rècord de farratges com ara alfals deshidratat, cibada, panís i palla. Es tracta d'una xifra superior a la registrada els anys anteriors i els principals destins són Corea del Sud, els Emirats Àrabs i l'Aràbia Saudita. A Reus, l'Ajuntament ha aprovat un conjunt de mesures per corregir una incidència detectada en la interpretació de les exempcions d'accés a la zona de baixes emissions per a empreses vinculades a la ciutat, tot plegat arran de la queixa d'una empresa de Reus que va traslladar al diari de Tarragona el seu malestar després de rebre una vintena de multes de més de 200 euros per infringir les ZBE amb dues furgonetes professionals. I el 9-9 explica que la propietat de l'antiga fàbrica Birba de Camprodon vol convertir l'espai en pisos. L'edifici, catalogat com a bé cultural d'interès local, es va inaugurar l'any 1929 per fabricar-hi les famoses galetes i ara s'hi faran 55 habitatges.
1: I en esports, ara ho apuntàvem, bona estrena europea del Barça a la Champions femenina, Robert.
5: Debut amb victòria a la Champions, 5-2 davant el París. També comença avui la seva aventura europea l'equip blaugrana a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça Efes a quarts de nou. Transmissió a l'API al web de Catalunya Ràdio. Xavi, que s'estrena com a seleccionador dels Països Baixos davant Alemanya, 3:15. I el Cadí, la seu campió de la Lliga Catalana femenina de bàsquet, 67-72 davant l'Espar Unigirona.
1: Passen 6 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans, mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 40 dies i aquesta és l'anàlisi que em fa Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
6: Good morning, Catalunya. Les midterms dels Estats Units faran una certa pausa mercès a la visita de Xi Jinping a Washington. Els dos líders mundials arriben a la trobada amb molta confiança i amb ganes de mostrar-se molt de respecte mutu. Trump encara presideix el país més poderós del món i Xi és segurament el polític amb més poder del planeta. De fet, quasi el 60% dels americans estan a favor d'una major col·laboració amb Pequín i a Trump li interessa que el dictador xinès continuï comprant productes com ara la soja, especialment els ramaders dels estats republicans. Així, també li va bé que Trump no posi cap impediment a la possible annexió xinesa de Taiwan. Al seu torn, Trump ha mostrat molt d'interès en que la intel·ligència artificial no es reguli, i els xinesos hi estan d'acord, sobretot perquè volen liderar aquest sector tecnològic a nivell mundial. I aquí rau una diferència que pot ser interessant. Els americans no es fien de la IA, ni dels seus magnats, mentre que els xinesos estan entusiasmats amb aquesta troballa.
1: Són 2:45 de 7 del

0: Matí, i avui al Matí de Catalunya Ràdio parlarem de les joies de Zapatero després que hagi dit el jutge que són un regal del rei de l'Aràbia Saudita. També analitzarem la implicació dels joves en la política.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 8 minuts de 6:45 del matí.
3: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Catalunya es desperta amb aquesta notícia i dada que us avancem al Matí de Catalunya Ràdio, la pressió de l'Ajuntament de Barcelona contra els pisos turístics il·legals està tenint uns efectes limitats. Si mirem l'últim any, l'oferta ha caigut només un 10%.
4: Però si posem el focus en els últims mesos, veiem un repunt considerable. Els anuncis de pisos turístics sense llicència han crescut un 47% aquest estiu. El consistori n'ha detectat 525 aquest agost, són 167 més que el maig, quan n'hi havia 358.
0: Respecte a fa un any, n'han trobat una seixantena menys. Airbnb segueixen la plataforma que concentra més il·legalitat.
4: El 2025, l'Ajuntament i Airbnb van signar un nou conveni de col·laboració per combatre aquesta pràctica. La voluntat de l'alcalde Jaume Collboni era controlar-ho de manera més efectiva.
5: Ningú està sobre de les lleis i ningú està per sobre de la voluntat democràtica d'un ajuntament i d'una ciutat de decidir quin model i quines polítiques d'habitatge fa o quin model de turisme defensa. No permetrem cap empara de la il·legalitat.
4: L'Ajuntament recorda que des del 2018 ha aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis.
0: És evident que la crisi de l'habitatge torna a estar d'actualitat i malauradament per un cas especialment dolorós, el d'una dona de 87 anys a qui ahir van treure del pis de Madrid on vivia des de feia 70 anys, la Mari Carmen, una qüestió que ja té dimensió política.
4: Pedro Sánchez ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre a situacions com la seva. També ha enviat un missatge a la resta de partits.
6: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: Unes paraules de Sánchez que han arribat després que milers de persones sortissin dels carrers de Madrid, també de Barcelona, per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen.
4: Unes 10.000 persones es van concentrar ja al vespre a Madrid en un indret simbòlic davant l'àtic de luxe que la comunitat va comprar per instal·lar-hi un despatx per Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona, unes 1.200 persones van protestar a les portes de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana.
0: 5 minuts i 6:45 del matí, l'actualitat passa aquests dies per Nova York, per l'Assemblea General de les Nacions Unides. Pedro Sánchez s'hi ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta sense deixar-se portar per l'extrema dreta.
4: El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció, com dèiem, a la seu de les Nacions Unides.
7: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
0: Per cert, que el president iranià Massoud Pezeshkian ha defensat Donald Trump, ha desafiat Donald Trump, a qui ha acusat de fer terrorisme.
4: Sí, ho ha fet també durant la seva intervenció a l'ONU i diu que el seu país no es rendirà. Volodymyr Zelensky culpa, per cert, Putin, que la guerra d'Ucraïna s'allargui.
0: I a tot això, Trump rep Xi Jinping a Washington amb una inusual cerimònia d'honor a peu d'avió.
4: El president nord-americà busca rebaixar les tensions amb la Xina en una cimera marcada per les disputes comercials, Taiwan i la intel·ligència artificial. La treva comercial entre les dues potència s'ha prorrogat fins al 10 de gener.
0: I novetats també de les últimes hores en el cas contra José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident espanyol. Ha aclarit el jutge que l'investiga que les joies milionàries que guardava el seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007, quan era president, i demana que les autoritats d'aquest país certifiquin aquesta versió.
4: Zapatero ha trigat 3 mesos a explicar l'origen dels collarets, braçalets, arracades d'or blanc i diamants que la policia va trobar a la seva caixa forta. I què pretén amb aquesta versió? L'escoltem.
8: Sí, primer de tot el que fa és que intenta de desmuntar l'acusació contra ell per contraband, aclareix que les joies van ser un regal de l'anterior rei de l'Aràbia Saudita, ara està mort, durant un viatge oficial que va fer Madrid el 2007, i diu que les va acceptar per cortesia. Ara bé, això és només la seva paraula i Zapatero necessita que l'Aràbia Saudita ho confirmi. Per això el que fa és que li demana al jutge de l'Audiència Nacional que reclami a aquest país que confirmi que va fer exactament aquest regal. Zapatero avui revela que ho ha intentat sense èxit, diu que ha enviat dues cartes a protocol de la Casa Reial Saudita i que no li han contestat.
0: Més notícies. Els Mossos d'Esquadra investiguen una onada de robatoris a Mataró. En només 10 dies s'han robat amb força a 5 centres educatius.
4: Entre altres coses, els lladres haurien buscat les targetes SIM dels telèfons fixos dels centres. Segons informa Televisió de Mataró, com que el servei i el porta Vodafone, en aquest cas els fixos també estan associats a una SIM. El pèrit judicial informàtic Bruno Pérez Juncà explica al Matí de Catalunya Ràdio quin interès poden tenir els lladres en aquestes targetes.
9: El valor de la SIM no és la informació que pot contenir, sinó no, per què pots fer passar? Sí? Perquè justament si tu tens aquesta targeta SIM vol dir que domines aquest número de telèfon i tu podries fer trucades amb aquest número. Clar, és un número de confiança, és un número de l'institut.
0: I investiguen un nou tiroteig amb un ferit al barri de la mina Sant Adrià de Besòs.
4: Els fets van tenir lloc ahir a la tarda. El ferit és un home que ha estat atès pels serveis sanitaris i, segons apunten els Mossos d'Esquadra, la seva vida no corre perill. Arran dels fets s'ha reforçat el patrullatge a la zona i la Divisió Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir què va passar.
0: Gairebé la meitat dels veïns de Ribes de Freser, el Ripollès, no tenen aigua corrent potable i se'ls ha de subministrar amb camions cisterna.
4: L'Ajuntament s'hi ha vist obligat després que s'ha detectat una avaria en un dels dos dipòsits del municipi. Cal canviar els filtres que eliminen l'excés d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume avisa que són cars i que trigaran un mes i mig a arribar al municipi. Són declaracions al Catalunya Nit.
10: De 4 a 6 setmanes ens arribaran. Hem fet una contractació d'emergència per no haver de fer licitacions. L'Ajuntament ja tenia aquests diners. No són filtres ni fàcils de fabricar ni econòmics. Per tant, estem parlant d'uns filtres d'uns 80.000 euros.
0: I avui és el dia central de les festes de la Mercè de Barcelona.
4: Es faran, entre d'altres, la cavalcada, la jornada castellera amb les colles locals i l'espectacle de drons a la Barceloneta. Són alguns dels plats forts d'unes festes que l'alcalde Jaume Collboni va donar ahir per inaugurades. Ho va fer després del pregó, que aquest any ha anat a càrrec d'Antoni Falgueres i Meritxell Falgueres, pare i filla del celler de Gelida de Sants, que té més de 130 anys d'història. Pare i filla van fer una defensa aferrissada del comerç de proximitat.
11: Aneu a comprar a les merceries, als queviures, perquè no tant plorar quan tanquen i més fer que no tanquin.
12: Perquè un dia entra un pare amb el seu fill, anys després torna aquell fill quan comença a celebrar i sobretot te n'adones que ja no estàs venent, estàs participant en una història familiar.
4: Les festes de la Mercè s'allargaran fins diumenge.
0: I la banda usonenca de rock desenfadat Pla Moguda ha guanyat el Premi Sona Nou de Música Emergent en català.

0: gràcies a aquest guardó ara podran editar un disc i tindran un contracte discogràfic. El premi l'han rebut a la final que es va fer ahir a la plaça Catalunya de Barcelona. El cantant i guitarrista del grup, Jani Cabau, agraïa així el premi.
1: Fa 5 anys la meva ex m'estava ensenyant a tocar la guitarra i avui he tocat a Foto plaça Catalunya. És una bestiesa.
0: Les barcelonines Beni Dolores i els vallesans Orella 2 han rebut el segon guardó i el tercer.
2: Passa un minut de 3:15 del matí. Avui tindrem un altre dia de temps estable a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, bona hora. Sí, avui amb temperatures una mica més altes fins i tot que ahir, tenim un vent de Garbí que reforça una miqueta al migdia, això pot fer disparar les temperatures un parell de graus més a moltes zones. Arribarem entre els 30 i 34 graus, potser a zones més càlides, al voltant dels 35 o una miqueta més. Això podria passar a Ponent o a l'extrem sud de Catalunya. I amb sol i amb alguns núvols prims poc importants que sobretot arribaran a la meitat nord de cara a la tarda. Demà divendres, més o menys el mateix, puja una mica més la temperatura en alguns llocs, dissabte ja comença a recular, diumenge continua baixant lleugerament, molt lleugerament, i a partir de dilluns sembla que tenim petits canvis amb alguns ruixadets i fins i tot una normalització de les temperatures.
2: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
4: Avui no tenim les retencions habituals d'aquesta hora a les carreteres a la zona de Barcelona, es nota que és festa a la ciutat, i pel que fa al transport públic, a motiu de la Mercè, el servei de Rodalia de Barcelona té horari de dia festiu, i hi ha trens especials de reforç a l'R4, una línia en què recordem que des d'ahir els trens no paren a Fabra i Puig. D'altra banda, tenen horari de dia feiner els trens regionals i els serveis de Rodalia de Girona, Tarragona i Lleida.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de la Núria, de la Barceloneta. Es queixa dels apartaments turístics que hi ha al barri, especialment d'aquells que operen sense permís. Ho ha patit en primera persona i també en els blocs de pisos on viuen familiars seus. Explica que aquest estiu han detectat diversos punts sospitosos.
7: I joves que van entrant gent, i gent diferent, eh? Una setmana una gent, l'altra setmana una altra gent, o la mateixa setmana dues persones. I clar, és quan es planteja, però aquí no hi ha pisos turístics, aquí no deixen pisos turístics, però sí que n'hi ha pisos turístics.
6: L'Ajuntament de Barcelona respon que els inspectors municipals treballen per obrir expedients i sol·licituds de desactivació d'aquests apartaments.
5: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar i amb caigudes en una jornada marcada novament per la pressió del preu del petroli, que ha tornat a superar els $100 del barril, i per l'augment de la rendibilitat dels bons després de les dades d'activitat empresarial als Estats Units. A Madrid, l'IBEX 35 ha retrocedit un 0,62% i avui obrirà des dels 19.630 punts. A Wall Street, els principals índexs també han cotitzat a la baixa en un mercat molt pendent del preu de l'energia. Pel que fa als parquets oberts a aquesta hora, els asiàtics, la borsa de Tòquio i la de Seul creixen al voltant d'un 1% i la de Hong Kong baixa un 0,40%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Compartir, descobrir, viatjar, riure, 130 milions. Amics, llocs, moments, somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot espaciar el mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Deu minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
11: Hola, bon dia.
2: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
12: Hola, bon dia.
2: Girona, Maria Rovira, bon dia.
11: Hola, bon dia.
2: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
12: Molt bon dia.
2: A Lleida, avui hem d'estar molt pendents de la crònica judicial perquè a 9:45 comença una nova sessió del judici sobre el cas Carreteres, Júlia.
11: Doncs sí, avui especialment perquè declaren els acusats, com és l'excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, que s'enfronta a 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública quan ocupava el càrrec. També estan investigats un exresponsable de conservació de carreteres, la filla del mateix Benet, i dos directius d'una empresa constructora. És una peça separada del cas Boreas sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida. Un judici que aixeca molta expectació que ja va començar amb declaracions dels agents dels Mossos d'Esquadra la setmana passada.
2: Al sud del país, l'associació Sediments i Ecologistes en Acció donaran a conèixer les al·legacions que han presentat en contra de la macrocentral hidroelèctrica reversible projectada a 4 municipis de les Terres de l'Ebre, Ricard.
13: Pensa que la primera fase de construcció impulsada per Evergy 2011 suposarà una inversió de 1.000 milions d'euros. Calculen que produirà la mateixa potència de generació que la d'una central nuclear. Els ajuntaments d'Escola, Fatarella, Flix i Riba-roja d'Ebre han demanat la participació de la Generalitat perquè és un projecte, segons diuen, que afavorirà la sobirania energètica. Per contra, els ecologistes no hi estan d'acord, però això avui exposaran les al·legacions als documents ambientals del Pla Especial Urbanístic Autònom de la Macrocentral.
2: Des de les comarques gironines es mirarà avui cap a Milà, on ja es podrà visitar l'exposició Dalí i Moda, coincidint amb l'inici de la Setmana de la Moda a la ciutat italiana, Maria.
14: Sí, és una exposició única i innovadora al Palau Reial de Milà, amb més de 200 obres, entre vestits, col·leccions, joies i peces de la Fundació Gala Salvador Dalí de Figueres, el Museu de Florida i del Reina Sofia, i col·laboracions amb grans dissenyadors com Dior, Coco Chanel o Paco Rabanne. I d'altra banda, al Ripollès, l'Ajuntament de Ribes de Freser habilita un camió cisterna per portar aigua potable a part dels veïns del poble mentre no arriben els filtres per reduir el límit d'arsènic que se supera per poc en un dels dipòsits. Des de divendres, alguns veïns no poden beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta.
2: I a Barcelona avui és la Mercè, Marc.
12: Sí, festival a la ciutat i a bona part de l'àrea metropolitana, d'actes n'hi ha tants com en vulgueu. Destaquem, per exemple, jornada castellera a la 1:00 PM, cavalcada de la Mercè a la tarda entre la plaça de Catalunya i Sant Jaume i concerts, esclar, a la plaça de Catalunya a les 5:00 PM, Catalunya Freestyle, a la plaça Major de Nou Barris a 8:45, concert de l'orquestra i cor del Gran Teatre del Liceu i a l'avinguda de la Catedral a les 9:00, Maria Terremoto i a 11:15, la Barcelona Flamenca.
2: Així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I els esports, Robert Prat.
15: Debut amb victòria del Barça a la Champions femenina, 5-2 davant el París. Comença avui la seva aventura europea l'equip blaugrana a l'Eurolliga de bàsquet. Barça EFES a 9:15. Transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio. I Xavi s'estrena com a seleccionador dels Països Baixos davant Alemanya a partir de 9:15.
2: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
16: A qualsevol esport col·lectiu, els grans entrenadors i directors esportius coincideixen en una veritat. La filosofia de joc va primer, després ve el disseny de la plantilla i, finalment, la metodologia per encaixar les peces i competir amb garanties. Hansi Flick, amb la seva filosofia innegociable i un mètode estricte, ha aconseguit una harmonia musical que va molt més enllà dels resultats. Alexander Sekulic sap perfectament que la música és la mateixa per tothom, però la densitat del talent no. No és el mateix dirigir a Yuha Wan que Richard Clayderman, perquè la interpretació de Wagner, Mozart o Rachmaninoff, l'expressió de l'esperit musical mai serà la mateixa. Sigui per la tècnica simplificada d'un versus el virtuosisme de l'altre. Són dos universos completament antagònics. Tant és així com a Sekulic li han comprat un piano de joguina i li demanaran que sigui un virtuós.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
10: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
17: Torna al Festival Clàssics, el Festival d'Arts Contemporànies i Pensament de Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre. Aquesta 8a edició versa sobre la mentida. Una 50ena d'artistes reflexionen sobre l'engany i la ficció a través del teatre, la música, les arts visuals i el pensament. Més informació a festivalclàssics.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
10: Linkat.
17: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
10: Linkat. a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
2: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre la cobertura que es va fer del desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, ahir a Madrid.
18: Ana Rosa Quintana té una empresa de pisos turístics que es diu Slow Suites. Ahir la notícia del dia va ser el desnonament a Madrid de Mari Carmen, una dona de 87 anys, per part d'un fons voltor. Manifestacions, connexions en directe a tots els programes de televisió. Bé, a tots no. On diríeu que no va eixir la notícia? Ni amb un titular, ni amb unes imatges, ni amb una menció. Efectivament, al programa d'Anna Rosa a Telecinco. Es veu que quan es parla de desonament, ella també és slow com la seva empresa.
2: I a la recomanació del dia, avui Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula 50-50.
19: Sembla difícil, però una proposta feel-good, amable, protagonitzada per un jove amb un càncer agressiu, és possible, i aquest n'és un exemple. Basada en l'experiència real del seu guionista, Joseph Gordon-Levitt i Seth Rogen interpreten dos amics inseparables que, sense avís previ, han de fer el cor fort per enfrontar-se a la malaltia, sense perdre el sentit de l'humor ni tampoc l'esperança que hi ha un 50% de possibilitats de supervivència. En moments durs, sí, però ni molt menys lacrimògena. Trobareu 50-50, 50-50 a Netflix.
2: I què deien els altres ahir, Jovany?
20: Ahir vam poder gaudir d'una enganxada televisiva entre Pablo Fernández de Podem i José Luis Figaredo de Vox per la qüestió de Ceuta.
21: Figaredo, te lo digo de verdad, no puedes llamar a cazar migrantes, porque al final luego hay gente que está agrediendo.
22: Que todo lo ves mal.
21: Pablo, pero es que cazar migrantes, cazar personas está mal, Figaredo.
20: En Carlos Herrera va convertir la trobada de Pedro Sánchez y Delcy Rodríguez a les Nacions Unides en una mena de telenovela.
23: Soy yo, Pedro, Delcy, ¿me recuerdas? Y Pedro se hace el sorprendido manteniendo una sonrisa de oreja a oreja. Perdone, señora, pero es usted una gran desconocida para mí.
20: I aquí al matí de Catalunya Ràdio ens vam afegir, sense voler-ho, al gran pacte per l'educació.
0: 1,40%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
20: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
2: Gràcies, Joan. Gràcies, Joan.

0: Elias.
1: Bon dia.
2: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Què et passa? No,
0: és que heu hagut ballat.
2: Què dius?
1: És que tens l'hernia fotuda, és que, clar.
0: Un mal esquema.
1: Ara.
2: Home, aquesta amb l'Elvis, clar.
1: És el rei del rock.
2: El rei del rock, que en rolo.
1: Bé, avui ens despertem, evidentment, amb la música d'Elvis Presley i és que tal dia com avui, un 24 de setembre, però de l'any 1957, van compondre aquesta cançó que esteu... Una cançó que van compondre Jerry Leiber i Mike Stoller que es va convertir en un èxit mundial, a més d'arribar al número 1 de les llistes estatudinenques. La cançó formava part de la banda sonora de la pel·li homònima que es va estrenar a finals d'aquell mateix any. Elvis interpretava... Jo ja no vull més avui, de veritat. Elvis interpretava el protagonista Vincent Everett. La seqüència del ball a la presó és considerada un dels... Què?
2: Podem sentir la música ja o no?
1: Vinga, Ricard, a ballar!

0: Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui és la Mercè, també Santa Tecla a Tarragona, i comencem el dia parlant d'habitatge i d'una notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. La pressió de l'Ajuntament de Barcelona contra els pisos turístics il·legals està tenint per ara efectes limitats. Si mirem l'últim any, l'oferta ha caigut només un 10% pel Foradada.
1: Fa un any l'Ajuntament tenia detectats 582 pisos, ara n'hi ha 525. Però no només això, sinó que la tendència no va sempre a la baixa. En els últims mesos hi ha hagut un repunt considerable. Al maig eren 358 pisos i des d'aleshores han tornat a augmentar un 47%.
0: I també us expliquem que Airbnb segueix sent la plataforma que concentra més anuncis de pisos sense llicència.
1: De fet, fa un any va firmar amb l'Ajuntament un nou conveni de col·laboració per combatre aquesta pràctica. La voluntat de l'alcalde, Jaume Collboni, era controlar-ho de manera més efectiva.
2: Ningú està sobre de les lleis i ningú està per sobre de la voluntat democràtica d'un ajuntament i d'una ciutat de decidir quin model i quines polítiques d'habitatge fa.
1: L'Ajuntament recorda que des del 2018 ha aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis. Airbnb assegura que disposa d'una clàusula, segons la qual, si els propietaris no acrediten que tenen la llicència en vigor, l'anunci no surt publicat al web.
0: Una clàusula que, per tant, ara per ara, no acaba de funcionar. Els principals afectats, com és habitual, són els veïns, i a la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio, al 636-36-0609, hem rebut el missatge de la Núria, que és veïna de la Barceloneta.
3: I és un mal de cap que tenim. Primer, perquè no tenim vivendes per la gent del barri. I aleshores això és un continu passe de gent. Això comporta que poden trencar els panys de les portes dels portals del carrer, malmeses les escales, els ascensors també malmès per les maletes que porten, que són molt pesades moltes vegades, és un daltabaix.
0: Si en voleu fer arribar les vostres queixes i denúncies, ho podeu fer a través del missatge al 636-36-0609. I més enllà de la lluita contra els pisos il·legals, l'Ajuntament de Barcelona s'ha compromès a revocar totes les llicències de pisos turístics el 2028, mesura que té un ampli suport ciutadà.
1: En una enquesta que publica avui el periòdico, 3 de cada 4 barcelonins estan a favor de prohibir els pisos turístics, prop d'un 70% també està a favor de limitar la compra de pisos si no és per a ús residencial.
0: Parlant d'habitatge, es calcula que a Espanya hi ha uns 44 desnonaments cada dia, però en les últimes hores n'hi ha hagut un que sembla que ha remogut alguna cosa. Avui veureu aquesta fotografia a la majoria de portades dels diaris. És la Mari Carmen, una dona de 87 anys a Madrid que hi traien de casa seva en llitera.
1: Té mobilitat reduïda, té una discapacitat reconeguda del 50%, portava 70 anys vivint al seu pis, ha pagat sempre el lloguer, fins ara eren 500 euros al mes, però el fons voltor Urbagestión Desarrollo e Inversión va comprar la finca ara fa uns anys i ara demana a la Mari Carmen 1.600 euros de lloguer quan cobra una pensió de 1.300 euros. El seu cas ha provocat una forta mobilització amb diverses manifestacions en les últimes hores, tant a Barcelona com, evidentment, a Madrid, precisament davant de l'àtic de Ayuso.
0: També ha provocat una picabaralla política. Pedro Sánchez, des de Nova York, en culpa els governs d'Ayuso i Almeida i anuncia un nou decret sobre habitatge.
4: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
1: I també ha provocat la reaparició d'Ada Colau. Després de reobrir la porta al seu retorn a la política, l'exalcaldessa de Barcelona demana ara a Sumar que trenqui amb el PSOE si no hi ha avenços clars en aquesta carpeta.
5: Que hoy sea un punto de inflexión, que sea un punto de inflexión para hacer políticas valientes. Y si el PSOE no está dispuesto, que quede claro que se queda solo.
0: I coincidint amb el cas de la Mari Carmen, a Vic s'ha aturat in extremis el desallotjament d'una família sense recursos que està ocupant un pis de protecció oficial de la Generalitat. Vic, Nàtia Dell.
6: La notícia ha arribat quan la família portava estona recollint les seves pertinences i els Mossos d'Esquadra desmuntant el dispositiu de seguretat. Es tracta d'una de les 11 famílies en situació irregular que estan als antics pisos de l'obra social La Caixa, que des del 2024 són de titularitat pública. La demanda de l'Assemblea d'Habitatge d'Osona i Lluçanès per aquestes famílies la resumeix la Clara Cussó.
7: Com a famílies que estan en situació de sensellarisme, hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer.
6: El consistori diu que no es poden normalitzar situacions que generen disfuncions. L'alcalde, Albert Castells, ha dit que el problema s'ha d'atacar d'arrel.
8: O tallem això de soc arrel o ens anem a l'abisme real.
6: Des de Vic, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Recordem que dilluns a Barcelona sí que es va desnonar una veïna a qui s'havia activat el protocol per risc imminent de suïcidi o, que fa, per exemple, dues setmanes, també l'Olga, veïna veïna de l'Hospitalet de Llobregat, es va treure la vida 5 mesos després de ser expulsada de casa seva. Avui a l'hora del matí en parlarem amb Jofre Llombart, Oriol Marc, Alícia Puig i Claudi Pérez. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
9: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
10: Avui és dijous 24 de setembre, ens despertem amb 16 graus a l'Estartit, 13 a Solsona, 20 graus a Cornellà, a Llobregat i 22 a la Ràpita, amb un dia que continuarà sent tranquil, amb unes temperatures que s'enfilen una miqueta més que ahir i podria arribar a més de 32 graus a moltes comarques de l'interior i a voltant dels 30 a la costa, les més altes 35 graus a Ponent o a l'extrem sud de Catalunya. Dia de sol amb algunes capes de núvols prims a la tarda, demà es mantindrà el mateix tipus de temps, a partir de dissabte recula lleugerament la temperatura, sembla que la setmana que ve tindrem petits canvis.
11: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb molta fluïdesa. Es nota que avui és festiu a Barcelona i els accessos estan pràcticament buits. Això sí, a la C32 hi ha hagut un accident a Castelldefels i els vehicles són al voral, i a l'A2 també hi ha un camió volcat al voral a Cervera en sentit Lleida.
0: Ara són les 7 i 6. I aquesta hora repassem el que cal saber d'aquest 24 de setembre amb Francesc Soler, Lara García i Pau Foradada. Bon dia.
12: Bon dia.
0: Pedro Sánchez confia.
13: El president espanyol s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
0: Nova York, Oriol Serra.
14: Davant d'una assemblea general molt buida, com acostuma a passar, els discursos que tenen lloc a última hora de la jornada, el president espanyol ha atacat els governs i moviments polítics que segueixen les doctrines de l'extrema dreta arreu del món. Pedro Sánchez ha dit que no calia anomenar-los perquè tothom sap qui són. També s'ha referit concretament a la crisi migratòria de Ceuta, com la pitjor dels últims anys a Espanya, i ha fet una crida a la ciutadania perquè no es deixi portar per l'odi que promou l'extrema dreta.
15: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
14: Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Rècord d'abstenció.
1: A les eleccions al Marroc, el 62% dels marroquins amb dret a vot no ha anat a votar. És l'índex més alt dels últims 20 anys. Els analistes ja preveien poca participació perquè els ciutadans cada vegada tenen més desconfiança en els partits i en el sistema.
0: Enviat especial a Rabat, Nando Zenoguera.
16: S'han confirmat les previsions dels analistes i la participació a les eleccions d'ahir ha estat la més baixa de les últimes dues dècades. La sensació de desafecció s'ha estès en un país on el rei presideix de facto el govern, nomena els quatre ministres més estratègics i amb una macroeconomia de grans xifres que no s'estén a la política social i a les oportunitats dels joves. Mohamed Sisa nomenarà el pròxim primer ministre a partir de la llista més votada i el cap de govern haurà de configurar un executiu de coalició. El pròxim gabinet gestionarà el Mundial 2030 i, de fet, la revelació estrella d'aquesta campanya, amb punts per arribar a encapçalar l'executiu, ha estat el president de la Federació Marroquina de futbol. Des de Rabat, Nando Sonoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Alerta de la CIA.
17: D'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia, segons publica el diari El Mundo, el Kremlin prepara atacs contra països mediterranis des del mar.
13: El diari cita una font propera al Ministeri de Defensa lituà que apunta que l'atac seria una resposta al subministrament d'armament, dades d'intel·ligència i assessors militars a Ucraïna.
0: Van ser un regal.
1: José Luis Rodríguez Zapatero demana al jutge que l'investiga que contacti amb l'Aràbia Saudita per confirmar que les joies de la seva caixa forta són un regal del rei d'aquell país el 2007. Segons la versió de l'expresident espanyol, les joies van ser un obsequi de cortesia i de caràcter privat.
18: Zapatero intenta desmuntar l'acusació per contraband i per delicte fiscal. Les joies són un regal personal que li va fer l'anterior rei de l'Aràbia Saudita el 2007 de viatge oficial a Madrid. L'expresident espanyol ha trigat 3 mesos a aclarir l'origen de les 12 peces, collarets, arracades i braçalets de maragdes, safirs i or blanc que guardava al seu despatx sense declarar i que tampoc va entregar a patrimoni de l'Estat tal com l'obligava el Codi de Bones Pràctiques aprovat pel seu mateix govern. Ara espera que l'Aràbia Saudita confirmi el jutge que les joies són un regal. De moment, Zapatero ha enviat 2 cartes a la Casa Reial d'aquest país i ningú li ha contestat. Des de Madrid, Palabrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Investiga.
17: El Congrés, una diputada del PP per l'incident amb un espai de gas Pebre que ha acabat amb una dotzena de persones afectades. Ella s'ha defensat dient que estava buit, però un treballador del seu grup parlamentari ha reconegut que havia manipulat l'esprai per indicació de la diputada.
13: Tot va començar quan la diputada Ana Vázquez va ensenyar al ministre de l'Interior un esprai de gas pebre per retreure-li la inseguretat a Ceuta i la presidenta del Congrés la va acabar expulsant.
12: Este es el material escolar básico, señor Marlaska, un spray de gas pimienta.
19: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo.
20: Esto no es un arma, está totalmente legalizado. Obviamente ya hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
1: Cau. La militància política i social dels joves en l'última dècada, però, es mobilitzen, això sí, per causes puntuals. És la principal conclusió d'un article acadèmic que s'ha publicat recentment. Un 12,8% dels joves d'entre 16 i 29 anys formaven part d'algun partit, sindicat o organització estudiantil fa 10 anys, mentre que el 2023 eren només un 3,4%.
17: A partir de 9:45 en parlarem amb Roger Soler i Martí, professor de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra i autor d'aquest article acadèmic.
0: Poc creïble.
13: Les explicacions que va donar ahir al matí de Catalunya Ràdio la diputada d'Aliança Catalana, Rosa Maria Soberana, sobre el suport a Vox a l'hora de dir assassí a Lluís Companys. Ella diu que es va equivocar. El portaveu dels comuns, David Cid, no s'ho acaba de creure.
21: La votació va ser no molt concreta, sinó que va ser com efímera, i la interpretació de l'explicació va ser el que em va confondre.
22: Motivant i expressant els arguments dels quals, no, ens porten a posicionar-nos en un sentit o en un altre. Per tant, es va posicionar públicament, i a més va ser un debat llarg, un debat que va durar 15 minuts.
1: Al matí de Catalunya Ràdio també us hem explicat que Aliança Catalana ja s'havia posicionat d'aquesta manera a favor de defensar que Vox pogués dir assassí a Lluís Companys emparant-se en la llibertat d'expressió prèviament. Ara el diputat de la CUP, Dani Cornellà, ho constata.
0: Linxament mediàtic.
17: És el que denuncia la defensa de la terapeuta de la família Endic. El seu advocat, Francesc Jofresa, assegura que la dona no sabia que Isaac i Jonathan Endic estaven fent una excursió per Montserrat el dia de la mort del fundador de Mango.
23: Aquesta campanya es nodré de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba. Ens preguntem per què aquest encarnissament amb Julia Luderval, que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió.
13: També denuncien l'exposició de la seva clienta als mitjans i la filtració d'informació que suposadament hauria d'estar en mans de la policia o el jutjat.
0: I avui, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb l'advocat de la terapeuta Francesc Jofresa, aquí en aquest programa. Detinguda.
1: La parella de Josep Joan Pere, per la seva possible relació amb la mort de l'arquitecte el 26 de desembre de l'any passat a Baqueira, a la Vall d'Aran.
0: Sense aigua.
17: Gairebé la meitat dels veïns de Ribes de Freser i el Ripollès no tenen aigua corrent potable i se'ls ha de subministrar amb camions cisterna. Des de divendres, gairebé la meitat dels veïns del poble, entre 600 i 700, no poden fer servir l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar.
13: Cal canviar els filtres que eliminen l'accés d'arsènic en un dels dos dipòsits del municipi. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume avisa que són cars i que trigaran un mes i mig a arribar al municipi. Són declaracions al Catalunya Nit.
24: De 4 a 6 setmanes ens arribaran. Hem fet una contractació d'emergència per no haver de fer licitació. L'Ajuntament ja tenia aquests diners. No són filtres ni fàcils de fabricar ni econòmics. Per tant, estem parlant d'uns filtres d'uns 80.000 euros.
0: I a banda d'això, en esport, Robert Prat, la primera.
25: El Barça s'estrena a la Champions femenina de futbol amb una primera victòria 5-2 davant el París. Serra Jordi, jugadora blaugrana.
26: Totes les jugadores són importants i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell i intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible i crec que ho estem fent.
25: També debuta avui el Barça a l'Eurolliga de bàsquet a 8:45 davant l'Efes. Transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT.
0: D'aquí un minut serà 8:15 del matí.
13: Temperatura i les portades d'avui estan centrades sobretot en el desnonament d'ahir a Madrid i en les joies de Zapatero. El desnonament de la Mari Carmen és, de fet, l'obertura del País, que titula Conmoció social i política pel desnonament de la Mari Carmen. El periòdico explica que Pedro demana suport al decret d'habitatge després del desnonament. La Mari Carmen és també la protagonista en moltes de les portades. La veiem en algunes d'elles en cadira de rodes i plorant i en d'altres fotografies sortint en llitera de casa seva. El tema de les joies de Zapatero
2: també el veiem en diverses portades d'avui, com l'Ara i el Periódico, un diari que també parla d'un nou episodi més del cas Andic i explica que la terapeuta diu que no sabia res de l'excursió a Montserrat. Acabem amb tema propi del Mundo, que explica que la CIA ha alertat d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia.
3: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
4: I des de 16.400 euros.
3: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
5: La teva seguretat està davant de qualsevol construcció. Per això a Obramat tenim una àmplia gamma de productes i de roba de feina que fins i tot podràs personalitzar. 20 anys construint junts. Obramat.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
9: Informa't al matí de Catalunya Ràdio. Barcelona.
17: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 13 graus a Berga, 17 a Granollers i 22 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
11: Molta fluïdesa a les carreteres i autopistes. Es nota que és festiu a Barcelona perquè a aquesta hora no hi ha cap problema enlloc.
17: En un dia marcat per la crisi de l'habitatge arreu, us expliquem que 7 de cada 10 barcelonins volen prohibir els pisos turístics.
7: Segons un sondeig de GESOP per al Periódico, el 76% dels barcelonins estan molt o bastant d'acord en prohibir els pisos turístics a la ciutat. A més, el 67% donen suport a augmentar les taxes que paguen els visitants.
17: L'estudi Maria mostra diferències segons el rècord de vot.
7: El suport a la prohibició supera el 80% entre els votants del PSC, Esquerra i Comuns, mentre que és inferior entre els del PP. La qüestió de l'habitatge i la gestió del turisme continuen així entre les principals preocupacions ciutadanes.
17: I precisament el 86% dels barcelonins reclama més habitatge social.
7: Segons el mateix sondeig, el 86% dels barcelonins consideren necessari augmentar l'oferta de lloguer social i dos de cada tres són partidaris de limitar la compra d'habitatges per a usos diferents de la residència habitual.
17: Més notícies. Novetats pel que fa a l'esfondrament d'abans d'ahir a l'estació de Fabra i Puig de Renfe.
7: La caiguda d'una part del sostre l'haurien pogut provocar la pluja i les vibracions.
17: Jordi Canal.
0: Segons el director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, hi hauria al darrere els aiguats de la setmana passada.
8: Provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo.
0: I també els moviments provocats per la reforma que s'està fent a l'estació i pel pas dels trens.
8: Cada vez que pasa el tren provoca un efecto succión bastante fuerte en estación y las vibraciones provocadas por la sustitución de solado en otra zona de la estación podrán ser también una razón por la cual se degradará un poco más.
0: L'estació de Fabra i Puig continuarà tancada fins que s'hi pugui garantir la seguretat. Jordi Canal, pel matí de Catalunya Ràdio.
17: I cultura. Avui és el dia central de les festes de la Mercè de Barcelona.
7: Es faran, entre d'altres, la cavalcada, la jornada castellera amb les colles locals i l'espectacle de drons a la Barceloneta. Són alguns dels plats forts d'unes festes que l'alcalde Jaume Collboni va donar ahir per inaugurades. Ho va fer després del pregó, que aquest any ha anat a càrrec d'Antoni Falgueres i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, que té més de 130 anys d'història. Pare i filla van fer una defensa aferrissada del comerç de proximitat.
17: I pel que fa a la música...
27: No deixis tan ràpid.
17: Avui a la plaça de Catalunya, a les 5 de la tarda, Catalunya Freestyle, i també al Gran Teatre del Liceu i al Cor d'Orquestra a partir de les 9. També és a la mateixa hora, Maria Terremoto, a quarts d'11, la Barcelona Flamenca a l'Avinguda Catedral. Ara mateix passen 4 minuts, un quart de 8 al matí.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
28: el 60.332-60332 de la sèrie 2-002.
9: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
29: Catalunya Ràdio. A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
10: El Club Cap Bravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cap Bravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cap Bravo. Més informació a capbravo.com.
12: Avui hem quedat a les 4.
14: Sí, cada tarda a les 4 tens una cita amb el Francesc Garriga.
15: T'imagines que amb la IA poguessis
16: la
15: trobar la teva mitja taronja dins de 3CAT? I si el teu gran amor està en aquesta casa?
16: Uau. Home, tant de bo. Tenim que anar, perquè em mires amb aquesta mirada de...
15: És la cara, Francesc, de qui descobreix un amor, perquè ara feia tant que no venia que t'estic redescobrint.
18: Garriga, el que sí que t'haig de dir és que surts molt bé a la foto que t'han fet aquesta nova temporada.
14: La tarda de Catalunya Ràdio.
16: Tot amb aquesta música, no sé si ens posarem a plorar o no sé què acabarem fent, eh?
19: Acabarem com el perfum aquí tots.
14: Un programa per trobar la teva mitja taronja. Els sons del matí.
20: El gobierno... Por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios.
21: Fa mesos que tenen en un calaix un decret que evita desnonaments i que protegeix els llogaters.
20: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad.
22: Zapatero intenta desmuntar l'acusació per contraband i per delicte fiscal. Les joies són un regal personal que li va fer l'anterior rei de l'Aràbia Saudita.
30: El titular de la sala va ordenar una autòpsia ampliatòria en detectar algunes contradiccions en les declaracions prestades per la dona de 65 anys.
23: Aquesta campanya es nodré de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba.
0: Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Les tres paraules del dia en Francesc Soler. La primera, Mari Carmen.
17: En castellà s'utilitza sovint de manera col·loquial per descriure un perfil de dona corrent, senzilla, sense pretensions. La Mari Carmen és també la dona de 87 anys que hi van desnudar de la casa on ha viscut tota la vida a Madrid. Una dona corrent, sí, però també que a partir d'ara posa nom al drama de l'habitatge a Espanya. Tant de bo que ser una Mari Carmen no sigui sinònim només de víctima dels fons voltor, sinó també de la resiliència davant la injustícia.
0: Joia.
17: Una peça de valor feta amb metalls preciosos com l'or o la plata i pedres precioses que es porta com a adorn, en sentit figurat, persona de valors molt positius. Els pèrits han acreditat el gran valor de les joies trobades al despatx de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident diu ara que les va rebre com a regal per part de l'Aràbia Saudita, que tan generosa ha estat també, per exemple, amb Joan Carles I. La justícia haurà de dir si Zapatero és una joia o una perla.
0: Pebre.
17: Condiment de gust picant obtingut del fruit del pebrer. D'aquí també ve el gas pebre, un agent químic que conté una substància present en el pebre vermell que s'utilitza com a producte irritant i repulsiu. Ahir al Congrés una diputada del PP va decidir condimentar la sessió amb gas pebre en una escena pròpia de Mortadelo i Filemó.
0: Posem-hi tres xifres amb l'Ara Garcia. 62%.
15: És el percentatge dels marroquins amb dret a vot que no han anat a votar. És l'abstenció més elevada dels últims 20 anys. Els analistes ja preveien poca participació en una societat amb una elevada desconfiança en els partits polítics i també en el mateix sistema.
0: 525.
15: És la quantitat d'anuncis d'apartaments turístics il·legals detectats per l'Ajuntament de Barcelona a l'agost. La xifra creix un 47% respecte al maig. Se n'han trobat 167 més des d'aleshores. En canvi, en comparació amb l'any passat, representa un lleuger descens del 10%.
0: 450.000.
15: Són les morts que podria provocar durant els pròxims 6 mesos el fenomen meteorològic del Super Niño. Segons un informe publicat pel Laboratori d'Impacte Climàtic de la Universitat de Chicago, la causa serien les temperatures climàtiques com a conseqüència de l'escalfament global. Els països més afectats serien els de l'Àfrica Central i el sud-est asiàtic.
0: I ara el veig. Avui, dues imatges amb Marta Viana. A la primera imatge hi veig l'hemicicle del Parlament ple de cartells amb la imatge de Pere Català, de l'esvàstica trepitjada per una espardenya.
31: Abans de la compareixença d'ahir de Salvador Illa al Parlament per parlar de les proves PISA, els diputats de Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP van exhibir aquests cartells. Era un dard contra l'Aliança Catalana, que quan Alternativa per Alemanya va guanyar les eleccions a Saxònia-Anhalt, va fer una piulada on deia ja hem passat. Això era una resposta a un usuari que deia no passaran i adjuntava la imatge antifeixista.
0: I a la segona imatge, en aquest cas la veiem des de Lleida, hi veig una sala gran amb diferents butaques i el que sembla una petita cuina al fons. Júlia Albacar, què és això?
1: Doncs és la nova sala que ha posat en marxa l'Associació contra el Càncer a Lleida, l'Hospital Arnau de Vilanova, i que permet als malalts de càncer i als seus familiars poder descansar durant els tractaments o les proves mèdiques. Era una reivindicació de feia molt temps, especialment per als pacients que venen de fora i que han de passar el dia sencer a l'hospital, que ara només tenien l'opció d'anar a una sala que l'associació havia adequat a un hotel als Afores. Des d'ahir, però, ja podran quedar-se al mateix hospital.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: Avui a La cara B del temps ens fixem en un efecte molt curiós relacionat amb el Super Niño que estem patint. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, és el fenomen del desert florit que s'està produint aquests dies d'Atacama, al nord de Xile. Recordem que el desert d'Atacama és un dels llocs més àrids del món i en llocs del desert que registren pluges de pocs litres en dècades, en dècades. Doncs bé, el mes de juliol i agost hi ha hagut diferents episodis de pluja abundant que van arribar gairebé a deixar 40 litres per metre quadrat en un sol dia i fins i tot nevades al mes d'agost que van emblanquinar el desert. Tota aquesta aigua ha fet germinar les llavors i els bulbs que es mantenien latents a la terra eixuta i actualment està apareixent un preciós mantell de flors violetes i blanques que es calcula que a l'octubre arribarà al seu màxim i que cobrirà unes 15.000 hectàrees del desert. Ara bé, recordem que no tots són flors i violes, en aquest cas literalment, perquè el fenomen del Niño d'aquesta temporada provocarà, ho acabeu de dir, alteracions meteorològiques i climàtiques en molts llocs del món amb conseqüències molt greus. Avui, però, ens hem permès la llicència de mirar una de les poques cares dolces d'aquest fenomen.
2: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia el cosit ossut del dofí i la resposta era molar. Molar és el nom d'un cetaci semblant al dofí, amb el musell més curt i ample, i també significa relatiu a la mula. Exemple excels de tossuderia. Avui dijous, un Enigmàrius acadèmic, filòleg, expert en llengües de l'est, molt miop. De nou lletres. Filòleg, expert en llengües de l'est, molt miop. Nou lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: 7:27, atenció a aquest titular que circula. Venècia prohibeix menjar entrepans a l'aire lliure durant l'hora de les oracions islàmiques. Marc Amorós, bon dia.
6: Bon dia. La prohibició es produeix després d'un incident on un influencer d'extrema dreta es va gravar menjant un entrepà de mortadela davant d'uns 200 musulmans que estaven resant al parc Piraghetto del barri de Mestre de Venècia. El gest de l'influencer va provocar la indignació dels musulmans que van començar a increpar-lo i a perseguir-lo pels carrers de la ciutat fins que finalment una patrulla policial el va escortar per evitar incidents majors. El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials i ha començat a produir-se una crida anònima per tornar al parc a menjar entrepans de mortadela per ensenyar-los als musulmans les tradicions italianes. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Venècia, governat en coalició amb el partit de Giorgia Meloni, ha decidit prohibir menjar entrepans a l'aire lliure durant l'hora de les oracions islàmiques.
0: Això és real o fals?
29: Catalunya Ràdio. Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que Venècia prohibeix menjar entrepans a l'aire lliure durant l'hora de les oracions islàmiques és una notícia falsa. Tot i que la notícia circula com si l'hagués publicada al diari Corriere della Sera, no és certa. De fet, és un contingut satíric que s'ha fet molt viral i que molta gent creu com a real, però no ho és.
0: Gràcies, Marc.
6: Adéu, bon dia.
0: I avui pot ser un bon dia, ens ho explica la Sandra Sabatés.
11: Avui, 24 de setembre, Barcelona celebra el Dia de la Mercè i també l'aniversari d'un dels espais més emblemàtics de la ciutat, el Mercat de Sant Antoni. Es va inaugurar l'any 1882 i estava ubicat fora de les muralles de la ciutat, just al costat d'un dels principals punts d'entrada. Per això els diumenges s'hi feia comerç ambulant. Amb els anys, l'activitat ha passat a ser diària i aquest mercat de barri, el més gran de Barcelona, ofereix des de productes frescos i de temporada, a roba, encants, i és punt de trobada de lectors i col·leccionistes, també de vinils. Escoltem Qualsevol nit pot sortir el sol, d'en Cisa, que avui també compleix anys. Fa un

0: Són 8:15. Avui és dijous 24 de setembre. Ens despertem amb 16 graus a Albesa, 15 a Vilanova i la Geltrú i 21 a Mataró, el dia en què entrevistarem a les 10 Francesc Jofresa, l'advocat de la terapeuta dels Andic. I què han de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Lara García i Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que Pedro Sánchez ha defensat aquesta matinada davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides la gestió que ha fet el govern espanyol de la crisi de Ceuta.
1: Un Sánchez que també ha dit que manté la confiança a Zapatero després d'admetre que les joies van ser un regal del rei saudí.
2: La lluita contra els pisos turístics il·legals a Barcelona està donant uns resultats discrets. Segons us avança el Matí de Catalunya Ràdio, en els últims 5 mesos hi ha hagut un repunt de pràcticament un 50% d'anuncis a les principals plataformes.
1: Diverses mobilitzacions arreu de l'Estat han protestat en les últimes hores contra el desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, a qui van treure de casa seva i a Madrid amb llitera.
2: Amb el suport de Junts, l'Ajuntament de Lleida, mans del PSC, aprovarà demà al ple la prohibició del burca i el niqab a l'espai públic.
1: Els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort a l'interior d'un habitatge al municipi de Cabrera d'Anoia. Estava tapat amb una manta en una habitació de la casa on hi vivien la mare i la filla de la víctima.
2: I s'investiga un nou tiroteig amb un ferit ahir a la tarda al barri de la mina, Sant Adrià de Besòs. La vida del ferit no corre perill.
3: En esports, el Barça debuta amb victòria a la Champions femenina, 5-2 davant el París. També comença avui la seva aventura europea l'equip blaugrana a l'Eurolliga de bàsquet. El Barça Efes a 8:45, transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Mentre que el Cadí la Seu, campió de la Lliga Catalana femenina de bàsquet, 67-72 davant l'Espart Uni Girona.
0: I pel que fa al temps, seguim amb calor i amb sol. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí, amb sol i mosques, que es diu a vegades, tranquil·litat absoluta.
0: Sol i mosques?
4: Alguns, bueno, a vegades sí, no? Quan no passa res, sol i mosques. I a la tarda, res, 4 núvols prims, temperatura avui una mica més alta, 30-34 graus als llocs més càlids, potser 35 a Ponent i a l'extrem sud de Catalunya. Demà pot pujar un palet més la temperatura, però al cap de setmana lleugera reculada.
0: És a dir, la tardor encara no la notem, diguéssim, eh?
4: No, la setmana que ve començarem a notar alguna cosa, ens sumar una mica a la tardor amb alguns ruixadets.
0: Ahir les temperatures per això van ser altíssimes en alguns punts de Catalunya, no?
4: Doncs avui encara més. Ahir vam arribar als 34 graus, a Ponent i al sud, i avui crec que els 35 els assolirem també en algunes zones.
0: Doncs vinga, feliç dia de la Mercè de Santa Tecla. Gràcies, Eloi. Fins ara.
4: Fins ara.
0: I mobilitat també a aquesta hora, amb tranquil·litat. Avui el transport públic, Maria Fernández Noguera.
5: Matí sense incidències destacades al transport públic, avui amb motiu de la Mercè.

0: casos en sentit Lleida i intensitat també a la P7 a Santa Perpètua, però sense retencions per entrar a Barcelona.
1: I ho rematem també amb les portades. Marc Jurado.
2: Zapatero diu al jutge que les joies són un regal del rei saudita. És el tema d'obertura del diari Ara, titular semblant El Periódico i El País, en aquest cas en un lateral, i El Mundo ha anat més enllà i titula que l'Aràbia Saudita es nega a certificar l'origen de les joies de Zapatero. Pel que fa a la crisi de l'habitatge, és l'obertura del País, commoció social i política pel desnonament de la Mari Carmen, això acompanyat d'una gran foto de portada d'aquesta dona madrilenya. I altres temes de portada d'avui, la CIA, que segons El Mundo alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia, i acabem amb successos, la terapeuta dels Andic afirma que no sap res de l'excursió a Montserrat, ho diu El Periódico.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Jofre Llombart, Oriol Marc, Claudi Pérez i Alicia Puig. Són les 7:34 i obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
3: Bon dia.
1: Avui diversos articles d'opinió sobre el cas de la Mari Carmen. És aquesta dona de 87 anys, amb discapacitat, desnonada ahir també a Madrid per un fons d'inversió.
3: L'editorial del País diu que és el símbol d'un dret trencat, perquè se li posa cara, perquè és la denúncia que els poders públics han permès que el mercat immobiliari es desconnecti de l'economia de la classe mitjana. L'editorial del Mundo critica que en els 8 anys que porta el poder, Pedro Sánchez ha ignorat el problema de l'habitatge, mentre que el director de La Vanguardia, el Jordi Juan, recorda que el govern espanyol ha presentat en els darrers 3 mesos diferents iniciatives al Congrés per evitar situacions com aquesta, però totes han fracassat perquè els grups no s'han posat d'acord. Encara sobre la crisi de l'habitatge, l'arquitecta Maria Cisternes argumenta a l'Ara que no es pot rebaixar la febre immobiliària sense exercir un control efectiu sobre el sòl en entorns urbans. Mentrestant, la directora del Periódico, la Gemma Martínez, adverteix que la credibilitat dels projectes en matèria d'habitatge de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, dependran de quina sigui la seva execució.
1: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
4: El comitè editorial del New York Times ha invertit una setmana en analitzar què passa amb la IA després dels missatges apocalíptics. Compara l'impacte de la tecnologia nuclear amb els reptes actuals de la IA, subratlla els riscos que es desenvolupin armes cibernètiques o biològiques i sobretot la pèrdua del control humà, que pot fer que la IA resolgui objectius sense tenir en compte els valors o l'afectació humana. Diu que no podem deixar que les empreses d'IA s'autoregulin i suma el desafiament de la competència amb la Xina i conclou que és urgent la regulació. És llarg, eh? No l'abandoneu a la tercera línia.
5: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
6: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
5: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
7: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
8: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
9: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
10: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
12: Amb un horari nou.
13: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
11: Catalunya Nit.
14: Un informatiu en profunditat.
13: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
11: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
13: Amb horari nou.
14: De 9 del vespre a 11 de la nit.
13: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:37, repassem altres notícies que trobem a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. De fer galetes, allotjar gent.
16: Llegim el 9-9 que faran 55 pisos a l'antiga fàbrica de galetes Birba de Camprodon, ubicada a l'Avinguda Maristany. L'edifici està catalogat com a bé cultural d'interès local i es va inaugurar el 1929 per fabricar-hi les famoses galetes. Doncs bé, davant l'èxit, van ampliar la producció i el 2008 es van traslladar a la planta actual de la colònia Estabanell. Des de llavors, l'edifici estava en desús. El ple ha avançat els tràmits per canviar l'ús de aquest edifici.
1: Palamós canvia de nom.
17: Ja és oficial, passar a dir-se Palamós i Sant Joan, tal com confirma la resolució que s'ha publicat al DOC. L'Ajuntament va iniciar els tràmits fa més d'un any i es va...

0: sotmetre a informació pública. Finalment es va aprovar per majoria absoluta al ple del mes de maig, ho recull el Nació.
1: Que va a l'alça. Els mercats en pisos particulars, dit d'una altra manera, els home markets. Llegim al web de BTV que guanyen adeptes a Barcelona amb una aposta per la reutilització. Posa d'exemple l'empresa Pompina Home Reborn, que transforma pisos particulars en mercats efímers per donar una segona vida a centenars d'objectes. Objectes com mobles, vaixelles, llibres. En només un any han organitzat 16 mercats a diferents pisos de la ciutat i a municipis de l'àrea metropolitana.
2: Noves troballes a Can Batlló, a Barcelona.
0: Descobreixen restes del canal de la Infanta, que ja era conegut. Es va construir al segle XIX per ampliar el cultiu de regadiu a Barcelona. Ara, durant la construcció de l'Institut Escola Can Maiol, n'han trobat un nou tram, un pont per creuar-lo i un petit pou. Es documentarà i es desmuntaran les parts que són incompatibles amb el projecte d'obra previst. La troballa no altera ni els plans ni els tempos.
2: L'estrella Michelin de Salou es trasllada.
1: Pep Moreno ha anunciat a través de les xarxes que el pròxim 31 d'octubre oferiran l'últim servei al seu restaurant Deliranto perquè se'n van a Andorra.
3: Pues una noticia que nos llena de tristeza, pero aseguro que los retos nuevos y lo que iremos haciendo estos meses tanto...
1: No oferia només un menú degustació, sinó que cada proposta s'articula al voltant d'un univers literari. Ho recull el diari Més.
2: I si la pel·lícula no acaba de ser bona, sempre li quedarà l'anomenat literalment Festival de Cine de Merda de Sueca al País Valencià.
0: Sí, i on s'hi mostraran 80 obres. El tema...
2: Perdó, Festival de Cine de Merda de Sueca.
0: Si mostraran 80 obres, el tema no és que siguin dolentes, sinó que es veu que tenen un baix pressupost i són de sèrie B, gore i underground. Serà la 13a edició d'aquest festival, que s'allarga fins diumenge, amb directors internacionals i un bingo, doncs, per interactuar amb les pel·lícules. En aquest cas, hi pesa més la creativitat que la tècnica. I clar, doncs, hi ha de tot. Això ho llegim a La Vanguardia.
2: Bueno, la tècnica és important també, en aquest cas, si no...
0: Sempre.
2: I ara els destacats en Internacional Economia, amb Pau Forada i Lara García.
4: La premsa britànica també es fa ressò del desnonament ahir a Madrid de la Mari Carmen. El The Guardian destaca que la policia va utilitzar gas lacrimogen contra els manifestants mentre una dona de 87 anys amb discapacitat era desnonada de casa seva. Als Estats Units la premsa analitza avui sobretot la trobada entre Xi Jinping i Donald Trump. El The Washington Post titlla d'estranya la rebuda de Trump al líder xinès a l'aeroport amb catifa vermella i assegura que ha estat una cerimònia poc habitual que demostra fins a quin punt el líder nord-americà vol oferir una posada en escena pomposa al seu homòleg. En la mateixa línia, el New York Times assegura que Trump està fent veure que són amics per camuflar les diferències que els separen.
5: I a la premsa econòmica, Expansión, llegim que el Banc d'Espanya avisa que el 2028 faran falta 1 milió d'habitatges. L'entitat apunta que el dèficit d'habitatge acumulat al mercat immobiliari des del 2021 és de 755.000 pisos, una xifra que podria augmentar en 300.000 llars més en els propers anys. El Economista posa en portada que la Comissió Europea prepara una reforma del sistema de seguretat energètica que li permetrà fer apagades selectives. I l'ONU Economia explica que el grup farmacèutic Salvat traslladarà la producció d'Esplugues de Llobregat a Alcalá de Henares, a Madrid, en un procés que s'allargarà fins al 2030.
2: I a la premsa esportiva destaca l'estrena europea del Barça a la Champions femenina, Robert Prat.
6: És un Barça renovat amb molts reptes, amb gent jove, però amb un futbol que no canvia, com destaca el periòdico. Un Barça que s'ha reinventat per tornar a guanyar la Champions. Un Barça que posa la primera pedra per l'esportiu i que comença la Champions manant amb aquest 5-2 davant el París. L'Esport parla d'una gran arrencada europea amb una exhibició ofensiva d'un equip insaciable, una gran estrena pel Mundo Deportivo. El diari també destaca que Rafinha donarà la volta al món, 34.000 quilòmetres, una gira de 3 amistosos amb el Brasil. Soy...

partits amistosos a Austràlia, un a Calcuta davant de l'Índia, un dia sencer de viatge per jugar amb la selecció, tres partits intranscendents. I per voltes les que dona Xavi, que va substituir Koeman al Barça i ara el substitueix també com a seleccionador dels Països Baixos. L'Esport entrevista Xavi, que afirma que ell va posar un petit gra de sorra en aquest Barça actual. Pel periòdico, Xavi obre un nou cicle contra Alemanya d'un club burleta que diu que ell coneix més jugadors holandesos que no pas Xavi. La Vanguardia apunta que han triat un català per tornar a l'esperit de Johan Cruyff.

0: el diari Marca avisa que el Dakar està en perill. El conflicte a l'Aràbia Saudita ha obligat a suspendre una prova al país que ha d'acollir el rally i diu que els organitzadors estan cagats, textualment, perquè es veuen a venir la suspensió del Dakar.
1: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, Gerard Jubany, bon dia.
2: Bon dia.
1: El casament del desastre a Orense. La núvia exigeix 40.000 euros, és infidel als lavabos i acaba demanant el divorci després d'una baralla familiar.
3: El Mundo explica que tot va començar quan la núvia va reclamar al seu marit 40.000 euros corresponents a un suposat acord previ a l'enllaç. I a partir d'aquí, una disputa entre les famílies, la vaixella destrossada, a tot això suma-li que ella li va ser infidel als lavabos, on s'estava celebrant el convit. A més, li va reclamar iniciar els tràmits del divorci poques hores després del casament. Per tant, sembla improbable que s'arribessin a fer un petó de cine sobre la cadira.
1: Tenim un amic, Canalies.
2: Ah, sí, sí, sí.
1: Que
2: es va enrotllar.
1: Es va enrotllar amb el nòvio
2: de la nòvia.
3: Ah, molt bé.
1: Un amic?
3: El dia del casament.
1: Sí. El dia del casament.
2: Els lavabos.
1: Els lavabos del convit.
2: Es va enrotllar.
1: Es va enrotllar amb el nòvio. Amb el nuvi. Sí, amb el nuvi, sí. Que es casava amb una dona.
2: No hi ha un pam de net.
1: Aquell dia...
3: Això suposo que ja en deu ser conscient, no?
1: Qui?
3: L'afectat.
1: No, l'afectada.
3: L'afectada.
2: Sí, no se sap, quedarà sempre als lavabos sí. d'aquell convit.
1: Diversos nens de Lugo confonen pastilles d'èxtasi que van trobar en un bus escolar amb caramels.
2: Els nens es van trobar unes pastilles blanques dins d'un autobús que els portava d'excursió i es van pensar que eren caramels. Després de localitzar la bossa, els pares van anar amb els seus fills a l'hospital i els van sotmetre a controls, però cap va presentar símptomes. Els nens van explicar que no les van arribar a tocar i només un d'ells va admetre haver-ne xupat una. Per sort, tots van rebre l'alta hospitalària. Ho hem vist al País.
1: El Bayern de los Caídos, dos càrrecs de Vox a Barcelona fan apologia del franquisme en una lliga amateur.
3: Sí, se n'ha fet ressò. Ser Catalunya es tracta d'un equip que es diu Mingo Rubio Balompié, fent un joc de paraules en referència al cementiri on hi ha la sepultura de Franco, i entre els seus jugadors hi ha el vicepresident provincial de Vox a Barcelona, Juan Cremades, i Carlos Oliva, que és conseller de districte. L'empresa que organitza la lliga va rebre una queixa denunciant que les samarretes d'aquest equip hi ha simbologia franquista i un escut on s'hi llegeix Futbol Club Bayern de los Caídos. Fons de l'equip defensen que és un nom en clau d'humor.
1: Sí, clar.
3: On hi ha d'altres, com n'hi ha molts en aquestes Exacte. Lliguetes, com per exemple l'Aston Birra, l'Esteaua del Grifo o el Maccabi de Levantar.
1: Que no li esquifanja avui.
2: Avui felicitem la soprano Ainhoa Arteta, que en fa 62. També fa en Jaume Sisa, que en fa 78. Ah. I acabem amb l'actriu Goya Toledo, que avui en sumo un mes i arriba als 57. I el Santoral, avui evidentment és el Sant de les Mercès, també Sant Severí i Sant Rústic.
1: I acabem el repàs a la premsa anant al quiosc Vintage amb Albert Om.
4: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai. Tal dia com avui, de fa 40 anys.
5: 24 de setembre de 1986, surt a la llum la reunió secreta que aquell estiu han mantingut Jordi Pujol i Pasqual Maragall. La trobada es va fer el 20 d'agost a Olot, va durar més de 3 hores i havia de servir per destensar les complicades relacions entre qui presidia la Generalitat i qui era l'alcalde de Barcelona. Els diaris parlaven de l'esperit del 20 d'agost per definir la pau que havien signat Pujol i Maragall. Faltaven poques setmanes perquè Barcelona fos nominada ciutat olímpica i l'agència soviètica TASS ja donava per fet que tots els països de l'est donarien el seu vot a la capital catalana. I ara fa 40 anys, dues noies catalanes eren assassinades a prop de Montpeller. Havien marxat el 9 d'agost de 1986 en autostop cap a l'Alguer. No hi van arribar ni tampoc s'han trobat mai els culpables de la seva mort. Les dues noies eren Gemma Argemí, de 26 anys, de Bigues i Riells, i la poeta Anna Dodes, de 23 i de Fogueroles.
6: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 7:47. Repassem aquesta hora els titulars en dos minuts amb Francesc Soler i Lara García. Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. Continuen apareixent anuncis d'apartaments turístics il·legals a Barcelona.
7: Tot i el control que intenta imposar l'Ajuntament, els anuncis de pisos turístics sense llicència han crescut un 47% aquest estiu.
1: Pedro Sánchez surt al pas de les protestes pel desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que ahir va haver de deixar el pis on ha viscut tota la vida, a Madrid.
8: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
9: Ahir unes 10.000 persones es van concentrar contra el desnonament i el sindicat de llogateres amenaça de convocar una vaga general per l'habitatge.
1: El president del govern espanyol porta la crisi de Ceuta al seu discurs de les Nacions Unides.
7: Sánchez defensa l'actuació del seu govern i es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria sense deixar-se portar per l'extrema dreta.
1: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que les joies que tenia al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007.
9: I ha demanat al magistrat que l'investiga per contraband i frau fiscal que sol·liciti al país saudita els documents que ho acrediten.
1: Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al 10 de gener la treva comercial.
7: És el primer acord que han tancat les dues superpotències el mateix dia que Xi Jinping ha arribat a Washington en visita oficial.
1: Els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort a l'interior d'un habitatge al municipi de Cabrera de l'Anoia.
9: Estava tapat amb una manta en una habitació de la casa on hi vivien la mare i la filla de la víctima i s'investiga un nou tiroteig amb un ferit ahir a la tarda al barri de la mina Sant Adrià del Besòs.
1: I avui, dia central de la Mercè de Barcelona.
7: El pregó i Antoni Falgueres i Meritxell Falgueres, pare i filla, del celler de Gelida de Sants, van fer una defensa aferrissada del comerç de proximitat.
10: Aneu a comprar a les merceries, als queviures, perquè no tant plorar quan tanquen i més fer que no tanquin.
1: Perquè un dia avui, a partir de 2:15, estaran aquí en directe al matí de Catalunya Ràdio. I ara, de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions. Tarragona, Jordi Barranca, bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: Lleida, Estela Bussons, bon dia.
12: Bon dia.
1: Barcelona, Marc Curado, bon dia.
13: Bon dia.
1: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
14: Bon dia.
1: A Tarragona, un home s'enfronta a 22 anys de presó per matar la seva exparella a cops de pedra, Jordi.
11: Sí, aquest matí comença el judici aquí a l'Audiència de Tarragona. Els fets van passar l'any passat a Calafell, al Baix Penedès, al domicili familiar. Un judici que se celebra amb jurat popular. La fiscalia, en aquesta causa, sosté que l'home la va matar després que ella trenqués la relació sentimental que tenien. I en un ordre radicalment diferent de coses, avui és l'últim dia de les festes de Santa Tecla aquí a la ciutat. Després del dia gros, avui com a plat fort hi ha, sens dubte, els pilars caminant a partir de una de les 4 colles locals que actuen en ordre d'antiguitat, és a dir, primer xiquets a Tarragona i acabaran els de Sant Pere i Sant Pau.
1: I a Lleida, avui molt pendents de l'audiència. A judici, al judici pel cas de carreteres, declaren els acusats de manipular adjudicacions d'obres públiques. Estela.
12: Sí, el nom més destacat és el de l'excap de carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, que s'enfronta a 12 anys de presó acusat d'afavorir una determinada empresa constructora a l'hora d'adjudicar els contractes a canvi de diners. També estan investigats un exresponsable de conservació de carreteres, la filla del mateix Benet, i 2 directius de l'empresa que suposadament pagava per tenir aquest tracte de favor. Aquest cas és una peça separada del cas Boreas sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida, que encara està en instrucció. Avui, per tant, és el punt culminant d'un judici que ja va començar la setmana passada amb declaracions de Mossos d'Esquadra.
1: I a Barcelona, avui és la Mercè, Marc.
13: Sí, festiu a la ciutat i a bona part de l'àrea metropolitana, d'actes n'hi ha tants com en vulgueu. Destaquem, però, per exemple, Ricard, la jornada castellera a 1:00 PM, cavalcada també de la Mercè, en aquest cas a la tarda, entre la plaça Catalunya i Sant Jaume, i concerts, esclar, a la plaça de Catalunya, també a 5:00 PM, Catalunya Freestyle, a la plaça Major de Nou Barris, 9:45, concert de l'orquestra i el cor del Gran Teatre del Liceu i a l'Avinguda de la Catedral.
15: No debí decir tan rápido que sí a la primera, debería haberme esperado a ver si o menos certera.
13: A 9:00, Maria Terremoto, aquesta que sentim, i a

0: Més cultura des de les comarques gironines es mirarà avui cap a Milà, on s'estrena l'exposició Dalí i Moda, coincidint amb l'inici de la Setmana de la Moda a la ciutat italiana. Fèlix.
1: Sí, és una exposició al Palau Reial de Milà, més de 200 peces, entre vestits, col·leccions, joies de la Fundació Dalí de Figueres, del Museu Dalí de Florida o del Reina Sofia de Madrid. Col·laboracions també amb firmes de grans dissenyadors com Dior, Coco Chanel o Paco Rabanne. Si aneu a Itàlia, es pot visitar fins al gener. També aquest matí, molt més a prop, al Ripollès, l'Ajuntament de Ribes de Freser posarà en marxa un camió cisterna per portar aigua potable als veïns mentre no arriben uns filtres per reduir l'arsènic que hi ha en un dels dipòsits municipals. Ja diuen que la situació no s'arreglarà abans d'un mes, per tant, a Ribes, paciència.
0: Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, que tingueu un bon dia. Adéu-siau.
2: Adéu-siau.
3: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
0: Si heu de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui tranquil·litat absoluta, però, atenció, més calor encara. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Sí, bon dia. Avui encara, a aquesta hora, tenim unes temperatures còmodes, 15 graus a Girona, 16 a Berga, 20 a Reus, però al migdia bufarà un vent de garbí que pot bufar una mica més calent en alguns llocs i s'arribarà a temperatures de 30-35 graus a gairebé tot arreu, aquests 35 a Ponent i al sud, com és habitual. Avui dia de sol, amb alguns núvols prims a la meitat nord, demà es mantindrà la calor fins i tot una miqueta més, el cap de setmana recula molt lleugerament, sí que la setmana que ve podem tenir una baixada una mica més notable.
0: I pel que fa al trànsit, ja s'ha reobert la C65 a Llagostera. Mireia Sala.
5: Estava tallada per un accident en sentit Girona. Ara s'ha obert un dels carrils i hi ha un tram de cua. També hi ha un carril tallat a la C25, eix transversal, per un vehicle variat a Sant Hilari Sacalm i un altre a Aguilar de Segarra, en els dos casos en sentit Lleida. Als accessos a Barcelona, avui no hi ha problemes.
6: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de la Núria, de la Barceloneta. Es queixa dels apartaments turístics que hi ha al barri, especialment d'aquells que operen sense permís. Ho ha patit en primera persona i també en els blocs de pisos on viuen familiars seus. Explica que aquest estiu han detectat diversos punts sospitosos.
9: I trobes que va entrant gent, una setmana una gent, l'altra setmana l'altra gent, i és quan es planteges, però aquí no hi ha pisos turístics, aquí no deixen pisos turístics, però sí que n'hi ha pisos turístics.
8: L'Ajuntament de Barcelona respon que els inspectors municipals treballen per obrir expedients i sol·licituds de desactivació d'aquests apartaments. Al matí de Catalunya Ràdio avui us expliquem que el consistori ha detectat 525 anuncis il·legals aquest agost. Són 167 més que al maig. Respecte a fa un any, se n'han trobat una seixantena menys.
7: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: És la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. Ens podeu fer arribar les notes de veu o vídeo curt al 636 36 06 09. I ara, aquesta hora al matí, és moment de repassar el preu de les coses. Avui parlem, atenció, de mecànics, Lara García.
10: En concret, sobre quant costa canviar un pneumàtic. Hi ha dos preus, el del pneumàtic en si i el que et cobren per la mà d'obra de canviar-lo. El cost de les rodes és molt relatiu, varia en funció del cotxe, i el del servei fluctua en funció del mecànic. En Ferran, del taller Escorriola, de Tortosa, al Baix Ebre, ens explica quant cobren per canviar dues rodes.
11: De mà d'obra, nosaltres cobrem uns 25 euros. Hi ha les dues rodes del cotxe.
10: Si al cost de la mà d'obra li sumem el preu del pneumàtic, el preu es pot enfilar fins als 100 euros. Ens ho explica l'Adrià, del taller XJ de Corçà, al Baix Empordà.
12: Pot variar depenent de la mida i el model del pneumàtic, però el pneumàtic més comú que més muntem pot estar sobre els 120 euros, una cosa així, entre la mà d'obra i el pneumàtic.
10: A Vilassar de Mar, el taller Comnou cobra 17 euros pel canvi de roda. Un dels mecànics, el Marc, ens avisa que els preus i els serveis dels mecànics estan canviant molt per la irrupció del vehicle elèctric. El sector està en plena transformació.
13: Anem reinventant cada setmana. Tenim bastant feina pel futur, tot depenent dels cotxes de la nova generació, que són els elèctrics.
0: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, què costa el servei de consergeria i neteja de les instal·lacions esportives? Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia. L'Ajuntament de Sant Pol de Mar vol adjudicar el servei de consergeria, neteja i manteniment del pavelló i el camp de futbol municipal. El contracte seria per als pròxims 2 anys i, sumant-hi l'IVA, tindria un valor econòmic de 98.000 euros. Per tant, sortiria 8,5 euros per habitant d'aquest municipi costaner del Maresme.
14: Una escapada a la tardor pot ser només un pont, o en viatges al Corte Inglés pot ser perdre's pels carrers de París, allargar la sobretaula a Roma o descobrir aquell lloc que fa tot un any que hi vols anar. Aprofita els ponts de tardor en viatges al Corte Inglés. Reserva ara des de només 15 euros i gaudeix de fins a un 25% de descompte. Consulta les condicions a viatges al Corte Inglés.
0: I quin és el vídeo viral del dia d'avui a les xarxes? Elisenda Pineda, bon dia.
15: Bon dia, Ricard. Doncs mira, la influencer Inés García, parella de Lamine Yamal, s'ha fet viral per una escena que va tenir lloc a la graderia del Sánchez-Pizjuán el dissabte passat. Les càmeres del dia després de Movistar Plus la van gravar animant el Barça amb uns amics. I atenció, perquè Inés no només no es perd cap partit, sinó que també s'ha convertit en una experta en futbol. En el vídeo no se la sent, evidentment, però els companys de Movistar Plus li han llegit els llavis i han reconstruït la conversa. Escolteu.
16: Lo que pasa es que el Barça juega con la defensa muy adelantada. Entonces no les dejas.
15: Ah, analista, eh? Inés García, analista. No toca vores amb en Lamine, eh? Està encaterinada fins al moll de l'os, eh? En lloc de dedicar el seu temps lliure a les seves coses, va al camp, mira futbol i fins i tot en parla en propietat. Ara només esperem que Lamine li torni la dedicació, el volem vestit de senyorito sevillano a la fèria d'abril, ballant per seguidilles i arrencant-se per Ortega Cano, fart de rebujito i bramant i estamos tan a gustito. El que no es faci per amor, Ricard.
0: Gràcies, Elisenda.
15: A tu.

aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui la dedicatòria va per tots els qui ja noteu l'olor de festa major a l'ambient. A Barcelona, a Tarragona, a Reus, a Verdú, a Sitges, al Prat, els qui no voleu que s'acabi l'estiu i els qui sabeu que la millor manera de començar el dia és amb ganes de música i ganes de carrer.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Coneixeu la història del Capità Aranya? És un personatge astut que s'encarregava d'embarcar tothom en un vaixell cap a la guerra i que un cop els tenia tots al vaixell, ell es quedava a terra. És una imatge popular, molt nostrada, una imatge perfecta de qui exigeix a la resta alguna cosa que ell mateix no està disposat a assumir. Com, per exemple, qui aprova un codi ètic en política per després saltar-se'l. És el que vam veure ahir amb l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero va remetre ahir un escrit explicatiu, després de mesos de silenci. De fet, estava forçat a fer-ho per un ultimàtum del jutge Calama de l'Audiència Nacional. Havia de justificar d'on sortien les joies que es van trobar al seu despatx el mes de juny. Eren 19 peces, recordem-ho, 19 peces de luxes taxades de moment en 1,3 milions d'euros. Peces que ni Hisenda ni la ciutadania sabíem que existia. Doncs bé, segons Zapatero, es tracta d'un obsequi personal del monarca de l'Aràbia Saudita. L'expresident les va rebre a la Moncloa l'any 2007 i diu que les va acceptar per deferència i que les va guardar gairebé 20 anys sense ser conscient del que valien. El problema és que no pots aportar cap document que ho acrediti. I mentrestant el magistrat ja ha ordenat nous peritatges. Però una cosa és el judici penal i l'altra és l'ètic. I aquesta explicació tan tardana és difícil d'entendre. No només per l'origen fos de les joies o per la lentitud de les explicacions, ni tan sols per la sospita que es tracti d'una retribució encoberta. A tot això s'hi suma una paradoxa més, i és que va ser el mateix Zapatero qui va aprovar l'any 2005 el Codi de Bon Govern. Una norma que obligava expressament els alts càrrecs a rebutjar qualsevol regal de rellevància i que fixava que aquests obsequis havien de passar obligatòriament al patrimoni de l'Estat. Passa com el Capità Aranya que abans us deia. Aquesta distància entre la norma escrita i la pràctica real, el que veiem, degrada aquesta imatge de la política i de les institucions. Una distància que, a més, les converteix en un escenari opac, allunyat dels problemes reals de la ciutadania. Un altre exemple el vam veure ahir també amb un espectacle grotesc d'una diputada del Partit Popular al Congrés, brandejant aquest gas pebre en plena sessió. Una broma que va acabar amb la diputada expulsada i amb 12 intoxicats, per cert, quan un assessor buidava el gas als lavabos del Congrés. Surrealista i vergonyós. Però no tant com el ja famós cas de la Mari Carmen, una veïna madrilenya de 87 anys, desnonada de casa seva després de 7 dècades vivint-hi, 70 anys. A ella sí que s'havia aplicat la norma. Sense clemència ni miraments. A una ciutadana que ha complert la seva part del tracte tota la vida. I això són contrastos que fan mal, que trenquen la confiança. Perquè la política en democràcia té una triple obligació: ser exemple, ser decent i ser ètic. Sense que sembli que qui escriu les lleis o qui les aplica n'està per sobre. I sense que sembli que la idea de justícia, de ser justos, sigui només una qüestió legal, sinó també una qüestió ètica i humana. Que acompanyi i que protegeixi els més vulnerables, com la Mari Carmen, que volen viure en dignitat i en pau.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 4. Quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: Pedro Sánchez ha defensat aquesta matinada davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides la gestió que ha fet el govern espanyol de la crisi de Ceuta i es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar-ho sense deixar-se portar per l'extrema dreta.
0: La segona.
2: La lluita contra els pisos turístics il·legals a Barcelona està donant uns resultats discrets. Segons us avança avui al matí de Catalunya Ràdio, en els últims 5 mesos hi ha hagut un repunt de pràcticament un 50% d'anuncis a les principals plataformes.
0: La tercera.
2: El president del govern espanyol es compromet a portar al Congrés un nou decret d'habitatge i assenyala Isabel Díaz Ayuso per permetre una situació com la de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que ahir va haver de deixar el pis on vivia des que era adolescent.
0: La quarta.
2: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que les joies que tenia al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007 i ha demanat al magistrat que investiga el cas com a contraband i frau fiscal que sol·liciti al país saudit els documents que ho acrediten.
0: I la cinquena.
2: Els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort a l'interior d'un habitatge al municipi de Cabrera d'Anoia. Estava tapat amb una manta en una habitació de la casa on vivien la mare i la filla de la víctima.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
3: El Barça, que debuta amb victòria a la Champions femenina, 5-2 davant el París. També comença avui la seva aventura europea l'equip blaugrana a l'Eurolliga de bàsquet, Barça-Efes, a 8:45. Transmissió a l'API al web de Catalunya Ràdio. Mentre que Xavi s'estrena com a seleccionador dels Països Baixos davant Alemanya a 8:45. El Cadí, la seu, campió de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet.
0: I sembla que el temps continuarà sent tranquil els propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí, avui, demà, dissabte i diumenge continuarà fent sol i calor. Avui de calor en farà més que ahir. Al migdia bufarà un vent de garbí que farà pujar 1 o 2 graus la temperatura. Demà pot pujar encara més i el cap de setmana recula lleugerament a l'espera d'una baixada una mica més apreciable de cara a la setmana que ve.
0: Pel que fa al trànsit, pocs problemes a aquesta hora. Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, només hi ha retencions a la C65 a Llagostera per un accident en sentit Girona i intensitat a l'eix transversal per un vehicle variat a Sant Hilari Sacalm i un altre Aguilada s'agarren els dos casos en sentit Lleida. Pel que fa als accessos a Barcelona, es nota que avui és festa perquè no hi ha cap problema.
0: D'aquí a mitja hora, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyaran Jofre Llombart, Oriol Marc, Alicia Puig i Claudi Pérez, el dia en què parlarem del principal problema de la població, l'habitatge.
6: Catalunya Ràdio.
7: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
8: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days. Amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
9: Vinga, ara jo. Doca, oca i tiro perquè em toca.
10: Les cantarelles als jocs te les saps de memòria. Però saps també que si has finançat un servei, com un tractament dental o un curs, i te'l deixen de prestar, tens dret a recuperar les quantitats pagades? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les dites que recordes des de sempre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Combo amb preus irresistibles i una gran versatilitat per a la teva família. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Dèiem que l'habitatge és un dels principals problemes de la gent i avui hem de començar parlant d'habitatge aquest informatiu i també d'una notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. La pressió de l'Ajuntament de Barcelona contra els pisos turístics il·legals està tenint per ara efectes bastant discrets. De fet, en els últims mesos hi ha hagut un repunt notable dels anuncis que es poden trobar a les principals plataformes. Pol Foradada.
11: El mes de maig n'hi havia detectats 358 i des d'aleshores s'han tornat a augmentar un 47% fins als 525. Si agafem una mica més de perspectiva i mirem què ha passat en l'últim any, aquí sí que hi ha un lleuger descens, però és petitó, d'un 10%.
0: Airbnb segueix sent la plataforma que concentra més anuncis de pisos sense llicència.
11: I de fet fa un any es va firmar amb l'Ajuntament i la pròpia Airbnb un nou conveni de col·laboració per combatre aquesta pràctica. La voluntat de l'alcalde Jaume Collboni era controlar-ho de manera més efectiva.
12: Ningú està sobre de les lleis i ningú està per sobre de la voluntat democràtica d'un ajuntament i d'una ciutat de decidir quin model i quines polítiques d'habitatge fa.
11: L'Ajuntament què diu? Doncs recorda que des del 2018 han aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis i és que sovint els tècnics recorden que no és tant que costi retirar un anunci il·legal, sinó que el que costa és evitar que se'n publiquin més. Airbnb assegura per la seva banda que disposa d'una clàusula segons la qual si els propietaris no acrediten que tenen una llicència en vigor, l'anunci no surt publicat al web.
0: Una clàusula que, per tant, no acaba de funcionar i els principals afectats, com és habitual, són els veïns. A la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio hem rebut el missatge, per exemple, de la Núria, que és veïna de la Barceloneta.
13: És un mal de cap que tenim, primer perquè no tenim vivendes per la gent del barri i aleshores això és un continu passe de gent. Això comporta que poden trencar els panys de les portes dels portals del carrer, malmeses les escales, els ascensors també malmès per les maletes que porten, que són molt pesades moltes vegades, és un daltabaix.
0: Si et voleu fer arribar les vostres queixes i denúncies, ho podeu fer enviant un missatge al 636 36 0609. I més enllà de la lluita contra els pisos il·legals, l'Ajuntament de Barcelona s'ha compromès a revocar totes les llicències de pisos turístics el 2028. Una mesura amb un ampli suport ciutadà.
11: En una enquesta que avui publica el periòdico, 3 de cada 4 barcelonins estan a favor de prohibir els pisos turístics i prop d'un 70% dels ciutadans també estan a favor de limitar la compra de pisos si no és per a ús residencial.
0: I parlant d'habitatge, es calcula que a Espanya hi ha uns 44 desnonaments cada dia, però en les últimes hores n'hi ha hagut un que sembla que ha remogut alguna cosa. D'una banda, al carrer. Avui veureu la fotografia a la majoria de portades. La Mari Carmen és una dona de 87 anys de Madrid que hi treien de casa seva en llitera.
11: Té mobilitat reduïda, té una discapacitat reconeguda del 50%, portava 70 anys vivint al seu pis, ha pagat sempre el lloguer, ara era de 500 euros al mes, però el fons voltor Urbagestión, Desarrollo e Inversión, que va comprar la finca on viu la Mari Carmen ara fa uns anys, ara demanava pujar-li el lloguer fins a 1.600 euros. La Mari Carmen cobra una pensió de 1.300. El seu cas ha provocat una forta mobilització ciutadana amb diferents manifestacions en les últimes hores. N'hi ha hagut a Barcelona, però sobretot la més multitudinària a Madrid. 10.000 persones davant l'àtic d'Ayuso.
0: I si es parla tant del desnonament de Mari Carmen, no és tant per la gravetat del cas, perquè hi ha molts casos greus i no sempre s'aconsegueixen amb aquesta atenció. Aquí també hauríem de reflexionar perquè alguns hi posem l'atenció i d'altres no. I el cas de la Mari Carmen també ha arribat al debat polític. Pedro Sánchez, des de Nova York, n'ha culpat els governs d'Ayuso i d'Almeida i ha anunciat un nou intent perquè el Congrés aprovi un decret sobre l'habitatge.
14: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que és necessari.
11: I també ha reaparegut Ada Colau. Després d'obrir la porta al seu retorn a la política, l'exalcaldessa de Barcelona demana a Sumar que trenqui amb el PSOE si no hi ha avenços clars en aquesta matèria.
15: Que hoy sea un punto de inflexión, que sea un punto de inflexión para hacer políticas valientes. Y si el PSOE no está dispuesto, que quede claro que se queda solo.
0: Com dèiem, més casos, per exemple, que hi ha hagut a Vic. A Vic s'ha aturat in extremis el desallotjament d'una família sense recursos que està ocupant un pis de protecció oficial de la Generalitat. Vic, Nàtia Dell.
16: La notícia ha arribat quan la família portava estona recollint les seves pertinences i els Mossos d'Esquadra desmuntant el dispositiu de seguretat. Es tracta d'una de les 11 famílies en situació irregular que estan als antics pisos de l'obra social La Caixa, que des del 2024 són de titularitat pública. La demanda de l'Assemblea d'Habitatge d'Osona i Lluçanès per aquestes famílies la resumeix la Clara Cussó.
17: Com a famílies que estan en situació de sensellarisme, hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer.
16: El consistori diu que no es poden normalitzar situacions que generen disfuncions. L'alcalde, Albert Castells, ha dit que el problema s'ha d'atacar d'arrel.
18: O tallem això de soc arrel o ens anem a l'abisme real.
16: Des de Vic, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I recordem que dilluns a Barcelona sí que es va desnonar una veïna a qui s'havia activat el protocol per risc imminent de suïcidi. O que fa dues setmanes, per exemple, l'Olga, veïna de l'Hospitalet de Llobregat, es va treure la vida 5 mesos després de ser expulsada de casa seva. De l'habitatge, que avui en parlarem a l'Àgora a partir de 9:15. Aquesta nit Pedro Sánchez ha defensat davant de l'Assemblea General de l'ONU la gestió de Ceuta i ha confrontat la seva política migratòria amb la política de l'extrema dreta. Des de Nova York, Oriol Serra.
19: Davant d'una assemblea general molt buida, com acostuma a passar, els discursos que tenen lloc a última hora de la jornada, el president espanyol ha atacat els governs i moviments polítics que segueixen les doctrines de l'extrema dreta arreu del món. Pedro Sánchez ha dit que no calia anomenar-los perquè tothom sap qui són. També s'ha referit concretament a la crisi migratòria de Ceuta, com la pitjor dels últims anys a Espanya, i ha fet una crida a la ciutadania perquè no es deixi portar per l'odi que promou l'extrema dreta.
20: Sí, que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
19: Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I tot això mentre la jornada electoral al Marroc, marcada per l'abstenció, ha acabat sense incidents a la frontera, tot i els rumors d'un nou creuament massiu. El gran dia de Sánchez a l'ONU ha estat marcat per les polèmiques internes, com el processament, per exemple, de la seva dona, Begoña Gómez. El president espanyol ha fet malabarismes quan li han demanat una valoració.
20: Y sobre Begoña Gómez, no mi mujer, sino Begoña Gómez. Sí, pero es importante el matiz. Es Begoña Gómez. Luego es mi mujer, pero es Begoña Gómez. Pues yo creo que está todo dicho.
0: Sí. és Begoña Gómez. Quan fins ara teníem clar que era la dona del president i que per això se l'atacava. Ha estat una mica més concret Pedro Sánchez amb José Luis Rodríguez Zapatero, en qui assegura que encara confia.
1: Y luego sobre el presidente Zapatero, pues lógicamente no tengo nada más que añadir a que sigue contando con mi confianza, lógicamente, y el respeto a la presunción de inocencia.
0: La defensa de Sánchez arriba després que Zapatero hagi donat explicacions al jutge sobre l'origen de les joies que van trobar a la seva caixa forta. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
21: Bon dia.
0: I ha trigat 3 mesos Zapatero a dir al jutge el mateix que va dir a la televisió, que les joies eren un regal de l'Aràbia Saudita.
21: Sí, ara amb algun detall més, Zapatero demana disculpes al jutge per haver trigat tant. A l'escrit explica que va ser el rei de l'Aràbia Saudita qui li va donar les joies a la Moncloa, a Madrid, el 2017. Era un regal personal que va acceptar per cortesia, descriu la mateixa versió que el Juliol va donar, però llavors sense dir qui li havia fet, a Televisió Espanyola.
22: És un regalo de cortesia personal de hace muchos años. Desde luego tengo que ser muy prudente porque quiero que sea ante la justicia cuando se especifique todo el origen y lo que ha sucedido.
21: A l'escrit diu que mai en va fer cap ús i que no era conscient del seu valor. Ho ha intentat justificar amb papers per demostrar que no hi ha delicte fiscal, estaria prescrit, ni contraban. Fins a 2 cartes ha enviat a través de l'ambaixada a protocol de la Casa Reial Saudita perquè aportin documentació del regal. No li han respost i ara demana ajuda al jutge de l'Audiència Nacional per aconseguir aquests papers.
0: I per cert, Tània, que el mateix Zapatero va aprovar un codi ètic per frenar aquest tipus de regals als càrrecs públics.
21: Sí, un codi de bon govern del 2005, per tant, 2 anys abans de rebre aquestes joies, una norma interna que diu que els membres del seu govern rebutjaran directament qualsevol regal que superi el que es considera la pura cortesia i que els regals de més significació, usa aquesta paraula, s'hauran de donar a patrimoni nacional. Ell no ho va fer, se les va guardar, tot i que la taxació encarregada pel jutge parla d'un valor de 1,3 milions d'euros que la seva defensa no comparteix. Recordem, són 12 peces d'or amb maragdes, safirs i diamants.
0: Ho analitzarem també a l'Àgora amb Jofre Llombart, amb Oriol Marc, Alicia Puig i Claudi Pérez, i afegirem també el filòsof Oriol Ferrés per parlar precisament d'ètica i política. Què porta a un polític a aprovar un codi ètic i a saltar-se ell mateix per rebre un regal, en aquest cas milionari? Això serà a partir de 9:15, però abans, comentari de la periodista del periòdico, Sara González.
23: Zapatero no s'hauria d'haver quedat les joies del rei d'Aràbia Saudita. No és només una qüestió de sentit comú, és que ho deia el codi de bon govern que va aprovar el seu propi Consell de Ministres. L'exemplaritat, esmicolada. Això s'hi suma que fa 4 mesos el seu portaveu va negar que l'origen fos un regal d'aquest règim autoritari. Al marge de si acaba o no derivant en una responsabilitat penal, l'expresident ha caigut del pedestal de l'ètica i la moralitat. Ha donat munició a aquells que li tenien ganes. Però és inevitable preguntar-se si el problema no són només les joies de Zapatero, sinó totes les que mai no sabrem que guarden les caixes fortes d'alguns que avui es freguen les mans.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
24: Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: Fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres a Mireia Sala.
4: Pel que fa al temps, avui pujarà una mica més la temperatura. Al migdia bufarà un vent de garbí que farà pujar el termòmetre entre els 30 i 35 graus a bona part del país. A la tarda, amb algunes capes de núvols prims poc importants, demà encara es pot enfilar una miqueta més i el cap de setmana sembla que recula molt lleugerament. Sí que la setmana que ve s'esperen unes temperatures una mica més normals per l'època.
5: Situació tranquil·la pel que fa al trànsit. Com que avui és festa a Barcelona, el trànsit als accessos és totalment fluid. De la resta de Catalunya encara hi ha retencions a la C-65 per un accident a Llagostera en direcció Girona i intensitat a l'AP7 a Santa Perpètua en sentit sud.
25: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bonpreu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
6: Catalunya Ràdio.
26: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
27: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
28: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
2: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
7: I des de 16.400 euros.
3: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
8: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
20: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social.
9: Fa mesos que tenen en un calaix un decret que evita desnonaments.
20: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, convertir al migrante en enemigo.
10: Zapatero intenta desmuntar l'acusació per contraban i per delicte fiscal. Les joies són un regal personal que li va fer l'anterior rei de l'Aràbia Saudita el 2007.
12: Aquesta campanya es nodré de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els sons del dia d'avui, 24 de setembre del 2026. Repassem els bàsics del dia amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Pol Foradada, Francesc Soler, Lara García, Marc Jurado i Marta Viana, bon dia.
28: Bon dia.
0: La CIA alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia.
29: El Mundo publica avui que el Kremlin ha posat en el punt de mira els països mediterranis, segons informacions que els serveis d'intel·ligència dels Estats Units haurien fet arribar a diversos països europeus. El diari cita una font propera al Ministeri de Defensa lituà que assegura que els russos textualment faran servir drons i els llançaran des del mar ocults al contenidor d'un vaixell. Seria una resposta al subministrament d'armament, dades d'intel·ligència i assessors militars a Ucraïna.
0: I aquest ambient bèl·lic està marcat també i està marcant l'Assemblea General de l'ONU, on, a part de Pedro Sánchez, ahir va ser el torn d'Ucraïna i de l'Iran, que va respondre a les amenaces de Donald Trump. Nova York, Oriol Serra.
19: La sessió d'ahir de l'Assemblea General de l'ONU va tenir dos noms destacats, Massoud Pezeshkian i Volodymyr Zelensky. El primer és el president de l'Iran i s'ha mostrat molt combatiu contra els Estats Units, assegurant que cap atac es quedarà sense resposta. Ho fes perquè el dia abans el president nord-americà Donald Trump havia titllat l'Iran d'estat terrorista, enviat una resposta curta i directa cap a Washington.
30: Ahir, el president dels Estats Units va dir que som terroristes. Nosaltres som víctimes del terrorisme.
19: El segon nom de la jornada, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que la Rússia de Putin no té límits i que el president rus sempre troba alguna raó per allunyar-se de la pau. Zelensky ha advertit que Rússia és una amenaça imminent per a Europa i ha dit que és urgent aturar la guerra abans que la intel·ligència artificial no hi entri de ple. Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentre l'Iran l'amenaçava, Donald Trump rebia el president xinès a peu d'avió.
31: President Trump has officially welcomed President Xi into the United States.
29: El president nord-americà i Xi Jinping els reuniran avui en la tercera cimera conjunta que celebraran aquest any. La trobada estarà marcada per les disputes comercials, la tensió amb Taiwan i la pugna per la intel·ligència artificial. La treva comercial entre les dues potències s'ha prorrogat fins al 10 de gener.
0: I al matí de Catalunya Ràdio estarem molt atents als moviments de Donald Trump les properes setmanes marcades per aquestes eleccions de mig mandat dels Estats Units.
29: Sí, farem un desplegament especial per seguir les midterm, que serà d'aquí a 40 dies. El comentari diari de les eleccions de Bernat Adéu i sumem les anàlisis dels experts en política nord-americana, Gustau Alegret, Núria Ferragut Casas i Carme Colomina, i dels excorresponsals de Catalunya Ràdio, Francesc Garriga, i de TV3, Raquel Sanz.
0: És un ampli desplegament del matí de Catalunya Ràdio per posar el focus també a aquestes eleccions que el món mira amb molta lupa. Entre altres coses també perquè hi ha molts catalans que viuen als Estats Units i ens fan també saber i ens fan conèixer inquietuds que tenen pel seu dia a dia amb les polítiques de Donald Trump. Pels catalans que viuen allà i també perquè és una mirada global que ens afecta també a Catalunya, especial desplegament del matí de Catalunya Ràdio per la cobertura de les midterm. I atenció al que va passar ahir al Congrés. 12 persones afectades per la manipulació d'un esprai de gas pebre que una diputada del Partit Popular va voler ensenyar a l'hemicicle. Madrid, Dani Senteaja.
32: Tot comença quan la diputada Ana Vázquez li mostra un esprai de gas pebre al ministre de l'Interior i la presidenta del Congrés l'expulsa.
33: Este es el material escolar básico.
1: Señor Marlaska, un spray de gas pimienta.
4: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo.
1: Esto no es un arma. Obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
32: Això deia ella, però minuts després s'ha desallotjat diversos despatxos, una cafeteria i una cuina, i s'han atès 12 persones amb picor i vòmits. El PP ha admès que un treballador seu ha accionat l'esprai quan estava netejant per indicació de la diputada. La mesa està esperant l'informe policial per decidir si emprèn accions. Una treballadora afectada ja ha posat una denúncia i una altra s'ha agafat la baixa. Des de Madrid, Dani Sanidaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I surrealisme a Madrid i al Parlament de Catalunya. Continua la polèmica també pel suposat error d'aliança en defensa del dret de Vox a dir assassí a Lluís Companys. Ahir va defensar aquesta tesi en aquest programa la protagonista de l'incident, la diputada d'Aliança, Rosa Maria Soberana.
11: La votació va ser no molt concreta, sinó que va ser com efímera, i la interpretació de l'explicació va ser el que em va confondre.
0: Soberana parlava d'un debat efímer, però també en declaracions en aquest programa el diputat David Cid va dir que el debat previ a la votació i la forma de votar demostraven que Aliança no va votar per error amb Vox.
14: Però la Junta de Portaveus, perquè la gent no sàpiga, el que fa el president és obrir una ronda d'intervencions en el qual els hem de posicionar públicament de viva veu i moltes vegades motivant i expressant els arguments dels quals no ens porten a posicionar-nos en un sentit o en un altre. Per tant, es va posicionar públicament, i a més va ser un debat llarg, un debat que va durar 15 minuts.
0: I encara un detall més sobre això, ahir us avançàvem que fa un any Sílvia Orriols havia defensat el dret de Vox a dir-li assassí a Lluís Companys.
15: Va ser a la Comissió de l'Estatut dels Diputats, a porta tancada, quan es debatia si s'havia de sancionar Vox per aquests fets. El diputat de la CUP, Dani Cornellà, que era present en aquella sessió, ho corrobora així al matí de Catalunya Ràdio.
16: El que va dir és que era normal que el Vox entengués que el president Companys era un assassí, com ell entenia que el franquisme doncs també eren uns assassins. És a dir, comparant un president democràtic amb un dictador, el que va passar no va ser un error, va ser la realitat amb el mateix discurs que han sostingut defensant que dir assassí al president Companys és llibertat d'expressió.
0: Tot això mentre la política catalana està pendent de la redacció de la sentència de l'amnistia.
15: Una sentència que serà clara, segons va explicar l'encarregat de redactar-la ahir en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, en què també va dir que el Suprem activarà aleshores l'amnistia ràpidament.
17: Nosaltres dictarem una sentència, la sentència que tindrà un contingut, s'espera del Tribunal Suprem que faci el que fa sempre, sens dubte, que és a complir amb el que el Tribunal Constitucional determina i que ho facin amb la major rapidesa.
15: Són paraules del magistrat Macías, que va redactar, recordem, un primer text contra l'amnistia, en aquest cas a Jordi Turull, que la majoria del ple del Constitucional, majoria progressista, li va tombar, i aleshores ell va defensar que els jutges tenen ideologia.
17: Pretendre que un membre del Tribunal Constitucional no tingui idees pròpies, home, això és massa pretendre.
0: I el que comentàvem sobre Aliança va protagonitzar també les converses ahir al Parlament de Catalunya. I mentrestant a l'hemicicle...
18: Ha estat un error inacceptable i és responsabilitat del meu govern.
0: Les explicacions de Salvador Illa sobre el fiasco a les proves PISA no van convèncer l'oposició, que continua demanant la dimissió de la consellera Niubó. Àlex Giral, Robert.
21: Després d'haver escoltat Illa, cap grup fora del PSC va suavitzar les crítiques contra Niubó, ni els aliats d'Esquerra i els Comuns.
22: Marxar i assumir responsabilitats.
23: No es pot limitar a assenyalar a tres persones.
21: Ni la resta de l'oposició.
24: La prova definitiva que li importa poc l'educació és que vostè encara mantinga la consellera Niubó.
28: Nos hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
21: I és que el president, tot i l'autocrítica, va tornar a tancar files amb la responsable d'educació.
33: La consellera té la meva confiança i m'ha posat el càrrec. Les vegades que ho convico a disposició és que tinc.
21: Amb el cessament de la número 2 del departament i els expedients i investigacions internes, va demanar girar full de l'afer PISA i centrar-se en el pacte de país en educació. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I un últim apunt de política. Els joves militen menys en partits i sindicats.
15: Fa 10 anys, prop del 13% dels joves entre 16 i 29 anys formaven part d'algun partit o sindicat, mentre que en l'última dada disponible, la del 2023, la xifra havia caigut al 3,4%. Són dades d'un article acadèmic publicat recentment que conclou que els joves s'estan allunyant de les organitzacions polítiques, però que segueixen, això sí, mobilitzant-se per causes concretes.
0: Avui en parlem a partir de 9:15 amb Roger Soler i Martí, que és professor de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra i és autor d'aquest article molt interessant, que és aquest article que ara explicava el Pol i que detallarem també a partir de 9:15. I atenció, perquè tenim novetats del cas Andic. I avui parlarà en aquest programa l'advocat de la defensa de la terapeuta de Jonathan Andic.
2: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
3: I des de 16.400 euros.
2: Què?
5: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
6: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
7: Doncs tant com vulgui bussejar.
6: Genial. I quant d'oxigen queda?
7: El que vulgui, també.
6: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
7: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
6: I quants de cetacis?
7: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
8: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros pot de 80 milions. Milionari forever.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Són les 8:31. La defensa de la terapeuta de Jonathan, Isaac Andic, denuncia que està patint linxament mediàtic.
12: Aquesta campanya es nodreix de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba. Ens preguntem per què aquest encarnissament amb Julia Luderval, que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió.
0: És l'advocat Francesc Jofrés, amb qui parlarem a partir de les 10 del matí a Catalunya Ràdio.
13: Jofrés assegura que la terapeuta no feia de psiquiatra ni de psicòloga de la família Andic i que ni tan sols sabia que pare i fill anirien a l'excursió a Montserrat, que va acabar amb la mort del fundador de Mango.
0: A la hora del matí també parlarem d'un altre succés que està tenint molt ressò mediàtic. Ahir van detenir a Madrid la parella de Josep Joan Pere per la seva relació amb la mort de l'arquitecte a Baqueira el dia de Sant Esteve de l'any passat. Viella, Sofia Cabanes.
20: Bon dia, sí, els Mossos investiguen si l'haurien enverinat. El jutjat de Viella en va obrir la investigació poc després de la mort de l'arquitecte. El titular de la sala va ordenar una autòpsia ampliatòria en detectar algunes contradiccions en les declaracions prestades per la dona de 65 anys. Josep Joan Pere va morir a Baqueira dos dies després d'haver acudit a l'Hospital de Viella per una indisposició. El reputat arquitecte es trobava passant les vacances de Nadal amb la dona. El cas es troba sota secret de sumari. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a això, perquè els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia dos anys que era mort a l'interior d'un habitatge al municipi de Cabrera d'Anoia.
13: Segons van avançar els diaris del País i el periòdico, el cadàver de la víctima estava tapat amb una manta en una habitació d'aquesta casa on vivien dues dones que s'han identificat com la mare i la filla de l'home mort. Totes dues han explicat als Mossos que l'home va morir fa dos anys assegut al sofà i que el van deixar en una habitació. La família no sortia de casa des de la pandèmia. Els Mossos han traslladat les dues dones a un hospital perquè rebin un reconeixement mèdic i investiguen si l'home va morir per causes naturals o bé si hi ha indicis de criminalitat.
0: I dues notícies més de successos. La primera,

0: ingenuïtat, que dius, ostres, és música de Mozart, és que bonic, que senzill, que... No, té una complexitat a dins enorme. Val? El que passa que està... són les estructures de dins, etc. Això, tots els musicòlegs, els músics, quan ens hi fiquem, ens... bueno, és tot un món.
1: Ens ha quedat clar que estàs apassionat per en Mozart.
0: Sí. Sí, sí, sí. Sí. A veure, Beethoven és força, sí, val? Però té una història. Jo tinc un vídeo, de fet, a YouTube, que em parlo sobre per què Mozart... i quin era el problema real de Beethoven. I el problema real és que, de petit, te'l resumiré molt ràpid, Beethoven va tenir un avi que era un gran músic, sense arribar a ser un gran compositor, que es deia igual, Ludwig van Beethoven. I aquest avi va tenir el seu fill, que era el pare del Beethoven que coneixem, i aquest pare de Beethoven, fill de l'avi, era un músic mediocre, que de fet el va haver de col·locar a dins amb molta dificultat a l'avi, que treballaven en una cort reial on doncs podien viure bé, etc, composaven, tocaven, etc. I el net, que és el nostre Beethoven, clar, va morir l'avi i es va quedar amb el pare, que el pare era de fet un borratxo, se sap, eh? Vull dir, està documentat, que des de petit volia que el seu fill fos el que ell no va ser, i estava amb la idea capficada de ser un Mozart, perquè en aquells moments Mozart era el número 1 absolut, i a Viena, etc. I pues pensa que el castigava, el deixava nit sense dormir, el tancava un quarto fosc quan s'equivocava.
1: Un dimoni que maltractava el seu fill.
0: Un maltractador, directament. Un maltractador del seu fill. El seu pare, de fet, es va emborratxar tant que va acabar morint bastant jove, suposo d'una estirrosis o aquest tipus d'enfermetats de l'alcohol. Sí. I el pobre Beethoven, el nostre Beethoven, amb 18 anys, va quedar com a... pues la persona a càrrec de dos germans més.
1: Déu-n'hi-do.
0: Va haver de treballar el que fos, tal, tal, tal, però ell estava molt... vull dir, volia ser compositor. És així. És a dir, el problema gran de Beethoven... Clar, quan sents la música de Beethoven, sents algú que està realment cridant. I que s'està queixant.
1: Sí.
0: Que té sentit. Està cridant i s'està queixant de què? De la vida, de la infància que va tenir, de tot el que va patir.
1: Se li nota el dolor a la seva música. Molt,
0: sí, molt, molt, molt, molt, molt.
1: Anem a tornar a casa. Ara estàs aquí a Sant Lluís. Explica'm una miqueta l'últim lloc on has estat i l'últim concert que has fet recentment.
0: Sí. A veure.
1: Perquè sé que viatges molt.
0: No, a veure, a vegades són concerts, a vegades són assajos... vam estar fa poc a Praga, i a Praga, doncs...
1: Una ciutat molt cultural.
0: Sí, vam fer com un assaig d'una orquestra de cambra, que una orquestra de cambra és una orquestra que no necessita director, però sí que necessita poder sortir i tocar bé. Llavors, el que solen fer les orquestres de cambra, però ja n'hi ha moltes que toquen per turistes, cada dia o cada dos dies o els caps de setmana. Llavors el que fan és contracten a un director que li sembla que els pot ajudar un parell de dies, unes quantes hores, i el director el que fa és treballar l'obra perquè puguin tocar sense director. Ja sé que és com si ens tirem aigua a sobre, però és el que hi ha. Vull dir, a vegades aquest tipus d'ensembles, no?, com orquestres de cambra i així, doncs necessiten aquesta feina i algú l'ha de fer.
1: Déu-n'hi-do. Tornem a parlar de Dioses y Demonios, Deseos Prohibidos,
0: sí,
1: que acabes de publicar recentment, en el que té un final esperançador, com ens has dit abans.
0: I tant, absolutament.
1: Està publicada, sí, sí, per l'editorial Samarcanda.
0: Correcte, sí, sí.
1: I doncs jo espero que...
0: Vols que llegeixi algun paràgraf,
1: sí,
0: o pot, algo?
1: Sí, si vols que...
0: Puc llegir un paràgraf?
1: Sí? Sí. Et passo el llibre?
0: Sí, gràcies.
1: Doncs som-hi. Mentrestant el Jacob busca un paràgraf,
0: sí, no,
1: per llegir. I el tens?
0: Al començament, sí, perquè...
1: Ah, val.
0: Al començament... El llibre està dedicat realment dedicado a totes les dioses d'este mundo. I després també posa: todo parecido con la realidad no es pura coincidencia.
1: És perquè, que ja hem dit al principi, que està tot documentat, és tot real.

0: Jacob, en aquest llibre també veig, bueno, no veig perquè no l'he llegit, no? Però intueixo que és una ensalçació de la figura femenina. O sigui...
1: Sí, és feminista, absolutament.
0: Sí, oi?
1: Sí, perquè, com he comentat abans, primer, tot el tema de violència està... tornem a les xifres, 95% de la banda dels homes. Tot el tema de la cultura, la civilització, ara et diré dades, més dades, si vols, que és que ja saps que el teatre, el cinema, quan parlem de cinema, la lectura, els llibres, és una majoria, són dones. Molt pocs homes llegeixen, molt pocs homes, et puc dir la xifra exacta, però no cal, no vull ofendre ningú. Van al teatre voluntàriament, no sigui que estiguin acompanyant les seves dones, inclús al cinema. I fixa't que el cinema que poden anar els homes sols és el cinema que habitualment es diu d'acció, que bàsicament és violència, violència i violència.
0: Correcte. De fet, els clubs de lectura que coneixem aquí a la comarca són dones.
1: 100%.
0: Hi ha molt pocs homes.
1: Molt pocs.
0: I si vas a presentacions de llibres, és el que tu dius. Els homes que van és perquè acompanyen la dona.
1: Sí.
0: I és així.
1: És una llàstima. És una llàstima. I aquesta part de cultura, d'educació, de formació, de valors, és la que ens falta, realment. Però fixa't que, clar, mentre hi hagi el poder a dalt de tot, la gent que manega els fils siguin homes, tenim els problemes que tenim, doncs el Putin, el Netanyahu, no sé què, l'altre, el Trump... Funciona així. No tenim pau, no tenim tranquil·litat, no tenim civilització. Estem al límit, perquè tenim 148 exèrcits ara mateix actius al món, són molts, eh? Que no oblidem, un exèrcit és un conjunt d'homes entrenats per matar altres homes. No és cap altre perill, és per matar-nos entre nosaltres. I una quantitat immensa d'armament i de, bueno, les famoses bombes nuclears que poden destruir no sé quantes vegades el planeta. És molt, molt, molt xocant, tot plegat.
0: Jacob, ja per finalitzar,
1: sí.
0: El que farem és recomanar, evidentment, aquesta lectura. Suposo que a qualsevol llibreria que anem, dient el títol del llibre...
1: Sí.
0: I l'editorial,
1: de fet, està...
0: el trobarem de seguida.
1: Sí, per internet hi ha molts llocs que es pot comprar, també està, em sembla, Amazon, que és lo típic, però no, està en moltes llibreries, i de fet a qualsevol llibreria es pot demanar, sí.
0: Sí, perquè avui en dia amb les tecnologies que tenim,
1: sí,
0: qualsevol llibreria pot accedir de la mateixa manera que nosaltres.
1: Exacte, sí.
0: Al distribuïdor, a més, sí, ara el tema de la distribució literària s'ha centralitzat en una empresa i es abocarà per tot d'una altra manera i és,
1: sí,
0: molt més ràpid.
1: Que és una empresa que és del grup precisament d'ells, de Samarcanda, que el que fan és bàsicament tenir com un arxiu digital, diríem, i unes màquines enormes i tal, que poden, encara que sigui un llibre descatalogat, si tu el demanes, te n'imprimiran un per tu.
0: Sí.
1: És curiós, això. Sí, bueno, és les tecnologies d'avui en dia. Sí, sí.
0: Doncs, Jacob, gràcies per haver-nos regalat aquests minuts amb nosaltres. Ha estat tot un plaer. I t'emplacem al proper llibre, no sé per quan serà, però
1: mira,
0: no tenim pressa,
1: no,
0: aquí estem. Com
1: sí, sí, la continuació, de fet, l'estic revisant i tal, està acabada, però abans també hi ha un llibre que potser que surti abans, que és un mètode d'aprenentatge i memorització, que és el mètode que faig servir jo per aprendre. Jo sempre diria això de memòria, encara que siguin sinfonies grans o el que sigui. I tinc un mètode, que de fet no és realment meu, vull dir, és un mètode que originalment és el mètode que s'ensenyava a l'escola de Swarovski, que és el gran mestre de mestres, de directors de Viena. I jo no vaig estudiar a Viena, però sí que vaig fer un curs allà, un màster, i bàsicament ens van donar unes quatre eines, després jo m'he anat desenvolupant i tot, no?, per aprendre's sinfonies. Llavors, gairebé tots els grans directors que han sortit d'allà, de l'escola de Swarovski, que són el Claudio Abbado, tota aquesta gent, sempre dirigeixen de memòria, també. Però no és que sigui... oh, és que tenen molta memòria. No, perquè no existeix això, sinó que hi ha un mètode.
0: Una tècnica que,
1: sí,
0: que s'ha de desenvolupar.
1: Sí, i jo el que he fet és, bàsicament, doncs, quan tenia temps i volia fer-ho, doncs he fet el llibre sobre aquesta tècnica d'aprenentatge i memorització, que no només és per memoritzar coses exactes, com seria una partitura de música o un guió de teatre o aquest tipus de coses que necessites exactament, sinó que pot servir també per un aprenentatge conceptual. Per exemple, un conferenciant no necessita exactament aprendre les paraules, necessita els conceptes, però sí que necessita saber com comença pel mig i com acaba. I també un aprenentatge més divers, que seria el típic de l'estudiant de batxillerat, el que ha de fer unes oposicions, tot aquest tipus de... Que realment, fixa't bé, la memòria és importantíssima. És el que ens configura com a persona, perquè què som? Som tot el que en el fons podem recordar de nosaltres mateixos.
0: Som les nostres vivències, sí. Però també som els nostres records.
1: Sí, correcte.
0: I sense els records, doncs, bé, perdem essència també.
1: Sí. La gran notícia, fixa't bé, és que tothom té molta memòria. Absolutament.
0: Sí?
1: Científicament comprovat.
0: Val.
1: Doncs, i amb aquest llibre ho explico molt bé.
0: Em reconforta perquè jo l'estic perdent.
1: Ah, no. Tothom té molta memòria. De fet, tenim una memòria gegantina, perquè el nostre cervell té 85 bilions, en B, milions de milions de milions, de neurones, i cada neurona té 15.000 connexions. És a dir, és un nombre realment astronòmic, són 100, mínimament, com a mínim són 110 petabytes, no sé què es diu, que és una quantitat gegantina de memòria. El que passa és que necessitem una memòria accessible. Accessible és la memòria que tenim al parlar. És a dir, no hem de fer cap esforç. Està allà, present, i és el que diferencia realment quan diem una persona té bona memòria i una que no en té. És la memòria purament accessible. No és que no en tingui, és que li costa accedir-hi. Llavors, un professional, per exemple, jo què sé, un advocat bo, doncs té una memòria accessible, que ell té clar quines lleis, quins articles, tal, tal, tal. És a dir, a nivell professional, òbviament el tema de la memòria és molt important, però també jo diria des que són petits, perquè fixa't, el començament pot ser tan simple com un nen, és que ha suspès un examen, sembla innocu, no? Dius, bueno, no passa res. Bueno, a lo millor li passarà que si en suspèn molts, doncs tot l'estiu haurà d'estar estudiant per recuperar el setembre, i és una mica més greu, però passen els anys i després resulta que arriba a l'ESO, a batxillerat, i resulta que es juga a l'entrada a la universitat. Després, potser unes oposicions, un lloc de treball... És a dir, sí que dirigeix la vida cap a un altre lloc, on hi ha menys oportunitats, probablement uns sous diferents, probablement unes esperances d'un tipus de família diferents, més difícil... És a dir, sí que és important.
0: Doncs sí, és molt important treballar i muscular la nostra memòria.
1: Correcte. I per fer-ho necessita realment un mètode. És a dir, no, aquest llibre no és cap de trucos. Sé que hi ha molts llibres de memòria, però jo els que he trobat eren aprende memòria en 7 dies, no sé què, en 2 setmanes, no sé quant. I això és bàsicament una proeza sobrehumana, perquè no existeix. És a dir, hi ha molt pocs al món que poden fer aquest tipus de coses, encara que escriguin llibres. El que requereix realment és un treball i un mètode.
0: Amb en Jacob, ja ho veieu, parlem de literatura, parlem de música, de músics, podem parlar de cinema, podem parlar de mètodes, i podríem estar aquí, Jacob, molta estona parlant amb tu i fer molts programes amb tu. La veritat és aquesta, i em sap molt de greu que se'ns acaba el temps, però és que continuaria. Així que ara que ja ens hem conegut,
1: sí,
0: ara que ja tenim contacte, et deixem els micròfons oberts d'Explora
1: FM. Doncs moltes gràcies.
0: Sempre que vulguis, serà un plaer.
1: Ens contactarem.
0: Estarem molt contentes de que estiguis amb nosaltres. Ja saps que som un equip molt petit, però que hi posem molt d'amor i molt de carinyo.
1: Molt bé, molt bé. Perfecte.
0: Amb les coses que fem.
1: Gràcies.
0: I tornarem a repetir Dioses y demonios, deseos prohibidos. I endavant, ja l'estem buscant a la nostra llibreria de referència, perquè val la pena llegir-lo i veure que dintre de la foscor sempre podem trobar una llum que ens guiï,
1: sí,
0: i que ens porti a l'esperança.
1: Sí, és el més important.
0: Doncs gràcies, Jacob.
1: Gràcies, Isabel.
0: Una abraçada.
1: Per estar aquí. Una abraçada i fins la propera.
0: Fins la propera, segur. Ha de ser així.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: El proper dimecres 30 de setembre, Discoforum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discoforum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Esplugues FM.
1: Són la una del migdia. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Avui us parlarem de l'AMPAL, una entitat d'aquí d'Esplugues de Llobregat, que són els amics dels museus del patrimoni d'Esplugues de Llobregat. I per parlar d'aquesta entitat tenim a la Mercè Vidal. Bon dia, Mercè.
3: Hola, bon dia.
2: Bé, m'agradaria que ens expliquessis què és l'AMPAL i quina finalitat té l'AMPAL, quan es va crear l'AMPAL.
3: Bé, els amics dels museus i del patrimoni d'Esplugues de Llobregat ara ja fa gairebé uns 15 anys que es va crear i va sorgir per donar suport precisament en el patrimoni i a la vessant museística que té la ciutat. En aquest cas, el Museu de Can Tintorer, la Rajoleta, que és coneguda, no?, la fàbrica aquesta industrial, i al mateix temps generar, podríem dir, una certa dinàmica per intentar que la gent, doncs, es familiaritzés amb aquest patrimoni i al mateix temps tingués, doncs, uns coneixements més amplis a nivell cultural.
2: Has estat presidenta de l'entitat. Explica'ns una miqueta com arribes tu a l'entitat, quina ha sigut la seva tasca, perquè jo també entenc que formar part de qualsevol entitat t'enriqueix personalment.
3: Sí, sí, sí, tens tota la raó. Home, el caràcter associatiu, no?, és, de fet, una vessant que et posa en comunicació amb d'altres persones, hi ha un intercanvi d'idees, per tant, això sempre enriqueix a una persona. De fet, ja dic, la finalitat va ser donar suport en el museu, quan es va crear el museu. I a partir d'aquí, doncs, hem anat generant un cert crida a persones que poguessin estar interessades. Som més o menys un centenar, una mica més, de socis que paguen una quota bastant, podríem dir, bastant minsa, perquè l'ordinària són 35 euros al mes, després hi ha els que són jubilats o que tenen una tarifa reduïda d'uns 20 euros, i els joves fins a 19 anys, doncs 15 euros. Clar, això permet, per una banda, que el soci gaudeix d'unes certes avantatges a l'hora de que organitzem, doncs, sortides, i que llavors, doncs, esclar, la tarifa, podríem dir, d'aquestes sortides és molt més reduïda, perquè l'AMPAL es fa responsable, doncs, de pagar els guies, pagar també les entrades. Per això sempre hi ha una diferència en el preu entre aquell que és soci i aquell que no ho és. Les activitats tenen una orientació molt clara, que és, primer, facilitar aquella informació a través de conferències, doncs, del propi contingut, tant del museu o fins i tot quan s'han organitzat conferències, doncs, el fons que té a l'arxiu, que té un fons molt ric. Per una altra banda, ampliar l'aplicació de la ceràmica amb diferents suports, com pot ser suport, doncs, de l'arquitectura, com pot ser, per una altra banda, el tipus de ceràmica al llarg, diríem, de l'existència humana, perquè la ceràmica és l'element primer, el fang, no?, amb el que s'elaboren, doncs, aquells estris, aquells utensilis que al llarg del temps han anat canviant, i que les influències estètiques i culturals, doncs, també han anat modificant. Per tant, tenim una via que seria aquesta, però per una altra banda el que també fem és que anem a visitar moltes vegades col·leccions privades que a nivell d'un particular seria difícil poder-hi accedir. I això, és clar, també enriqueix. També per altra banda, aquestes sortides quan organitzem les sortides, doncs, tenen un al·licient que és doncs, que anem també a dinar en algun restaurant i que es crea també un clima doncs, d'amistat i de coneixença.
2: Per tant, tenim una informació que la podem trobar recollida a l'agenda. Us informo que cada mes a l'agenda que rebem a la bústia de casa, l'agenda municipal, tenim les activitats d'aquesta entitat. Després també tenim uns fulletons trimestrals que s'editen i que els podem trobar tant al museu com als punts d'informació de l'Ajuntament. I també tenim una pàgina web. No patiu, que si poseu Museu d'Esplugues al Google trobareu ràpidament aquesta pàgina web de l'entitat. I també tenim un correu electrònic que és esplugues.ampel@gmail.com. Mercè, estem parlant molt de la ceràmica que l'entitat neix per donar suport a aquests museus. Anem a parlar dels museus. Tenim el Museu de Can Tintorer i el Museu de la Rajoleta i anem una miqueta a diferenciar en què consisteix cadascun d'ells i les activitats que es programen.
3: Bé, el Museu de la Rajoleta, el Museu de Can Tintorer, el que es fonamenta és amb una col·lecció molt important que va ser adquirida per l'Ajuntament, que era la col·lecció de Salvador Miquel, que era un personatge molt relacionat amb el Salvat Papasseit, vivia a la Barceloneta, i ell ja des de jove, quan va anar veient que moltes cases eren enderrocades o es feien transformacions, per exemple, a les cuines, als quartos de bany, que de fet és el lloc on apareix l'aplicació de ceràmica, i eren llançades, doncs ell va anar recollint tot aquest fons, també per altres indrets, va començar per la Barceloneta, però per altres indrets, i va anar creant una col·lecció molt important, que seria aquesta ceràmica decorada. Llavors, el Museu de Can Tintorer també té, a part de la col·lecció del Salvador Miquel, doncs també té peces que provenen d'altres col·leccions o que han pogut ser adquirides. Això pel que fa al museu. I, per altra banda, el que hi ha és els forns de la Pujol i Baucis, tot el centre industrial, que va ser molt important perquè en el període doncs, del modernisme va donar una gran volada en la seva producció. Aquí participaven arquitectes de gran renom, el Puig i Cadafalch, el Gallissà, el Domènech i Montaner, i això en el període del modernisme. Però després, quan ens anem apropant més cap allà mitjans del segle XX, doncs també hi van venir alguns dels artistes que formaran part de l'estètica més del noucentisme. I llavors trobarem doncs, que hi ha coses de l'Aragai.
2: El que sí que tinc algun record de quan era petita, que també hauríem d'esmentar, que la zona on estem, d'aquí d'Esplugues, Sant Just, Hospitalet, hi havia bòbiles.
3: Sí, perquè aquesta és una mica la característica dels terrenys d'Esplugues, que és una terra molt argilosa, i això afavoria que hi haguessin bòbiles. Si jo també recordo de petita que on hi ha el cementiri parroquial i abans de construir-se doncs, tota aquesta urbanització per sobre d'aquest cementiri, doncs hi havia camins de terra i algunes formacions així de petites muntanyetes que hi havia coves i a dintre eren aquests centres productors. També anant cap a la carretera de Cornellà i de Collblanc també hi havia la del Diví, que era una altra bòbila, la que es deia aquell senyor es deia Diví, i que seria on hi ara doncs més o menys la gasolinera, una mica més cap a la dreta, anant cap a Can Rigal.
2: Sí. També hi havia una molt propera aquí a la Masia de Can Clota, a l'entrada del que serà la Ronda, que per això han posat el nom al carrer Gallissà per fer una miqueta de memòria del que va haver-hi allà.
3: Exacte, sí. Per tant, és clar, Esplugues sempre s'ha relacionat molt amb aquest tipus de producció.
2: I Esplugues, de fet, quan escarbotem una miqueta amb la memòria, amb els noms, els cognoms de les famílies que venien a estiuejar, ens n'adonem que hi ha un moviment de burgesia barcelonina, que té relació per una causa o per una altra, en un moment determinat o un altre. Hauríem de recordar, per exemple, les Caves Marguerí, o hi ha moltes relacions industrials aquí a Esplugues, no solament amb la ceràmica, sinó amb altres activitats econòmiques del país. I és curiós perquè jo crec que no som conscients del patrimoni cultural que tenim a Esplugues. I considero, i és una opinió molt personal, que la feina que esteu fent des de la vostra entitat és molt potent, eh? També hauríem d'anomenar el grup d'estudis, evidentment.
3: Home, això, aquesta riquesa, evidentment existeix, i no fa gaire, potser fa un parell d'anys, que es va fer, va haver-hi la iniciativa de fer una ruta històrica, amb la qual cosa, clar, permet tant a gent que som d'Esplugues com d'altres indrets arribar aquí i poder gaudir doncs d'aquesta coneixença del territori.
2: Que seria el programa de la mà d'Esplugues.
3: Exacte, sí, sí. Home, nosaltres, Ampel també va fer una cosa que va ser fer els antics camins rals, sí. Doncs també, que ara és on hi ha el centre aquest Finestrelles, no? aquest centre comercial, sí. Doncs just a Can Rigal, i vam fer un itinerari que era recuperar un antic camí que anava cap a Sant Just i se n'anava cap a l'Ermita de la Salut. I llavors també aquest va ser el primer itinerari que vam marcar nosaltres.
2: Està bé. Tenim la rajoleta, en el que aquí sí que també hem de dir que s'han preservat els forns, s'ha preservat molta cultura de la ceràmica, però també voldria apuntar una mica que gràcies a un esforç que es va fer en un moment determinat, però que si ens descuidem, desapareix.
3: Sí, això, mira, nosaltres organitzem cada gener una sèrie de conferències que hem titulat a nivell general Gener Ceràmic. I justament aquest any, el Gener Ceràmic el vam dedicar, és el desè curs que hem fet, i era una mica com retornar als orígens. Per què? Doncs perquè vam parlar primer del senyor Pujol i Baucis, que es va relacionar amb aquells arquitectes que es trobaven en el Castell dels Tres Dragons arrel de l'Exposició Universal de 1888, i per altra banda de la riquesa patrimonial dels forns. Llavors, una antiga conservadora del museu, la Marta Saliner, ens va anar explicant cada una d'aquestes característiques dels forns, que tenim 14 variants de forns, i això és un aspecte exclusiu d'Esplugues, perquè ni altres indrets, ni a Sevilla, ni d'altres a Breda, o sigui, tenen aquesta diversitat de tipologies de forns. I el que també es va veure és que era molt important que això fos estudiat científicament, un a un, i que poguessin fer-se les mesures que es creguessin oportunes per preservar-ho. L'Ampel també ha fet una cosa que és que ha fet l'edició d'algunes publicacions, no? I perquè inclús vam programar o vam anunciar algunes beques en temes relacionats amb el món de la ceràmica, però aquells projectes que es van presentar no ens van convèncer gaire. Es havia creat un jurat i tot al respecte, i llavors vam destinar aquest esforç de que nosaltres tenim un president honorífic, diríem, que és el doctor Jordi Setoín, que d'una manera molt altruista, ell té una col·lecció de ceràmica popular, d'una manera molt altruista, doncs contribueix a donar suport econòmic a moltes de les activitats. I ell doncs es va brindar a poder potenciar aquests estudis. la via de les beques no va donar resultat i llavors vam passar a fer publicacions. De manera que ara tenim dues publicacions editades per l'Ampel que són, bueno, uns llibres que il·lustren i donen informació sobre aquest món tan ric de la ceràmica. I la idea és, ja que la Marta Saliner va posar molt èmfasi de poder recuperar l'estudi científic d'aquests 14 forns, doncs de fer una publicació encarregada a diferents persones especialistes per poder tenir un material de primera mà que una mica diríem que ens posaríem una altra vegada al davant d'altres centres que ara estan abocant diners per restaurar els seus forns però que clar, no en tenen tants com en tenim nosaltres, ni de tantes variants.
2: Doncs un projecte molt engrescador.
3: Exacte.
2: Molt, molt ambiciós, Lara.
3: Sí, sí, sí, també és veritat, és ambiciós, però crec que en podrem doncs, tenir un resultat. Això sempre passa que aquestes coses no són immediates, que clar, això triga un temps que s'estudia, bueno, s'elabora i intentem llavors doncs, donar-ho, posar-ho a l'abast i també ho vam estar-ho parlant, no? que caldria doncs, que aquesta publicació, si arribem a fer-la, tingués doncs, unes pàgines traduïdes en un altre idioma per ampliar encara més aquesta difusió.
2: Ara ja estem sortint de l'entitat, eh?
3: Sí.
2: Publicacions, difusió internacional. Quina és la connexió de la vostra entitat amb altres entitats o federacions relacionades amb el món de la ceràmica?
3: Home, som els amics de la ceràmica, o sigui, estem dintre dels amics dels museus de tot Catalunya.
2: Vale.
3: I hem assistit a algunes conferències que han agrupat doncs, això, museus d'arreu de Catalunya, del territori. Per una altra banda, també estem vinculats amb els amics de la ceràmica catalana, que és una entitat que també té vincles amb el Museu de Can Tintorer i que han participat ells doncs, amb algunes coses que hem organitzat nosaltres i al mateix temps assistim també a allò que ells fan. No.
2: Munteu la fira de la ceràmica?
3: No, això ho fan ells.
2: Això ho fan ells, però venen aquí a Esplugues.
3: Exacte, venen aquí a Esplugues, també hi ha una vegada, no sé si cada X temps, doncs que es presenten peces que llavors són analitzades i són estudiades,
2: sí.
3: I gent que potser té a casa seva una gerra o un plat i que no sap a quina època pot pertànyer, doncs aquests que són molt més especialistes, es brinden a explicar-ho i clar, són curiositats, però que trauen molt, també. Trauen molta gent.
2: Mercè, no sé si podríem seguir parlant i podríem estar molta estona, però no sé si ja per acabar voldries puntualitzar alguna coseta de cara a aquest any 2019, projectes de futur que ja teniu en agenda i que podrien destacar?
3: Home, mira, de la mateixa manera que he explicat que a part de la ceràmica doncs hem fet aquesta recuperació del camí ral i que està senyalitzat, també hi ha algunes antigues fonts que formen part d'aquest patrimoni d'Esplugues i que sempre és una idea que hem tingut doncs, de poder-les recuperar i senyalitzar-les.
2: Sí, perquè les fonts i els safrejos és un patrimoni cultural que també estem perdent.
3: Exacte, sí, sí, perquè en la zona mateixa on ara hi ha això de Finestrelles, aquest centre comercial, doncs en allà les cases aquelles tenien al davant uns safrejos amb uns horts que eren molt similars amb un carrer que existeix encara a Barcelona, que és el carrer d'Aigua Freda, que també tenen aquesta mateixa tipologia d'unes cases baixes, de planta baixa i pis, amb uns safrejos al davant, perquè aquest carrer d'Aigua Freda és on bueno, la gent que vivia allà el que feia era rentar la roba de moltes cases burgeses de Barcelona, que després doncs, les és a Horta, és anar a la zona d'Horta, sí, de Barcelona.
2: Allà hi ha molta cultura Horta. Jo recordo també de petita al carrer Sant Llorenç, que hi havia un safareig.
3: És aquest, eh? És aquest, això és el que jo estava parlant,
2: aquest,
3: del carrer Sant Llorenç.
2: El del carrer Sant Llorenç.
3: Exacte.
2: Doncs ens quedem amb aquest projecte que teniu, eh?
3: Sí, la publicació, la publicació, les sortides, el fet de, sobretot la publicació, que això és molt important, no? Perquè es torni a reconèixer la importància de Pujol i Baucis.
2: Moltes gràcies a la Mercè Vidal, que en nom dels amics dels museus del patrimoni d'Esplugues de Llobregat ens ha fet aquests 5 cèntims, aquest pessic d'una part de la nostra cultura, la nostra ciutat. Gràcies.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Per parlar de la festa de Santa Magdalena i de l'entitat que organitza les festes, avui parlem amb la coordinadora de Festes Populars d'Esplugues. I per parlar-ne tenim amb nosaltres el Sergi Sagristà i la Alba Martínez. Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
3: Bona tarda, moltes gràcies.
1: I Alba, moltes gràcies avui per estar amb tots nosaltres i esperem poder-te tenir en properes ocasions.
2: A vosaltres per convidar-nos.
1: Per començar, què és la Coordinadora de Cultura Popular?
2: Bé, la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues és un espai on es reuneixen i es troben les diferents entitats de cultura d'aquest el nostre poble.
3: Sí, quan... podríem entendre que la Coordinadora no és una entitat comuna, per dir-ho d'una manera, sinó que som un conjunt d'entitats.
1: Per tant, no és una entitat, sinó és simplement la coordinadora d'entitats.
3: Exacte, som entitat de forma legal, però som un conjunt. Estan totes les entitats de cultura popular dins de la coordinadora.
1: Doncs hem a fer llistat. Quines són aquestes entitats?
2: Vinga, doncs, les entitats són Atabalats, l'Ateneu, l'Avens, la Colla Bastonera, els Cargolins, els Castellers d'Esplugues, Diables, Drums, Esbart Vila d'Esplugues, Festes Populars, la Colla Gegantera, Pastorets, la Colla Trabucaires i Toc de Foc.
1: Doncs molta activitat que esteu en marxa durant tot l'any.
3: Sí, realment la coordinadora d'entitats es va formar especialment per Santa Magdalena i Sant Mateu per fer activitats conjuntes. L'únic que durant l'any ens ha portat a començar a treballar amb diferents objectius per crear diferents materials.
2: Sí, d'alguna manera, tot i que al principi naixés perquè les entitats poguessin coordinar, no, com aquesta paraula diu, i poder treballar de quina manera volíem que fossin les festes i com ens organitzàvem en els espais conjunts, també, mica en mica, hem anat veient que també era un espai per donar vida, no?, i per també fer difusió de la cultura popular a Esplugues i fora d'Esplugues també.
1: La coordinadora té justament ara 30 anys o es va crear abans de la recuperació de Santa Magdalena o va paral·lelament?
3: Primer es va crear es va crear la ballada, podríem dir, o les entitats d'Esplugues. A partir d'aquí, gent d'Esplugues va voler fer unes ofrenes al mateix dia que es ballava el babau. Tot va començar perquè es va trobar una partitura que es deia el babau. I van dir, si tenim aquesta partitura, per què no la toquem? I per tocar-la necessitàvem elements, no? I aquests elements van anar sorgint també. Aquell mateix any que es va trobar la partitura es va crear la colla de gegants. I més tard, posterior, es va crear la colla de bastoners. Però es necessitava aquesta gent per ballar el babau. Llavors es va crear l'esbart. O almenys era gent que ballava el babau, no? I l'any posterior es va crear l'esbart, no? Llavors es va agafar, crec que era la copla de Vilanova, que va vindre el primer any dirigida pel mestre Marcel Casellas i van tocar el babau, i com ja teníem el ball de nans, van fer el ball de nans, i com ja teníem el ball de gegants, van fer el ball de gegants, i posteriorment llavors ja va entrar el ball de bastons i les altres peces, no?, que han anat correlativament. El Joan Tomàs era músic, però aquest músic sempre anava acompanyat d'un folclorista. Aquest folclorista,
1: el
3: Joan Amades,
1: era el del
3: correcte,
1: costumari
3: del costumari,
1: que de fet es coneixia més en el Joan Amades que no pas en el Joan Tomàs.
3: Clar, perquè ell és l'etnomusicòleg, per dir-ho d'una manera, que anava recollint, o el folclorista, no?, que anava recollint totes aquestes peces o les històries, però qui les transcrivia, el músic, era el Tomàs. Llavors aquest tema va quedar recollit a Esplugues.
1: Per tant, estem en el punt de que es descobreix una partitura amb un ball.
3: Correcte.
1: I comencem amb el mestre Marcel Casellas.
3: Exacte, entre el mestre Marcel Casellas, el Joan Sant Agustín, el Pepes, l'Isidor Vázquez i aquella gent del moment, no?, van decidir donar vida a aquesta partitura, no? I va ser el boom, i paral·lelament és això, es van crear pues, la colla de gegants, capgrossos, no? Llavors el Marcel Casellas va dir, pues, jo faré el ball de nans, jo faré el ball de gegants, Alici va fer el ball de bastons, pues, trobem-nos un dia per ballar, no? Quin millor dia? El 22 de juliol. Llavors una persona va dir, jo vull anar a l'església a fer l'ofrena, i va dir, i portaré la meva entitat. I llavors aquí va sortir la idea, home, pues, si aneu vosaltres, anem-hi tots, no?
1: I creem aquest seguici.
3: Exacte. Eh? I llavors havien els balls a plaça, després es va anar a l'església i posteriorment van dir, home, per què no fem el seguici? Llavors tot va ser d'idea a idea, no?, de troballa, i s'ha creat una festa.
1: Hem de recordar la importància de Santa Magdalena perquè, de fet, Esplugues, en els seus inicis, fa molts anys, ara no tinc la data, es deia Santa Magdalena d'Esplugues. Era el nom original de la nostra població, l'any 900, no sé quan. Per tant, estem recuperant una festa que no és nova, que té molts anys.
3: Sí, sí, i fins i tot havia sigut més important que la de Sant Mateu.
1: Exacte.
3: I han anat canviant. Primer va ser Santa Magdalena, després va ser Sant Mateu, va tornar a Santa Magdalena i al final va acabar coneixent-se més la de Sant Mateu, no? Baró de Maldà ja ho deia, que Sant Mateu, no?, era la festa dels estrangers, no?, la gent de fora, i Santa Magdalena era la nostra festa, la pròpia, la del poble, no?
1: Perquè, de fet, durant el mes de juny i juliol,

0: entitats, aproximadament, i si contem que cada entitat hi pot haver-hi pel cap baix entre 80 i 100 persones, o depèn de l'entitat, ni algunes que menys, algunes que més, estaríem parlant d'una massa social, de la coordinadora, una massa humana, entre unes 1.000 o 2.000 persones. Perquè, clar, quan parlem de castellers, tenen molta gent. Gegants també són molta colla.
1: Sí i no. Normalment, a coordinadora, com funcionem és que ve un o dos representants de cada entitat.
0: Però aquesta persona té darrere una entitat que sí que té
1: sí,
0: un força.
1: Sí. Per això et dic sí i no.
0: I la coordinadora, com hem parlat ja fa estona, la seva inquietud és la recuperació i manteniment també de les nostres tradicions.
1: Bueno, sí. Això una miqueta és el que has comentat abans, no? Que coordinadora es va formar expressament per Festa Major de Santa Magdalena i Sant Mateu, però actualment està treballant amb diferents materials durant l'any, no? Quan ens referim a materials vol dir donar a conèixer la cultura popular i tradicional a Esplugues, no? I normalment ho fem a través de materials, ja siguin de vídeos, de pòsters i d'altres coses. I una de les coses és el procés participatiu.
2: Que bé, el procés participatiu també el tirem endavant, aprofitant aquesta oportunitat, però també una mica conseqüència d'una forta baixada de la subvenció que rebem per part de l'Ajuntament. Nosaltres, bueno, ja fa un temps que som una mica més ambiciosos amb què és tot allò que creiem que des de la coordinadora podem engegar i podem tirar endavant, i llavors per fer això necessitem un finançament. Per tant, també des d'aquí vam començar a tirar endavant alguns projectes, com per exemple fer domassos i poder vendre'ls, els fofollapis també, que hem estat preparant de les diferents entitats, el pòster de les colles. L'any passat es va fer una forta difusió per Instagram, per xarxes, i també vam fer els dibuixos de les diferents entitats perquè la canalla la pogués pintar, pogués posar-hi color.
1: Exacte, també vam gravar tots els balls d'Esplugues que estan penjats a
2: YouTube,
1: a la nostra pàgina YouTube, on es poden veure tots els balls, a tots els seguicis, perquè la canalla ho pugui veure. Totes el que són les lones dels comerços durant els correfocs de Festa Major també es van fer a través de la coordinadora.
0: Sí, em sembla que les lones en principi anaven també amb una partida pressupostària des de l'Ajuntament.
1: Des de l'Ajuntament, sí.
0: En principi, quan es va crear. Certament es necessiten diners per tirar els projectes endavant, els projectes tots tenen uns costos i d'algun lloc s'han de treure aquests diners. Vosaltres també heu utilitzat la creativitat per poder fer algun tipus de recaptació, però des d'aquí també faríem una crida a que si la coordinadora funciona és perquè també al darrere hi ha unes entitats que li donen suport, i per tant animem a tothom a que participi a les entitats de cultura popular.
2: Exacte, de fet sense les entitats no hi ha coordinadora possible, així que bàsicament és la força d'aquestes entitats que fa possible la unió i per tant trobar-nos i poder engegar coses més a gran escala i a nivell més general, que no siguin dedicades únicament de l'esbart o únicament de la colla bastonera, sinó que pugui ser més global de què és la cultura popular espluguina i una mica com fer difusió d'aquesta i com fer que aquesta arribi a tots els espluguins i espluguines. Perquè has dit que potser sumàvem un total d'un miler de persones, dos mil persones, però les Esplugues són moltes més. I llavors també, no?, com fer aquest convit també des d'aquí a que puguin participar de les colles d'entitats de cultura popular.
0: Qualsevol persona espluguina com jo que digués no sé com posar-me en contacte amb les entitats, ja sabeu que des de la mateixa pàgina de l'Ajuntament, el senyor Google és molt amable, i si posem Castellers d'Esplugues, doncs ens adreçarà. Però si volem saber més activitats, des de la coordinadora teniu alguna pàgina web que agrupi aquesta informació?
1: Sí, tenim la pàgina web, que és culturapopular.cat, i podeu entrar i allà trobareu tota la informació de totes les colles, i si algú vol redirigir-se en alguna colla també trobareu els correus i també trobareu tots aquests materials que hem anat parlant, que es van penjant poquet a poquet.
0: Parlem de Santa Magdalena, però també hem dit que la coordinadora fa més coses. També esteu implicats amb la Festa Major Gran, per dir-ho d'alguna manera. Això queda malament, Us borro. La Festa de Sant Mateu. També hi participeu. a part de Santa Magdalena i Sant Mateu, perquè si un cas Sant Mateu ja

0: intentaríem parlar-ne després de l'estiu. A part d'aquestes dues grans festes, també com a coordinadora esteu implicats en alguna altra activitat?
1: Amb Sant Joan també hi posem mirada, que vol dir que hi ha diferents entitats. Perdó, m'he deixat aquí, TIC Espluga Viva, a la llista, que també forma part
2: sí,
1: de...
2: Sí, diem que potser ens deixem alguna entitat, sí. Demanem disculpes ja públicament.
0: Ja, és que jo soc de TIC, o sigui que... No.
2: Però són tantes entitats que és formem veritat. Coordinadora, que ara així de memòria, no?
1: Sí, m'he de fer un recull, però potser sempre alguna s'escapa i mira, justament s'ha escapat TIC. Doncs bé, dèiem això, que per Sant Joan sí que intentem també parlar-ho dintre de les reunions de coordinadora per també poder veure una mica quina forma donem aquell dia entre les aportacions d'una, la festa de l'altra, la barra de l'altra, no? I com anem una mica formant aquest dia.
2: Sí, coordinadora justament el dia Sant Joan s'encarrega de fer el seguici fins a la foguera i Espluga Viva és encén la foguera.
1: Sí.
2: I també organitza el ball que es fa aquí a Àngel Guimarà davant de l'Avens.
0: Per Sant Joan, sí.
2: Per Sant Joan. I una altra cosa que fem són les formacions. Normalment fem les jornades culturals, que és un dia per formar... Normalment sempre cridem experts de fora... i ens venen a ajudar, ens expliquen com crear materials pedagògics per poder fer aquesta difusió per les escoles, ens expliquen com organitzen, no sé, els seguicis infantils, fem taules rodones per xerrar, tot això, no? Uh-huh. I és un dia de formació interna per totes les colles i tot per aquestes mil i pico persones, no? Per poder evolucionar nosaltres, no? Perquè hi ha gent, hi ha pobles, ciutats, que és una passada, no? Veure les seves festes, no?
0: Quan acabo les entrevistes, sempre faig la darrera pregunta, que això després dona per seguir amb l'entrevista. Ja si és per finalitzar, m'he deixat alguna cosa per preguntar-vos? Necessiteu dir-me alguna cosa que jo no us hagi plantejat?
2: Jo vull afegir dues cosetes.
0: Sí.
2: La primera és una crítica. Una Digues. Crítica de que les entitats estem molt malament a nivell de locals. Tenim una nau que se'ns cau a trossos, que entra l'aigua quan plou, que passen les rates, hi ha animalons d'aquests que no ens agrada veure'ls, per allà corrents, està molt malament.
1: Allà guardem material que, a part de que val diners, és el material que fem servir i ens agrada cuidar-lo.
2: I a part, no tenim altres locals o costa molt poder assajar, depèn a quins jocs, horaris. Fins i tot hi ha entitats que han de deixar local a altres entitats per poder assajar. Que aquesta és una de les coses boniques de coordinadora, no? Que si tu tens un problema, l'altra entitat t'ajuda, no? És on expressem tot això. Però sí que és veritat que volem fer una crida, sobretot a l'Ajuntament, de que ens ajudi amb el tema de locals, que necessitem locals.
0: Totes les entitats, pel que jo he sentit, tenen problemes, tot i que Castells té la closca, però a l'hora de fer els assajos que han d'anar a la nau, tenen problemes amb la nau.
2: En aquest sentit estem oblidats i fem aquesta crida.

0: pel que em dieu, està totalment aturat.
1: Sí, sí.
2: I és una llàstima perquè són projectes en els quals dediquem hores, dediquem temps, dediquem reunions, dediquem consensos que són complicats, tot i que intentem que arribi el consens. I llavors, això, no?, fa nosa que tota aquesta feina feta acabi quedant en res o es fiqui en calaixos eterns i haguem d'estar estirant i estirant de la corda perquè ens facin cas, no?, en aquest aspecte.
1: Clar, perquè no heu d'oblidar que nosaltres som voluntaris que dediquem les nostres hores lliures a fer feina per la cultura popular i tradicional d'Esplugues. Llavors, si les institucions ens posen més barreres i més barreres, llavors ens costa molt arribar.
0: Però aquí hi ha una cosa. Totes les entitats són voluntaris principalment. Totes les activitats fan una dedicació i cadascuna de les persones dediquen moltes hores. Però més enllà de tot això, que és comú a tothom, hi ha un tema que és primordial, que estem parlant de la cultura del nostre país i de les nostres tradicions. I per mi va per davant de la dedicació i de qualsevol altres consideracions. I per tant, si no tenim com a capdavanter que estem defensant la nostra cultura i les nostres tradicions, és el que diuen, apaga i vámonos.
2: Sembla que això no és una prioritat per a tothom.
0: Doncs hem de fer palès que és una prioritat i ha de ser una cosa que ens hem de gravar amb foc i sang, cadascú de nosaltres, a la nostra pell. La nostra prioritat aquí a Esplugues és la defensa de la cultura popular, que ens identifica com a país, com a cultura i com a llengua.
2: I com a poble també, vull dir que al final Exacte. Aquí passen unes coses i passaven unes coses que són diferents d'altres pobles. I això ens dona identitat, ens dona personalitat, som nosaltres això. Per tant, si ho deixem perdre, d'alguna manera també ens estem perdent què és Esplugues. Cada cop queda menys, no?, d'aquelles Esplugues que hauria celebrat la festa major del barri del Raval, i ara ja això no passa perquè ja no hi ha ni barri del Raval.
1: Exacte, aquesta és una de les festes que es vol recuperar, parlant de festes.
2: Sí, cert.
0: Clar, perquè no tenim barri del Raval, però tenim el record del barri del Raval. Vull dir, jo poder en el meu record encara no hi arribo, però sí que els meus pares recorden el barri del Raval.
2: I que per sort hi ha fotografies que ara sí, encara ens ho poden recordar. I no, tenim la sort, jo crec també que en aquest poble s'està fent molta feina de memòria històrica, de recuperar coses que abans teníem, no?, que ens aportaven identitat. I hi ha algunes pues, que seguim en aquesta, que seguim treballant perquè cada cop prengui més força i tingui més visibilitat.
0: Doncs l'última pregunta, com us he dit al principi, sempre dona per seguir amb l'entrevista
2: i tant,
0: i de fet, per seguir conversant.
1: Sí, sí, de fet he dit que en tenia dues.
2: I en tinc una altra.
0: Vinga, som-hi.
1: Vaig a la segona i després ja et dono.
0: Sí.
1: L'altra és que us apunteu a les colles, que és molt bonic, és un efecte social, és on la gent és superagradable, on tothom s'ho passa molt bé i si tens un problema, la resta de la colla t'ajuda a tirar endavant. És com una família, una colla és com una família i a part fas una activitat social per Esplugues. Jo us animo de veritat que ho proveu, de que aneu uns dies i veureu que us enganxa, que us enamora.
0: De fet, les colles són elements integradors i transversals dintre de la ciutadania i de la població. I alguna cosa més,
2: Alba? Sí, ja per finalitzar, comentar que també se'ns ha oblidat. Hem estat fent una feina així més de llavor, de fer feina interna, i s'ha creat la Comissió Feminista, la coordinadora, i també unes formacions que volem fer en clau de gènere per les persones que formen part de les entitats de la coordinadora. I és una formació que estem preparant també gràcies a la subvenció de l'Ajuntament amb el col·lectiu Fira l'Agulla, i estan encarades una mica doncs, a posar aquesta mirada feminista, de feminització dels espais i de com ens organitzem, de quina veu té més presència a les assemblees, de quines veus són més escoltades o de com s'organitzen les colles. Doncs volem fer aquesta revisió, no?, aquesta autorrevisió de les colles per poder créixer una mica en aquest aspecte d'anar més enllà del gènere i poder formar entitats més diverses i també més acollidores.
0: Doncs això ens dona per una tercera o quarta trobada, perquè seguirem parlant de la coordinadora, si podem, aquest mes de setembre proper. Posarem fil a l'agulla, no solament amb el feminisme, sinó amb saber com està el projecte del local d'entitats.
1: De moment ja et dic, està enfonsat a sota el calaix, I no és la primera vegada que passa, eh? Ja va passar amb el projecte que s'havia...

0: Ja de fer en el Robert Brilles, no va funcionar, es va passar en el projecte que s'havia de fer en el carrer Nou, no? On estan les naus, tampoc va passar, i ara amb aquest, tot sí, però torna a estar sota calaix, així.
1: Mirarem a veure què passa, i esbrinarem. I Alba, aquest projecte de feminització i de formació per totes les entitats està molt bé, i per tant també serà motiu perquè estiguem en contacte i ens puguem retrobar en una altra ocasió.
2: I tant, ja vindrem a parlar-ne.
1: Estarem encantades. Gràcies al Sergi, gràcies a l'Alba i gràcies a la feina que es fa des de la coordinadora i a totes les entitats que en formen part. Fins la propera i una forta abraçada per tothom.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us interessa el món del teatre, els propers minuts segur que us agradaran, ja que a Esplugues tenim un grup de teatre amb més de 100 anys d'història que fan moltes activitats que potser no coneixeu. Avui hem convidat el Francesc Martín. Ell és coordinador perquè ens parli una mica de l'Endoi. Hola, Francesc.
2: Hola, molt bones.
1: Explica'ns què és l'Endoi.
2: Bé, l'Endoi és un grup de teatre amateur. Som una secció que formem part de l'Avenç, del Centre Cultural, i com a tal som una secció centenària. Som de les primeres que van néixer dins del centre. Bueno, com a referència, el centre va néixer el 1906 i de lo primeret que va sorgir aquí va ser el tema de ball i després el tema de teatre. I aquí doncs, va començar una mica la història del teatre de l'Avenç. A partir d'aquí, al cap d'uns anys, si no recordo malament, a l'any 30, es va fundar el primer grup de teatre que es deia l'Acadèmia de Declamació, per gent d'aquí d'Esplugues, i aquest grup va funcionar molts anys, pràcticament amb aquest nom fins als anys 97-96, que va ser quan es va decidir canviar el nom per l'Endoi. I amb aquest petit pas es va una mica modernitzar el nom i es va donar un impuls diferent a lo que era el grup de teatre.
1: I actualment qui sou els que esteu darrere d'aquest Endoi?
2: Som gent d'Esplugues i som gent de fora, som gent variada, no? En principi, fa molts anys, la gran majoria de gent que feia teatre era fill d'Esplugues, per posar-ho entre cometes, i després, amb el pas dels anys, doncs, malauradament hem tingut el problema de baixes i problema de captar gent per fer obres de teatre, no? I ara doncs, tenim gent de Barcelona, tenim gent de Sants, tenim gent de diferents llocs, de Cornellà... Vull dir...
1: Avui podem fer una crida a tota aquella gent que ens escolti, sigui d'on sigui, que formi part d'aquesta companyia de teatre.
2: Sí, de fet, aviam, sempre estem oberts, o sigui, la secció d'Endoi sempre hem estat oberts a noves incorporacions i realment sempre ens fa falta gent. Actualment, per exemple, un dels problemes que ens trobem és que ens falta
1: homes. Hi ha més dones que estan avesades a fer teatre.
2: Sí, és així, o sigui, tot el gènere femení és el que més ens aporta actualment a l'Endoi, perquè el gènere masculí pues, costa més de captar, costa més de trobar, i aleshores pues, bueno, tenim el problema que hem de condicionar moltes vegades el tipus d'obra o el tipus d'espectacle que fem al gènere que tenim, no? O adaptar-ho.
1: Si algú que ens escolta li entra en el coquet de formar part d'aquesta associació de grup de teatre, millor dit, què ha de fer? Us ha de buscar a l'Avenç? Hi ha una pàgina web on us pugui contactar? Algun telèfon? Alguna adreça?
2: El més fàcil és dir, estem a l'Avenç tenim una secretaria i ells els donen el telèfon de contacte, val? De qualsevol persona que estem vinculats a l'Endoi. Llavors es posen en contacte amb nosaltres i a partir d'aquí pues, bueno, quedem amb ells, fem una petita explicació, els expliquem com funcionem i si volen formar part pues, l'únic requeriment que
1: demaneu
2: sí, és que es facin socis de l'Avenç. O sigui, nosaltres com a secció de l'Endoi i com a partícips de tot això, l'única condició que tenim és pagar la quota del soci de l'Avenç, eh? I a partir d'aquí doncs, bueno, entres a formar part del grup, no?
1: I s'ha de tenir algun nivell? O si per exemple dius no, a mi m'agrada molt el teatre i vull provar-ho això, perquè a vegades hi ha gent que no vol dedicar-se professionalment, bueno, podrien haver-hi diversos perfils, no? Uh-huh. Gent que potser diu mira, vull professionalitzar-me en aquest tema i començo amb una companyia petita o amateur, i d'altra gent que no, que té la seva feina molt clara i definida, i això ho pot fer com a teràpia o com a manera de socialitzar, o quines són les vies perquè algú entra en una companyia de teatre amateur?
2: Aviam, val a dir que dins dels grups amateur sempre després despunta la gent i la gent pues,
1: acaba sent professional
2: o acaba buscant-se una mica el modus vivendi amb això, no? Nosaltres som un exemple, hem tingut gent que ha passat per aquí i que actualment pues, és professional, semiprofessional o està dins del món dels arts escèniques.
1: Bueno, tu posar en un compromís i dir-te que ens diguis noms. No?
2: Bueno, hi ha un actor que és l'Òscar Jaenada, que va passar per aquí i que, bueno, va estar poc, però ara es punta, no? Tenim el Pep Martínez, per exemple, que està fent cosetes a la tele i ha sortit en diferents novel·letes d'aquestes que surten, fa doblatge. Després està l'Òscar Bosch, per exemple, que amb el Parking Shakespeare i altres històries que ha anat fent, pues, són persones que estan treballant d'això i els dona una mica per viure, no?
1: Per tant, ja la primera opció, que seria doncs fer experiència, aconseguir experiència i professionalment poder-se dedicar, i després hi ha l'altra vessant de gent que potser ho vol com a teràpia o com a una manera a vegades doncs de superar pors, per exemple, no? És a dir, que això també sí. I cap, ja no sempre és aquesta vessant professional al ser d'un grup de teatre.
2: No, de fet la majoria de gent que s'incorpora a un grup de teatre, dels que arriben, jo puc parlar dels que hem anat incorporant amb aquests 30 anys d'endoll, sí que és cert que molta gent ho fa servir com a teràpia o com a dir, necessito obrir-me, necessito estar en contacte amb altre tipus de gent, i bueno, per caràcter o perquè realment mai han estat amb una entitat, i això es nota moltíssim, no? I et sorprens perquè realment són la gent que en poc temps es deixen anar en seguida. Primera, perquè no aviam, hi ha la pressió, sempre hi ha una pressió de que s'han de fer les coses, has d'aprendre del guió, però no som tan exigents, poder que tenim més maniobra, no? Vull dir que no deixem més temps per preparar les obres, o sigui, no hi ha aquella pressió tant, i una mica ho adaptem, no? Adaptem la situació a la gent a la situació personal de cadascú.
1: És que, de fet, en altres països l'educació, i sobretot a nivells superiors, el teatre o la música forma part, encara que tu siguis metge o vulguis ser enginyer, és com una habilitat que et pot permetre doncs millorar com a persona professional. Per exemple, el teatre pot facilitar el parlar en públic, que molta gent a vegades enfrontar-se a un públic que potser doncs et ve a escoltar doncs per fer una ponència, no sempre és fàcil.
2: No, de fet, el més d'això és perdre la por escènica, no? Perdre, en aquest aspecte és el que costa més, no? Sortir d'un escenari i enfrontar-te doncs, a un públic, o sigui nombrós o sigui menor, però és la por que hi ha, i el que fa passar més nervis. Però bueno, és una situació que és puntual, que en principi en poc temps està superada.
1: I els 5 minuts aquests de por escènica d'abans de començar, se supera? O això sempre... Diuen que encara que siguis molt bo, això no es passa mai.
2: Bueno, existeix a tothom, la por escènica. Des del més professional, almenys, sempre ha existit. I va en funció també una mica de tot, no? De l'engranatge del projecte i de l'engranatge de l'equip que tinguis, no? Perquè si el teu entorn en aquell moment, o per lo que sigui, hi ha algun petit problema tal, doncs fa que evidentment l'actor, que és el que dona la cara, és el que ho passi més malament i el que es posi nerviós, no? Però bueno, és, jo per lo que he vist i per l'experiència, és en un minut que estàs a l'escenari això ho perds, si tot va correctament, o sigui, és allò, pam, entres i a partir que deixes anar el teu petit guió ja desapareix i comences a desenvolupar. Val a dir que els actors fan molta pinya i això ajuda moltíssim.
1: L'energia que et pot transmetre als companys.
2: Sí, és ajuda. Molt important. I després ja es nota moltíssim, i amb un grup amateur, sobretot la gent que té més taules, vull dir que
1: ajuda els altres.
2: I els això acompanya. Els acompanya i això ho faig d'agrair, no?
1: Doncs Francesc, digue'ns, què és per tu el teatre? És a dir, tu per què fas teatre? Ja posats, ja que estem en confiança, jo, i ja portem 9 minuts d'entrevista... Què és per tu el teatre i per què et vas ficar en aquest sidral?
2: Bueno, jo val a dir que porto molts anys amb el món que jo dic de la faràndula, perquè jo vinc de teatre de carrer, vinc d'entitats culturals com Geganters, com Diables, i porto tota la vida fent-ho, des de molt jovenet, vull dir, vaig començar amb això, i poder... tot aquest, com que són tantes coses, no només és que estigui ficat en el món del teatre, també ho vaig fer una mica, per mi m'ajudava moltíssim a alliberar tota la pressió que tenia quan vaig estudiar, quan estava fent els estudis, pues, per mi m'ajudava moltíssim a alliberar-me. A banda d'això, que sóc una persona que necessito tenir el temps molt ocupat. I això, pues, com que ho he fet molts anys, aleshores pues, ja ho porto fent tants anys que per mi forma part de la meva vida. No? Llavors, a partir d'aquí, pues, bueno, vaig perdre també vergonyes, vaig perdre moltes coses que t'ajuden, que estar en un grup, en un col·lectiu, t'ajuden a perdre, no? I, bueno, i llavors al món del teatre, aquí vaig entrar a l'Endoll, precisament vaig entrar pel Jordi Udina, perquè, bueno, va ser el que parlem d'un relleu, no? O sigui, l'Endoll, entre cometes, funciona com relleus, no? Quan,
1: de grups,
2: sí, quan hi ha un grup de gent que dius, bueno, pues ja es va fent gran, o volen deixar-ho, o volen, no volen tenir tanta feina, pues, bueno, es va buscant una mica gent que pugui tirar endavant. I una mica va ser aquesta situació, no? O sigui, per tenir continuïtat, per tenir un grup de gent que també vingui del món del teatre i això pugui continuar, pues, el meu cas va ser sis, no? O sigui, em van comentar, pues, escolta, pues, vinga, va, tira endavant això i tal, i bueno, i em vaig ficar aquí dins de l'Endoll i ja porto, pues, forces anys.
1: Doncs feta la crida, perquè tots aquells que els agrada el teatre i vulguin formar part d'aquest grup de teatre, que és l'Endoll, que es posin en contacte amb vosaltres.
2: De fet, explotem una mica les qualitats de la gent, no? Perquè si ve per exemple, ara el qualificatiu ens diuen, tenim un MacGyver que d'un armari et fa un cotxe. No? Ostres, pues ens va perfecte per fer decorats, no? I a més es vol apuntar, pues, això ens va de fàbula, no? S'apunta una persona que és tècnic de so, tècnic de llum i tal, pues, perfecte, perquè també, pues, bueno, sempre encabim a la gent, perquè hi ha molta gent que no vol actuar també, això val a dir-ho. O sigui,
1: però que li agrada el món del teatre.
2: Que li agrada el món del teatre.
1: Vestuari, perruqueres, maquillatge, vull dir,
2: sí,
1: que
2: hi ha moltes
1: tecles a tocar.
2: Sí, sí.
1: És a dir, que la crida d'avui també seria que tots els espluguencs vinguessin a veure teatre a l'Avenç.
2: Sí.
1: Acabaríem amb aquesta crida de que tots aquells que tinguin interès cultural, i el teatre n'és un, doncs que aquí es fa programació.
2: Sí.
1: I que, bueno, que estiguin en contacte amb nosaltres per saber quines obres es portaran a terme.
2: Sí, de fet, aviam, és el pal de paller, o sigui, l'Avenç som un referent cultural i fem molta programació, i aleshores, pues, entre ells el teatre, sigui de l'Endoll o sigui de fora, i bueno, aprofitaríem per cridar i demanar participació i que la gent vingui a veure els espectacles que programem aquí i vingui a fer Avenç, perquè Avenç és un punt de referència i sempre ho ha sigut, i bueno, i necessitem que, pues, torni a tenir aquesta vida cultural a nivell d'acollida, no? A nivell d'acollida del poble i de gent de fora, vull dir, i bueno, aprofitem aquesta entrevista per fer això, aquesta crida que vinguin i disfrutin de l'espectacle.
1: Doncs moltes gràcies, Francesc, per estar avui amb nosaltres, que teniu aquí els micros a la vostra disposició per fer difusió de tot el que considereu, i fins una altra.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
3: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfuster@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
4: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
3: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
4: Els dilluns de 19 a 21 hores.
3: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat. Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
0: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta a l'Event Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Event Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
2: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Si pensàveu que les activitats d'Esplugues han finalitzat perquè s'ha acabat la Festa Major, doncs esteu molt equivocades, perquè aquest cap de setmana també tenim moltes activitats que us recomanem des d'Esplugues FM. El dissabte 26 de setembre, al Casal de Cultura Robert Brilles, als seus jardins, es farà una activitat adreçada a les famílies dels cuidadors dels malalts de l'Alzheimer. Avui tenim amb nosaltres a la Mercè Martínez, que és la delegada d'Esplugues, i ens explica en què consisteix aquesta activitat.
4: Dia 26 fem la tòmbola, que és el dia de la memòria, quan ho celebrem aquí a Esplugues, i la veritat és que fem un desplegament de molts actes, no? Primer donem informació de lo que és l'associació, també fem una demostració dels tallers cognitius que normalment fem els tallers que fem també, després fem tallers per nens i també fem un taller de material reciclable, pintura, pintar cares, o sigui, és una mica festiu. I lo més important és que muntem la tòmbola amb tots els regals que participen, totes les botigues, el comerç, entitats i persones anònimes d'Esplugues que ens ofereixen els seus obsequis, no? La veritat és que sense ells aquest dia no es podria celebrar, perquè són tan generosos i estem tan agraïts a tot el comerç d'Esplugues i a les entitats i a les persones que col·laboren desinteressadament amb aquesta tòmbola, que estaria tot el dia dient-li gràcies, gràcies i gràcies.
3: Seguim amb les activitats de dissabte 26 de setembre, que es faran al Parc de la Solidaritat. En aquesta ocasió, el tema que ens ocupa l'organitza Jugateca Ambiental i és qui viu al parc. És per descobrir, jugant, quins animals viuen als parcs i la seva importància. L'activitat s'inicia, com he dit, al Parc de la Solidaritat entre Can Clota i Can Vidalet a les 12 del migdia, i prèviament hi ha un espai de joc que s'inicia mitja hora abans. I per diumenge 27 de setembre tenim moltes més activitats. Una de les activitats que tenim és la Festa de l'Esport, la Cultura i el Compromís, que organitza el Centre Excursionista de l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7. Per parlar d'aquesta festa tenim el Jordi Musté, que ens farà un pessic molt breu i ens explicarà en què consisteix.
5: El plantejament és que la caminada de cultura i la gent que ama de marxa nòrdica es faran en paral·lel, és a dir, que vulgui fer esport, doncs marxa nòrdica, que vulgui fer cultura, té l'itinerari cultural, i després, quan ja tot estigui en marxa, cap allà a les 11 menys quart, començaria el que serien els tallers. Dintre de l'entitat hi ha una secció, que és la de Gaia, que és una escoleta que hi ha als matins per infants de 0 a 3 anys. Llavors faran tallers adreçats a aquesta edat. L'agrupament Escolta farà tallers orientats a per nens de més de 3 anys, és a dir, estaríem a la franja d'entre 6 a 12 a 14 anys, i al centre excursionista muntarem un rocòdrom mòbil d'uns 5 metres d'alçada que per dir-ho d'alguna forma els infants podran fer escalada a empreses, no? I assegurats, perquè hi haurà un tècnic de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, etc. No?
3: Doncs ja veiem que aquest diumenge al matí tenim una activitat esportiva i cultural totalment garantida en tallers rocòdrom amb un concert vermut, amb un dinar popular que es realitzarà, i després del dinar popular ja sabeu que ens agrada molt fer la tertúlia de després de dinar i això s'anirà allargant. Per participar en aquestes activitats cal una inscripció prèvia, tant per les activitats lúdiques i esportives com pel dinar, i heu d'entrar a la pàgina web del Centre Excursionista d'Esplugues i allà trobareu directament les inscripcions a Festa 2026. El Baix Llobregat s'organitza la Baix Cicletada. És una activitat que ja porta molts anys que s'està fent, 23 anys en concret, i passa per Esplugues. Està previst que passi cap allà un quart d'onze, dos quarts d'onze. La inscripció a l'activitat es pot fer allà mateix, però s'ha d'anar una estona abans, o també a través de la pàgina web labaixbicicletada.wordpress.com. Allà trobareu l'enllaç sobre aquesta bicicletada del Baix Llobregat. El punt de trobada, la plaça Santa Magdalena, just a la porta de l'Ajuntament d'Esplugues. I com us he dit, si esteu a les 10 del matí i no teniu inscripció, doncs és de recomanar que ho feu abans. Cada diumenge es realitzen les portes obertes del claustre de Montsió per descobrir un espai únic a la nostra població. I el darrer diumenge de cada mes es fa una visita guiada. Es recomana que es faci una inscripció prèvia al mateix museu de Can Tintorer. Hi ha un preu mòdic simbòlic de 3 euros per inscripció. Les portes obertes són des de les 10 del matí fins les 2 del migdia, però la visita guiada té un horari de 2:15 i un altre a les 12 del migdia. Si voleu més informació, us podeu adreçar al mateix Museu de Can Tintorer, al carrer de l'Església, número 38. I ja que estem al Museu de Can Tintorer, us recomanem l'exposició Callissà, un modernista neogòtic. És una exposició dedicada a Antoni Maria Callissà, una figura clau i molt poc coneguda del modernisme català. L'exposició es pot veure fins l'1 de novembre. I en relació amb el modernisme, us volem recordar que l'exposició que s'està fent a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues sobre l'any Gaudí encara estarà oberta fins al 31 de desembre. Amb motiu del centenari de la mort d'en Gaudí, la biblioteca mostra un aparador cultural inspirat en l'obra d'aquest genial arquitecte català. I si dissabte podíem anar al Parc de la Solidaritat amb aquesta activitat ambiental, ara podem anar al Parc de Can Vidalet. Es fa una activitat que s'obre a les 12 del migdia, però mitja hora abans hi ha un espai de jocs per descobrir la importància de les abelles i fer espelmes amb cera natural. És una activitat de jugueteca ambiental i que es diu Abelles, guardianes de la biodiversitat. La mateixa entitat ens organitza Horts al Balcó. Aquesta activitat es farà al Parc de la Fontsanta i també s'iniciarà a les 12 del migdia. Parlaran dels horts urbans i les verdures de temporada. Acabem les activitats d'aquest diumenge 27 a les 7 de la tarda a la Sala del Teatre de l'Avent Centre Cultural, on els amics de la música clàssica i tradicional d'Esplugues ens ofereixen el concert Cançó d'Amor i de Guerra, una coneguda sarsuela catalana amb música d'en Rafael Martínez Valls i amb el text d'en Lluís Capdevila i Víctor Mora. Un espectacle que ens permet gaudir de la música i d'aquesta història d'amor entre l'Eloi i la Franzina. Podeu realitzar la reserva de les entrades per aquest espectacle a través de la plataforma Entràpolis posant Cançó d'Amor i de Guerra. Esplugues de Llobregat. El Centre Cultural d'Avens es troba al carrer d'Àngel Guimarà 27. Gaudeix del cap de setmana Esplugues i de les seves activitats culturals.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Naila Pisolito, que va néixer a l'Argentina, a la seva capital, Buenos Aires. Hola Naila, com estàs?
1: Hola Assumpta, molt bé, amb tu?
0: Sí, no? Tu vas néixer a Buenos Aires, com definiries aquesta capital?
1: És molt bonica, hi ha molta gent, per soc de les afores, i és més tranquil.
0: Ja, yeah.
1: Sí.
0: Deu ser immensa, no?, en comparació amb Barcelona.
1: Sí, és molt gran. Barcelona és molt petita en comparació.
0: Ja, ja, ja. Estem entre dos turons, no?, i ja no pot créixer més, com
1: sí.
0: Qui diu. I Buenos Aires, sí, pel que m'han explicat, allò que té moltes grans avingudes i...
1: Sí, i en cotxe són 6 hores, més o menys, per recórrer tot.
0: Buf.
1: És molt gran.
0: Sí, sí, sí, sí, ja ho veig. I deu haver també moltes Buenos Aires, no? Bueno, com aquí a Barcelona, que depèn dels barris, hi ha realitats diferents, allà també deu passar.
1: Sí, sí, també. Hi ha molts barris que hi ha més diners i hi ha altres que no. Sí. Depèn, sí.
0: Sí, sí. I tu què dius, que vivies als afores de Buenos Aires?
1: És més tranquil, per la inseguretat és molt, sí.
0: També hi ha inseguretat.
1: Sí, perquè no hi ha molt diners i, clar, la gent faci el que puc.
0: Ja, ja, sí. Ja, ja. I anaves intranquil·la pel carrer.
1: Sí, a la nit no sortia mai. I si sortia amb algun amic, de preferència home, perquè per si les dubtes, sí.
0: Ja, ja, ja.
1: Sí, és difícil.
0: Ja, yeah. I el teu cercle d'amistats d'on provenia?
1: Tots argentins, sí.
0: Sí. Sí. De què? De l'època d'estudis?
1: Sí, de l'ESO i de quan estudiava per ser professora d'història, també. Mm-hmm. Sí.
0: No vas acabar la carrera d'història?
1: No.
0: Et vas cansar o què?
1: És que, clar, treballava a 3 hores de casa meva i després anava a estudiar i era molt pesado.
0: Clar, clar,
1: sí.
0: Clar, clar. Amb què treballaves?
1: En una notaria d'administrativa i feia moltes hores i... Ah. És que, clar, al ser tan gran,
0: sí. Bueno,
1: Buenos Aires...
0: Les distàncies
1: sí,
0: són llargues.
1: Sí, són llargues, sí.
0: Uh-huh. I què? Se't va acabar la feina? Que vas decidir venir cap aquí? O no?
1: Sí.
0: O no té a veure amb la feina?
1: Realmente jo iba a ir a vivir a la costa argentina.
0: Sí.
1: Però clar, en un poble molt petit no havia treball i pensé, què hago? I clar, una amiga retornava a Argentina després d'un viatge que vas a fer per Europa i arribó enamorada de Barcelona.
0: Sí.
1: Ah, que hi ha molt treball i molta seguretat, hi ha molta cultura, i jo pensé, venga, vamos.
0: Sí. Sí. Només per aquest comentari.
1: Sí, i així arribé, sense saber res, ni parlar català, ni saber la família, ni res, res, res, res, sí.
0: No.
1: I que baixé en Plaça Catalunya, i què hago ara?
0: Clar.
1: I clar, i així comencé.
0: Bueno, mira, sí. una aventura, no?
1: Sí.
0: I estàs contenta d'haver vingut?
1: Sí, molt. M'agrada molt Barcelona. Cada vegada que retorno d'Argentina cap aquí, penso, ja estic en casa.
0: Sí?
1: Sí.
0: Trobes que casa teva és aquí?
1: Sí, és raro dir-lo perquè... No sé, sempre he estimat molt l'Argentina, Per clar, aquí tinc tot. He fet la meva vida com volia i estic contenta.
0: Sí. Amb només 5 anys que fa que ets aquí i consideres que això, que t'has treballat el futur aquí.
1: Sí, sí, sí. És que, no sé, me costa molt explicar-lo perquè... és raro.
0: Clar.
1: Per el cor està dividit en dues parts, Argentina i Catalunya. Sí.
0: I quan vas venir cap aquí, què va ser el primer que vas fer?
1: Primero vaig estar de turista, visitando tot, super emocionada, i després comencé a treballar de niñera, sí, de canguro, d'un nen petit, i clar, fer els papers i tot això, i després comencé a treballar de cuinera, que és el que faig ara, i molt bé.
0: Sí. Has fet, ho vas triar tu, lo de treballar de cuinera, o ho vas trobar per casualitat?
1: Per casualitat. Sí, sí, un amic treballava i s'anava del treball i me va recomendar, i clar, va ser després de la pandèmia, i digo, sí, claro.
0: I tu sabies cuinar?
1: Sí, però en casa, no professionalment.
0: I que et vas formar?
1: Sí, va fer la formació, després comencé a tomar-li el gust i m'agrada molt, sí. Yeah. I a ir-te treball.
0: I t'hi sents bé la feina ara,
1: sí,
0: i et sents valorada. I...
1: sí, m'agrada molt perquè és molt ràpid tot, hi ha molt bon ambient i els meus companys són molt macos també. Sí.
0: Et devia agradar la cuina, però
1: sí,
0: ja, no?
1: Sí.
0: Sí, sí,
1: una mica de tot.
0: Clar, el que passa que és diferent cuinar pels amics o per tu, no, que cuinar així professionalment, no?
1: Sí, és molt diferent.
0: Fas tu la carta o fas el que t'encarreguen?
1: No, el que encarreguen, sí.
0: Mm-hmm.
1: Sí, la carta ja està...
0: Et ve feta.
1: Sí.
0: I llavors tu has de saber cuinar aquests plats, diguéssim,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i fer la producció, que és abans del turn. Sí.
0: Sí, sí. I les comandes del que s'ha de comprar i tot això també ho fas tu?
1: Sí, sí, també, perquè és un bar molt petit. Llavors hi ha una sola cuinera, que sóc jo,
0: sí.
1: I clar, m'encargo de tot.
0: Què feu, sopars?
1: Sí, tapes i hamburgueses, hot dogs, sí, i trinxat o lomo, ja, és molt variat, sí.
0: Sí,
1: està bé,
0: però no molt elaborat. Sí.
1: No, més senzill, perquè al ser un bar,
0: clar,
1: la gent va a veure, sí,
0: a picar, sí, més que res, com qui diu. Sí, sí,
1: sí.
0: Està bé. I treballes de nit sempre?
1: Sí, sempre.
0: Uh-huh.
1: Sempre de 5 a 12, més o menys.
0: Uh-huh.
1: Sí.
0: I aquí no tens por de tornar sola a casa?
1: No, no, ni una mica.
0: Yeah.
1: El meu novio sempre em diu que tens que tenir cuidado i això i l'altre, i jo, que sóc argentina, no em puc passar res.
0: Clar. Comparat amb el panorama d'Argentina, aquí ho trobes segur, no?
1: Sí, sí, sí. Jo torno a casa a qualsevol hora, depenent del dia, i sempre han cuidado, però tranquil·la, sí.
0: Mm-hmm.
1: Sí, sí, no tinc por. Sí, és molt important per mi.
0: Home, això. I tant, sí, sí,
1: sí.
0: És el principal, no? Perquè viure, sí, és que viure amb por et limita molt, no?
1: Sí, molt. Sí, sí, de no sortir de casa de nit, o sempre amb les claus en la mà, per si te tenés que defensar. per tenir més força o coses així, i no, no agrada molt, és trist.
0: I tant, sí. Mira, que posem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Vale.

0: quan vas decidir aprendre a parlar català?
1: Al principi, clar, a l'arribar i no saber res de Barcelona, no pensava que fora important parlar català. I després, al viure aquí, m'he donat compte de que sí, que era molt important. I clar, la família del meu novio és catalana i parla en català, i em sembla, em sap greu que no puguin parlar amb mi. I clar, tinc amics catalans que parlen català i és com que me faltava una cosa més per terminar de...
0: Clar, de trobar-te bé aquí, no? I de ser una més, i
1: sí,
0: això.
1: Una més, sí, perquè en general m'agrada molt la cultura, les tradicions que tenen i demás, i no, no poder parlar no m'agradava. Mm-hmm. I clar, soc molt mala amb els idiomes.
0: No.
1: I m'ha costat molt. Bueno, he fet molt d'esforç.
0: Et vas defensant. I què vas fer per aprendre a parlar català?
1: M'he apuntat al consorci. Sí. He fet tots els bàsics, 1, 2 i 3, i estic apuntada a un club de lectura en català, que me costa molt també per llegir millor i comprendre més. I el voluntariado per la llengua.
0: Sí.
1: Que tinc una, soc aprenenta i tinc un voluntari que parla amb mi una hora a la setmana. I la tertúlia
0: també.
1: També tot, això tot. Que és també una hora a la setmana, i és un grup de 10 persones i parlem de diferents coses. Sí. Mm.
0: Hi ha algú que condueixi la tertúlia o no? O ho feu entre
1: sí.
0: vosaltres? No?
1: Hi ha una professora del consorci que
0: dinamitza.
1: Sí, media una mica, posa un vídeo per tenir idees per parlar. Sí, està molt bé.
0: Yeah. I la parella lingüística, com la vas conèixer?
1: Nos va posar en contacte la Anna, que és la que dinamitza el voluntariat, i clar, jo pensava que ella era catalana i no, era argentina.
0: Quina casualitat, no?
1: Sí, sí, sí. I sempre ens reiem molt. Sí. Perquè parlem en català i de vegades soltamos una paraula en argentina,
0: clar,
1: en argentino, i la gent no mira. Sí, però molt bé, perquè tenim moltes coses en comú i clar, està bé.
0: Clar.
1: Sí.
0: Hi ha alguna cosa que et vagi estranyar d'aquí de Catalunya o que et vagi sorprendre?
1: El tio.
0: Yeah.
1: Sí, m'ha agradat molt. I després el menjar, que és molt diferent al d'Argentina, i clar, al principi no m'agradava molt el pa amb tomaca.
0: Sí.
1: Jo pensava, falta el formatge. Per què no tenen? I clar, avui sempre pido un pa amb tomaca.
0: Sí.
1: Sin formatge, però clar, és acostumar-se una mica.
0: Sí.
1: Sí.
0: Mengeu molta més carn allà a Argentina, no?
1: Sí. Mm-hmm. Sí, i sempre de vaca, no tanto de porc. Sí.
0: Yeah.
1: Mm-hmm. Sí.
0: Aquí deus poder trobar productes argentins, però, no?
1: Sí.
0: Però has d'anar a botigues així més especialitzades.
1: Sí, i no és el mateix.
0: Yeah.
1: Però està bé. Per...
0: Sí, sí, sí,
1: sí.
0: Segueixes bevent mate?
1: Sí. A totes hores, sempre.
0: Ja.
1: Sí, el mate, sí.
0: Allà en veu tothom.
1: Sí, tots. Nens petits, gent gran, tots. Sí. Mm-hmm. Molt comú. Sí.
0: Sí. Però no és com aquí, per exemple, que bevem cafè a unes hores determinades, no? Sinó que no. És com si sempre estiguéssiu bevent, no? Com sí. Si fos aigua.
1: Sí, en el treball, de vegades tomo prendre mate a les 11 de la nit o així, perquè me faci companyia.
0: Sí.
1: I clar, és molt comú en Argentina a totes hores, sí.
0: Sí. I a part de ser com hidratant, té algun efecte? Allò així com el cafè, diuen que és estimulant o...
1: Sí.
0: O la teïna...
1: Suposadament és estimulant, però clar, si prendràs tot el dia, no sirve.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. El cos sí. També s'hi deu anar acostumant, no?
1: Sí, mm-hmm. Sí, tal qual.
0: Sí. Sí. Però és més aviat allò com un hàbit, no? Com una companyia,
1: sí.
0: Que dius tu,
1: sí,
0: més que una
1: companyia que...
0: Més que una necessitat.
1: Sí.
0: Bueno, al final psicològicament sí que deu ser com una necessitat, no?
1: Sí, és que sí.
0: Tens la situació legal regularitzada aquí, tu?
1: Sí. Uh-huh. Sí, tinc la residència per 5 anys i vaig fer la nacionalitat que està en tràmit.
0: Està bé.
1: Sí.
0: Deus haver sigut molt persistent, no? Perquè costa.
1: Sí, costa molt.
0: I fa només 5 anys que ets aquí, no?
1: Sí.
0: Que hi ha gent que li... Que li
1: sí,
0: ha costat
1: que
0: molt.
1: Li costa més. Sí.
0: Has anat a l'Argentina des que ets aquí?
1: Sí, 3 vegades. Sí. Sí. Per sempre retorno.
0: Sí. No tens sí. Tentació de tornar-te cap allà.
1: No. De visita sí, per a viure no.
0: Ja. Yeah.
1: No.
0: Però deus enyorar la família.
1: Sí, sí, molt.
0: I t'han vingut a veure aquí?
1: La meva germana.
0: Uh-huh.
1: Sí. I clar, jo super contenta. Van cap aquí, van cap allà. Sí.
0: Què li vas ensenyar de Barcelona?
1: Bueno, la Sagrada Família, el Parc de la Ciutadella, el Teatre Grec, que és molt bonic.
0: Sí.
1: Montjuïc, Barceloneta, la Rambla, Passeig de Gràcia. Sí, una mica de tot. Sí.
0: Es va quedar molts dies?
1: 4.
0: Ah, res, però així només va poder fer la turista, no?
1: Sí.
0: Que no va poder veure massa com vius tu ni
1: no,
0: res d'això, no?
1: No, no, fue molt cortet, per intensiu.
0: Ja.
1: Sí.
0: Que venia de turista, ella.
1: Sí, perquè és la luna de miel.
0: Sí, es va casar.
1: Sí.
0: I va venir amb el,
1: amb el marit. El marit, sí. I clar,
0: que feien un circuit.
1: Sí, seguien viatge, sí.
0: Ja.
1: Però li ha agradat molt.
0: Li va agradar, sí.
1: Sí.
0: Ella sí que té feina allà a l'Argentina.
1: Sí, és maestra.
0: Ah, mira que bé.
1: Sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, li agrada molt.
0: Sí. Ja deus haver viscut uns quants Sant Jordis tu, no? Aquí.
1: Sí.
0: I que és, com que t'agrada llegir,
1: sí,
0: et deu agradar la festa.
1: És mi dia preferit de tot.
0: Sí.
1: Sí. Perquè en les roses, tot és molt bonic.
0: Sí,
1: sí, m'agrada moltíssim, sí.
0: A la llibreria aquesta que vas al club de lectura també ho deuen celebrar.
1: Sí, sí, és que clar, he començat fa poc temps i todavía no he vist el Sant Jordi, però
0: allà.
1: Sí, segur que sí.
0: Segur que sí. Dels tatuatges que portes, n'hi ha algun que tingui relació amb la teva vinguda aquí a Catalunya o no?
1: Bueno, aquesta
0: sí,
1: que és com una flor,
0: sí,
1: que per mi sembla a la flor del carrer,
0: sí,
1: de Barcelona.
0: Ah, sí, de les rajoles.
1: De la rajola, sí.
0: Sí.
1: Sí, per mi sí, és com simbòlico.
0: Sí.
1: Sí.
0: Et tatues per algun fet determinat o cada vegada que canvies d'etapa o que vius alguna cosa significativa o no, és una qüestió només estètica?
1: No, o... per cosa significativa, sí,
0: sí.
1: Aquest és per la meva àvia que va morir,
0: sí,
1: abans de que venga cap aquí i
0: clar,
1: sí, per recordar-la, sí,
0: sí.
1: Sí, i així.
0: No penses que algun dia te'n pots penedir d'algun tatuatge o no? O et fas tatuatges que penses que tota la vida n'estaràs contenta de dur-los?
1: Crec que és una etapa i el recordaré així. Sí. No crec que me canse o no m'agrada més. Crec que no. Sí. Perquè les he escollit molt com molt, bueno, pensándomelo i
0: sí. I el dolor físic no et fa reparo, diguéssim, per tatuar-te, no?
1: No és tant. Crec que les dones passem per moltes coses pitjores.
0: Bueno, hi ha molts nois que van així amb tot el cos tatuat, saps?
1: Clar, sí, també.
0: Sí, també deuen ser soferts.
1: Sí.
0: Doncs, res, espero que segueixis tan contenta com fins ara aquí a Barcelona. Ja se'ns acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistés.
1: No, moltíssimes gràcies a tu per
0: i que segueixis també entre nosaltres.
1: Sí, home, claro.
2: To dream the impossible dream, to fight.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
2: El proper dimecres 30 de setembre, Discoforum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discoforum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
3: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
4: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Pol Ambròs, que va néixer a Londres. Hola, Pol, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí.
0: Doncs gràcies. Tu, on vas passar la teva infància i la teva joventut?
1: Vaig passar una part de la meva infància a Londres, fins als 8-9 anys, eh? I després la meva família es va canviar de ciutat, no massa lluny, potser, no sé, 40 quilòmetres, i una ciutat molt diferent, residencial, no? Em recordo del primer dia del canvi, perquè a Londres, en aquell temps, als anys 50, tots els nanos jugaven al carrer,
0: sí,
1: perquè no hi havia gaire cotxes ni res. I quan vam anar, quan vam canviar de ciutat, vaig agafar la bicicleta i em vaig al·lucinar molt, perquè no hi havia cap criatura al carrer.
0: Oh.
1: Tots hi havia un canvi radical.
0: Ho devies trobar a faltar, no?
1: Faltar molt. Vaig enyorar molt a Londres i després de la uni vaig tornar a viure a Londres.
0: I no sé, si haguessis de parlar en general això de la teva terra, quins records més vius en tens, a part d'això de jugar al carrer?
1: De Londres, el que em recordo eren les boires, eh? Recordes aquestes pel·lícules,
0: sí,
1: que veus,
0: sí,
1: de Sherlock,
0: sí, sí,
1: Holmes?
0: Sí.
1: Doncs en aquell temps la gent feia servir molt de carbó, eh, per la calefacció.
0: Clar.
1: Doncs a vegades hi havia aquestes boires tan esperes. I també era després de la guerra, doncs hi havia molt, encara molta destrucció, i els nanos ens posaven a jugar en jocs on havien caigut les bombes destruint cases i tot, eh? Me recordo bàsicament d'això. I tal com t'he explicat, tothom jugant al carrer, eh? Partits de futbol, de cricket, de tot,
0: Que bé. I vas anar a la universitat, tu?
1: Sí, vaig anar a la universitat de Kent, a Canterbury, perquè en aquell temps el que era bastant típic, no sé si ho és ara, però era, doncs, als 18 anys no vas, no estudies a la uni a la teva ciutat, o de fet no era possible en el meu cas, però vaja, i perquè tothom tenia una beca,
0: sí.
1: Eh? I doncs tenies la possibilitat d'anar relativament lluny de la teva casa a estudiar, eh? Doncs sí, vaig anar allà, i perquè el que m'encantava era el curs del, bueno, el primer curs, que era les coses que m'agradaven molt: literatura, història, cinema, filosofia del segle XX. Això m'encantava.
0: Vau fer el cinema com a assignatura, també?
1: No era com a assignatura, eh? Però es projectaven moltes pel·lícules. Doncs gairebé 3 o 4 la setmana, però no em recordo d'això com a assignatura, cap examen. I després volia fer història, perquè m'encantava tot això, l'història. El que passa és que la manera de fer història a la facultat era molt avorrida, eh? De reis i reines. Doncs vaig canviar a fer polítiques.
0: Ah, mira.
1: Que era una miqueta un escàndol en aquell temps, perquè no estava, la història era molt ben vista i la política sí. No tant.
0: I et va interessar polítiques?
1: A polítiques hi havia més història que m'agradava del moviment socialista, etc, etc, que no pas la llicenciatura d'història. Doncs sí, em va agradar. Sí.
0: I et va servir per la teva feina posterior?
1: No, en un sentit, mirant les coses, perquè vaig treure com que m'interessava molt, vaig treure una llicenciatura, un grau, diuen ara, no? Amb bastant bona nota. Doncs, lògicament, hauria hagut de fer un màster i després un doctorat, però em vaig polititzar i per això vaig decidir tornar a Londres, que sempre havia tingut ganes de tornar-hi, i em vaig posar a treballar a una fàbrica.
0: I l'experiència aquesta de treballar a la fàbrica, devies estar com desclassat, no? Perquè després de la universitat i això...
1: Sí, és veritat, però vaig aprendre coses a la fàbrica, perquè en un principi, clar, la gent et mira, diguéssim, una mica desconfiats, però treballant bé guanyes el respecte de la gent, i això m'ha servit a la vida, i també, però la fàbrica és un lloc molt sorollós, i la feina és molt avorrida, bàsicament.
0: Clar.
1: Doncs,
0: feies activisme a la fàbrica com a
1: sindicalista? Sí, sí, però no amb gaire èxit. Ho vaig de confessar. Vaig fer, no sé, entre 2 i 3 anys ja, treballant a la fàbrica, i no sé, tenia ganes de viatjar una miqueta, o canviar de país més aviat, perquè als 17 anys havia anat fent autostop, que era bastant típic en aquell temps, per Europa, França, Itàlia, el que era Iugoslàvia, Àustria, Alemanya, Bèlgica, etc. I doncs tenia ganes de veure més, doncs vaig anar a viure a París a finals dels anys 70.
0: I com va ser la teva experiència allà a París?
1: Era un moment màgic de viure a París.
0: I hi havia molt cine. La ressaca del 68.
1: Exacte, hi havia encara aquesta... estava encara a l'aire,
0: amb molta ebullició, no?
1: Sí, sí. I doncs era un moment molt, un període molt maco per viure.
0: Vas trobar més riquesa cultural a París que a Londres?
1: No sé, és que clar, Londres és una ciutat enorme, i el complicat a Londres, i qualsevol persona que ha anat a viatges ho sabrà, és doncs viatjar, has de calcular molt bé per anar a un lloc o un altre. Doncs no vius al centre de Londres, sempre s'està, no sé, a una hora de metro, doncs una mica de més complicat, mentre que a París és més compacte i pots anar fàcilment a visitar museus i tot.
0: Els espectacles.
1: Sí,
0: espectacles. El cinema, també.
1: Bàsicament cine. Haig de confessar que quan vivia a París no anava gaire als museus. Era només tornant-hi un any després que vaig fer tots els museus, vaig fer tot. Anava molt més al cine i també al teatre, que no pas als museus.
0: Molt bé. Doncs mira, ara posem la música que has triat i després seguim parlant.

0: I a Catalunya quin any vas venir?
1: Doncs 86. Uh-huh. 1986.
0: Vas trobar una feina qualificada de seguida?
1: Bastant ràpidament, perquè havia fet un o dos anys abans un màster de lingüística aplicada. Uh-huh. I això, amb això em donava l'entrada a... Bueno, primer donar classes a Tarragona, que feia part de la Universitat de Barcelona en aquell temps, a la facultat, i també ho vaig compaginar amb l'escola d'idiomes de la UB.
0: Ah, que bé.
1: I vaig trobar feina molt ràpidament.
0: Que bé. Vas venir a viure a Barcelona de seguida?
1: Ah, sí, amb la meva nòvia, que...
0: Sí.
1: Que havia conegut, de fet, una catalana que havia conegut a Anglaterra, perquè ella també va fer el mateix màster.
0: Està bé. I no sé, i sempre has treballat així de professor d'anglès?
1: Sí, he fet de professor i també a l'escola d'idiomes de coordinador d'anglès i durant uns anys director acadèmic, i al final vaig tornar a fer de professor, doncs vaig fer tot
0: un cercle. Sí, una trajectòria circular.
1: Exacte, això
0: i
1: mateix.
0: Vas aprendre català de seguida?
1: Com va anar la cosa? Però quan vaig conèixer la meva dona a Anglaterra, primer, lògicament vam parlar en anglès, ella té molt bon nivell era professora d'anglès, a més a més, però després vam passar al francès, perquè era un idioma més neutre, i ella té molt bon nivell de francès també, i jo venint de França vaig passar 5-6 anys a França, això també, però quan vaig venir aquí, primer vaig estudiar castellà, però vaig decidir, o vaig demanar a la meva dona que em faci classes de català amb el digui-digui. Te'n recordes del digui-digui?
0: Sí.
1: I vam començar a parlar català a la casa i ja està.
0: Ah, que bé,
1: doncs la cosa va anar així,
0: Mira, veus, va ser fàcil, no? I ara també, em sembla que fas crítica de llibres catalans en anglès?
1: No tant de crítica, però amb Wikipedia en anglès. Em vaig adonar que hi ha unes novel·les importants en catalanes que no tenien gairebé res a la Wikipedia anglesa, doncs vaig començar a escriure sobre... No és tant de crítica, perquè és una cosa que has d'aprendre.
0: És una ressenya, diguéssim.
1: Exacte, perquè has de tenir un to molt neutre amb...
0: una exposició,
1: sí. I vaig començar la primera era una novel·la de Joaquim Amat Piniella de Manresa.
2: Esplugues FM. Són les 3 de la tarda.
3: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfuster@gmail.com o trucar al telèfon 610601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
4: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
3: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la Coral La Coloma?
4: Els dilluns de 19 a 21 hores.
3: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta a l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat. Arts escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a tota l'audiència. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Jalene Ferro, que va néixer a l'Argentina, en concret a la capital de la província del Chaco, que és al nord del país, a prop de la frontera amb Paraguai, oi? Hola, Jalene, com estàs?
1: Hola, Assumpta, què tal?
0: Tu vas néixer a Resistencia. Com definiries aquesta capital?
1: Ui, Resistència és coneguda com la ciutat de les escultures. O sigui, tu quan vas cap allà et trobes escultures a tot arreu. És molt, molt representatiu de la ciutat i fan un concurs mundial i amb escultors de tot arreu que van i... Està molt bé.
0: O sigui que se'n van implantant de noves.
1: Sí, sí, sí. Cada 2 anys es fa, és la Bienal de les Escultures i, clar, té molta promoció mundial, a nivell mundial.
0: Clar. I com era la teva vida allà?
1: Bé, jo vaig estudiar relacions públiques a la universitat.
0: Sí.
1: I quan vaig conèixer el meu marit, ens van casar, l'Isidro, i després d'un parell d'anys vam tornar cap aquí.
0: I, per exemple, no sé, tu treballaves amb el que vas estudiar?
1: Jo treballava d'administrativa en una associació de jubilats. Feia les tasques d'administració, de control de sous i la part més administrativa, no tant de la comunicació, però sí fèiem les relacions públiques, diguéssim, de l'associació amb les entitats públiques de la província, per aconseguir fons i temes d'aquells en relació amb la comunitat.
0: Sí, sí, molt interessant. I la teva infància i la teva joventut allà com va ser?
1: Jo sóc filla única, vaig anar a l'escola de les monges i, clar, el meu grup d'amics va ser sempre el de la... En aquells temps anàvem a l'escola separats, les sí. noies i els nois en un altre col·legi. I vam créixer, no ho sé, suposo que una infantesa normal. Després vam continuar sent amigues fins ara que vam venir cap aquí.
0: I com és que vau decidir venir cap aquí?
1: Clar, com que l'Isidro va anar cap allà i vam quedar amb els meus pares,

0: junts.
1: Sí, sí, sí, ja. Sí. Però això és com una loteria, no?
0: Que... Sí, sí, sí. Has de tenir la sort que vaig tenir jo.
1: Sí, perquè per molt que t'entenguis escrivint-te i així, clar, sí. Fins que no et veus...
0: No, primer
1: vam... I estàs junt...
0: Vam fer proves pilot, ell va anar cap allà i després jo vaig venir cap aquí i després sí, ja era el moment de... O sigui, que podria sortir malament. Ah. I si sortia malament, i...
1: Mira, ha viatjat a l'Argentina.
0: Exacte, sí, jo havia vingut hauria vingut aquí.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Ell va trobar feina allà?
0: Sí, quan va arribar, després de fer els papers per quedar-se allà... més de 3 mesos, que seria sí. La visa de...
1: Clar, que necessitava que... permís de treball.
0: Ah, exacte. Com que l'Argentina té conveni amb Espanya, uh-huh. Clar, el permís aquell sí que... No és un permís, sinó la residència. Per fer, si et cases amb un argentí, et donen la residència uh-huh. directament.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I el temps de tenir els documents ja... Va començar a treballar. Va tenir la sort de trobar feina en una oficina. Va conèixer molta gent que l'estimava.
1: Que bé.
0: Ho estimava molt i es va trobar com a casa.
1: Que bé, que bé. I els teus pares et deuen trobar a faltar?
0: Sí, suposo que sí. Però cada nit parlem.
1: Ah.
0: Així que no... Estem lluny, però... A prop, a la vegada estem a prop.
1: Algun avantatge
0: clar.
1: Ha de tenir la tecnologia.
0: Sí, sí, sí, clar. Amb el WhatsApp i la càmera de... La webcam, la càmera web.
1: Sí.
0: Ens trobem cada dia. Mm. I si no, per missatge de veu i... que estem molt connectats. Com allà.
1: Clar. Quant temps fa que sou aquí ara?
0: I ara portem un any i... 4 mesos? Sí, crec que sí. 4 o 5 mesos.
1: Uh-huh.
0: Vam arribar al 2021, al desembre del 21.
1: Sí.
0: I clar, fins aquí seran, sí, 4 o 5 mesos.
1: La pandèmia la veu passar allà, doncs.
0: La vam passar allà, i després quan vam poder tornar, uh-huh. vam venir cap aquí.
1: Ja, ja, ja.
0: Quan ja estaven una mica més oberta a la frontera, perquè allà a l'Argentina ens van tancar clar, més temps que aquí.
1: Sí, perquè més no es van alertar fins més tard que aquí.
0: Ah,
1: no?
0: Exacte. No, mira, penso que van tancar el país abans que aquí a Espanya.
1: Ah, ja.
0: Però clar, el govern i la qüestió de les vacunes i...
1: Va ser més lent.
0: És més, va ser més lent. Encara han de portar mascareta, així que imagina't.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: En aquest sentit, estem una
1: encara
0: mica...
1: Encara no deu estar tota la població
0: immunitzada. No, segur que no.
1: Uh-huh. Doncs tu, per fer només un any i 4 mesos que ets aquí, parles molt bé el català. Com t'ho has fet?
0: Clar, com que vam arribar al desembre, em vaig apuntar als cursos del consorci
1: uh-huh.
0: i vaig començar al gener de l'any passat. I allà vaig anar fent els primers cursos i en un moment vaig fer una prova de col·locació i ja, i al final d'any ja tenia el B2.
1: Que bé, veus? Devies fer els cursos així en pla accelerat.
0: Clar, passa que al principi és una mica més lent, però com que jo ja porto una acceleració ja pròpia, anava més de pressa i estudiava a casa i suposo que...
1: T'hi devies dedicar en profunditat.
0: Clar, també he aprofitat el programa del voluntariat per la llengua,
1: sí.
0: que també el fa el consorci,
1: sí.
0: i clar, tenia voluntària, tenia... aprenenta, jo era l'aprenenta, o sigui que...
1: Vas fer com un intensiu.
0: Sí, sí, sí, una immersió molt grossa, sí. sí.
1: I el teu marit i la seva família et parlen en català?
0: El meu marit em fa les correccions, perquè, clar, com que nosaltres ens vam conèixer en castellà sí, i la llengua sí, sí. és més emocional i coses d'aquelles, per ell és una mica difícil fer el canvi, però... que sí, que jo el parlo i ell em fa les correccions.
1: Mm-hmm.
0: I els seus pares són andalusos, llavors ells parlen entre ells en castellà.
1: Sí, sí, sí, sí. I ara tu tens

0: La teva situació legal regularitzada?
1: Sí, sí, perquè jo sóc espanyola. Jo ja era espanyola abans de conèixer el meu marit.
0: Uh-huh.
1: Jo sóc neta i filla d'espanyols de Galícia. I clar, per les lleis aquestes de bueno, tenen un nom com de reestructuració
0: de reagrupament familiar,
1: això mateix.
0: Sí.
1: Clar, em van donar la nacionalitat. Uh-huh. Ja d'abans de conèixer el meu marit.
0: Que bé. I pots mantenir les dues nacionalitats, tu?
1: Sí, sí, sí. L'Argentina i Espanya tenen el conveni aquest de la doble ciutadania.
0: Que bé. Així podràs votar als dos països.
1: Sí, sí, sí, que ja m'he fet ja he renovat l'adreça de l'Argentina.
0: Sí.
1: Així que ara ja tinc el DNI argentí, però amb l'adreça d'aquí, així que ja podré votar per l'Argentina, i suposo que ara també hauria de votar per
0: sí,
1: aquí també.
0: Sí, clar, les municipals segur, perquè només que estiguis empadronada ja pots votar.
1: Clar.
0: I les altres, si tens la nacionalitat també, les espanyoles, diguéssim.
1: Ja.
0: I les autonòmiques, si tens la nacionalitat també.
1: Uh-huh. Sí, estic informant-me perquè
0: clar
1: perquè no vull anar i posar un vot així sense saber què estic fent.
0: Clar. Ara el maig hi ha municipals i les altres venen més enllà.
1: Yeah.
0: I què, ha canviat molt la teva vida?
1: Sí, ha canviat. Els costums són més o menys el mateix, però clar, jo trobo a faltar el menjar,
0: yeah,
1: que és el que porta més la emoció.
0: Clar.
1: Encara no em trobo, o sigui que sí que he trobat coses que m'agraden,
0: sí,
1: esclar, però clar, el sentiment que una persona porta per al seu menjar, les seves costums, encara no estic còmoda, diguéssim.
0: Ja, perquè què és el que més varia? De fet, a l'Argentina mengeu molta carn, no?
1: Sí, i carn de vaca.
0: Ja.
1: Aquí és més carn de porc.
0: Mm-hmm.
1: I clar, és diferent.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: L'altra vegada vam anar a un restaurant argentí i clar, gairebé perdo una llàgrima.
0: Devies disfrutar molt, no?
1: Sí, sí, sí, perquè clar, era una vaca. Després de tant de temps.
0: Clar, però de fet, si tu aquí trobes les matèries primeres, no?
1: Sí.
0: Et pots cuinar com
1: sí,
0: tu vulguis.
1: Sí, sí, sí, sí,
0: no?
1: que les carns hi són, sí que sí.
0: Uh-huh.
1: O el dolç de llet.
0: Clar.
1: Això també el trobem i és el que trobes a faltar. No hi ha tanta varietat de marques.
0: Clar.
1: Però clar, sí que trobes.
0: Sí, perquè ara està tot tan globalitzat, per bé
1: sí,
0: o per mal.
1: I si no les trobo aquí, podem demanar-les per internet.
0: Uh-huh.
1: I te'n porten a casa teva.
0: Ja. Ah, clar, també.
1: I clar, t'arriba una caixa de productes argentins i ja.
0: I tant.
1: Ja està.
0: Ah, sí, sí, ara tot és accessible.
1: Sí, sí, sí, no hi ha problema.
0: Mira, que posem la música que has triat
1: a
0: i després seguim parlant.

0: Tu ara estàs en situació de buscar feina?
1: Ah, això mateix.
0: Quin tipus de feina busques?
1: Bueno, intento fixar-me en la feina de comunicació, més aviat això, així que bé, mirant, també fent-me temps per acabar, per treure el seu, el popular seu.
0: Sí, tant.
1: D'aquest temps.
0: Sí.
1: I clar, vaig fent.
0: Sí, però pel català no serà.
1: No. Ja, a poc, mirant què tal és la situació aquí i aprenent també. Perquè clar, el sistema és una mica diferent.
0: Sí. Però bé, has aprofitat molt el temps amb
1: sí,
0: el poc que fa sí, que ets
1: sí,
0: aquí.
1: Sí, no em puc queixar.
0: Estàs molt situada.
1: Sí. Ara em sento més còmoda que
0: clar,
1: al principi.
0: Clar, segur. Vosaltres viviu a Montcada?
1: Nosaltres vivim a Montcada amb els sogres.
0: Sí.
1: I ara, clar, quan trobem feina... Ja.
0: Us independitzareu.
1: Això mateix. Això és un tema momentani.
0: I feu molta vida de poble?
1: Sí, ens agrada. Bé, Montcada és més un poble d'immigració.
0: Sí.
1: O sigui, com que a mi m'agrada anar aprenent molta més cultura catalana, perquè és el país que he triat.
0: Sí.
1: Intento anar als pobles on es parla més català.
0: Ajà.
1: Així que anem viatjant per l'interior,
0: sí,
1: aprofitant el tiquet del tren.
0: Clar, les tarifes integrades.
1: Això mateix. I vam anar a la Geltrú, Vilanova i la Geltrú, a Sitges, als pobles on es parli més
0: català.
1: Més català. Bueno, Manresa, Vic...
0: Clar. Ben fet. Així has trepitjat la platja ja també.
1: Clar, sí, ara que ve l'estiu.
0: Clar, perquè Resistència està molt a l'interior, no?
1: Està a l'interior, però a prop del riu Paranà.
0: Ah, ja.
1: Que és un dels rius més important del país. Sí, sí, sí. Tenim la platja suposo que seran 70 quilòmetres, una cosa
0: no,
1: així.
0: No, tampoc no és tan lluny.
1: No, en una hora.
0: Sí.
1: Estàs. Uh-huh. Estàs, sí, tenim però clar, la platja és de riu, no de mar.
0: Ja,
1: és diferent.
0: Per això m'estranyava.
1: Clar.
0: Perquè...
1: No és del mar.
0: Perquè teniu el Paraguai entremig, no?
1: No, el Paraguai està a dalt.
0: Sí.
1: I el Paranà està aquí entre baixa...
0: Sí.
1: De Paraguai i de Brasil,
0: sí.
1: I arriba i desemboca,
0: sí,
1: al riu de la Plata i al mar argentí, que és, ja seria l'Atlàntic.
0: Clar. Sí. És que costa situar-se,
1: sí, així. Sí, és que està gran, el país
0: és molt
1: gran. Sí.
0: I quines aficions tens tu?
1: Bueno, a mi m'agrada fer ganxet.
0: Ja. Yeah.
1: I faig amigurumis. Així que quan vaig arribar aquí, el primer que vaig fer va ser intentar trobar aquelles tiendes,
0: botigues sí.
1: De venda de llanes.
0: Clar.
1: I vaig trobar una que m'agrada molt, que està al barri, que és el barri de Horta.
0: Sí.
1: L'Alba és la que porta el negoci,
0: sí.
1: I allà vaig trobo de tot.
0: I t'assessoren.
1: Sí, ella m'aconsella la paleta de colors i coses d'aquella.
0: I pots fer ganxet fent altres coses o has d'estar mirant tota l'estona el que
1: jo
0: fas?
1: No, jo no tinc el cap per fer dues coses al mateix temps. Sí. Clar, per exemple, no sé, o faig ganxet o escolto els podcasts de Crims.
0: Yeah.
1: Clar, no puc fer les dues coses al mateix temps perquè he d'estar atenta.
0: Clar, perquè fas coses complicades
1: clar,
0: i demana més, concentració.
1: A més que els amigurumis és d'anar comptant
0: clar,
1: números,
0: sí, els sí,
1: puntos.
0: Sí, sí.
1: Els punts,
0: sí.
1: I clar, he de tenir cura amb això.
0: Escoltes molt la ràdio?
1: Sí, m'agrada molt la ràdio. Acostumo a escoltar RAC1,
0: sí.
1: Perquè clar, tenen temes d'actualitat.
0: Sí.
1: I clar, com que tenen el català del carrer, diguéssim,
0: sí.
1: Aprofito per parar l'orella i aviam quina paraula nova. Avui he après quina era avantatge, no, no era avantatge, quina era la paraula, no te'n recordes? Avantguarda.
0: Sí.
1: Que l'havien dit vanguarda.
0: Sí,
1: i m'he quedat així, ah, mira, vanguarda i no vanguardia.
0: Sí,
1: que
0: sí,
1: no,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: No era vanguardia,
0: no,
1: sinó avantguarda.
0: Sí, sí.
1: Avantguarda.
0: Sí,
1: i així vaig aprenent.
0: Resistència seria l'avantguarda en les cultures, per
1: això,
0: exemple. No?
1: Això.
0: Sí, sí, sí, sí. I et sorprèn alguna cosa d'aquí, de Catalunya?
1: A mi hi ha una cosa que em va sorprendre molt i que és diferent a l'Argentina, i és que la casa dels catalans és d'ells. O sigui, que no per desconfiança, o sigui, en l'Argentina tenim el costum de que si tu ets amic d'una persona,
0: sí,
1: casa teva és casa d'ells, això mateix. I aquí és una mica més diferent, les trobades són en un bar o a la plaça, és una mica diferent.
0: Sí.
1: Suposo que hauria d'arribar a un punt on casa teva és la meva i serà, no sé si és qüestió de confiança o si és l'estil de vida, només
0: sí.
1: Això.
0: Jo penso que en els pobles que la gent es coneix més,
1: clar,
0: és més fàcil,
1: més de petits,
0: que hi ha menys desconfiança,
1: clar.
0: Però a la ciutat i a l'àrea metropolitana,
1: sí,
0: i així
1: sí,
0: la
1: sí.
0: Gent no es coneix tant, hi ha molta ciutat dormitori,
1: i a més que, clar, hi ha tanta gent,
0: sí,
1: i
0: sí.
1: La gent que va i ve i no es queda,
0: hi ha més desconfiança, sí,
1: podria
0: sí.
1: Ser que sigui no, jo suposo que és una manera de
0: també, potser també som
1: no
0: més reservats
1: també,
0: potser,
1: també
0: no?
1: És un altre estil, no em queixo,
0: sí, sí,
1: no,
0: sí,
1: no,
0: sí.
1: No. Mm-hmm. que també està bé perquè no has de netejar ni preparar casa teva per els invitats, o sigui, també és més còmode.
0: Ja. Bueno, sí, això és viure molt de cara a la galeria,
1: clar.
0: Sí. Sembla que l'Argentina es protegeix molt la vida cultural, bueno, el que tu deies de les escultures, el teatre també, no?
1: Sí, tenen.
0: Els espectacles.
1: A Buenos Aires és conegut per els espectacles de teatre.
0: Uh-huh.
1: Hi ha molt teatre a Buenos Aires, a la capital del país.
0: Sí.
1: A la ciutat de Buenos Aires.
0: Al Chaco no passa tant.
1: Al Chaco van les produccions teatrals, van però com de gira.
0: Ah, ja.
1: Però principal tenen temporada d'estiu i d'hivern,
0: sí.
1: Però el cor és a Buenos Aires.
0: Ja, no es potencia tant. És que
1: sí.
0: Clar, l'Argentina és tan gran, no, que és molt diferent de tot arreu.
1: Sí.
0: És molt diferent és... això de Buenos Aires del Chaco.
1: Buenos Aires és diferent de cada part de l'Argentina. Tens la gent del sur que és diferent del nord i del
0: sí.
1: Nord de l'est que de l'oest, i clar, els costums són diferents.
0: Inclús en l'accent, no?
1: Sí,
0: la manera de parlar.
1: La manera de parlar, l'accent i el vocabulari.
0: Doncs mira, amb aquesta mostra de diversitat ens acomiadem, que ja ha passat el temps del programa.
1: Molt bé.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Moltes
0: per haver
1: gràcies,
0: accedit
1: Sonda.
0: A aquest entrevistes.
1: A tu.
0: I per ser tan espontània.
1: I l'hem passat molt bé.
0: Gràcies. Adéu.
1: Adéu.
2: Si pensàveu que les activitats d'Esplugues han finalitzat perquè s'ha acabat la Festa Major, doncs esteu molt equivocades, perquè aquest cap de setmana també tenim moltes activitats que us recomanem des d'Esplugues FM. El dissabte 26 de setembre, al Casal de Cultura Robert Brilles, als seus jardins, es farà una activitat adreçada a les famílies dels cuidadors dels malalts de l'Alzheimer. Avui tenim amb nosaltres a la Mercè Martínez, que és la delegada d'Esplugues, i ens explica en què consisteix aquesta activitat.
3: Dia 26 fem la tòmbola, que és el dia de la memòria, quan ho celebrem aquí a Esplugues, i la veritat és que fem un desplegament de molts actes, no? Primer donem informació de lo que és l'associació, també fem una demostració dels tallers cognitius que normalment fem els tallers que fem, també. Després fem tallers per nens, i també fem un taller de material reciclable, pintura, pintar cares, o sigui, és una mica festiu. I el més important és que muntem la tòmbola amb tots els regals que participen, totes les botigues, el comerç, entitats i persones anònimes d'Esplugues que ens ofereixen els seus obsequis, no? La veritat és que sense ells aquest dia no es podria celebrar, perquè són tan generosos i estem tan agraïts a tot el comerç d'Esplugues i a les entitats i a les persones que col·laboren desinteressadament amb aquesta tòmbola, que estaria tot el dia dient-li gràcies, gràcies i gràcies.
2: Seguim amb les activitats de dissabte 26 de setembre, que es faran al Parc de la Solidaritat. En aquesta ocasió, el tema que ens ocupa l'organitza Jugateca Ambiental i és qui viu al parc. És per descobrir, jugant, quins animals viuen als parcs i la seva importància. L'activitat s'inicia, com he dit, al Parc de la Solidaritat entre Can Clota i Can Vidalet a les 12 del migdia, i prèviament hi ha un espai de joc que s'inicia mitja hora abans. I per diumenge 27 de setembre tenim moltes més activitats. Una de les activitats que tenim és la Festa de l'Esport, la Cultura i el Compromís, que organitza el Centre Excursionista de l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier, número 7. Per parlar d'aquesta festa tenim el Jordi Musté, que ens farà un pessic molt breu i ens explicarà en què consisteix.
4: El plantejament és que la caminada de cultura i la gincama de marxa nòrdica es faran en paral·lel. És a dir, que vulgui fer esport, doncs marxa nòrdica, que vulgui fer cultura, té l'itinerari cultural, i després, quan ja tot estigui en marxa, cap allà a les 11 menys quart, començaria el que serien els tallers. Dintre de l'entitat hi ha una secció que és la de Gaia, que és una escoleta que hi ha als matins per infants de 0 a 3 anys. Llavors faran tallers adreçats a aquesta edat. L'agrupament Escolta farà tallers orientats a, doncs, per nens de més de 3 anys, és a dir, estaríem a la franja d'entre 6 a 12 a 14 anys. I al Centre Excursionista muntarem un rocòdrom mòbil d'uns 5 metres d'alçada que per dir-ho d'alguna forma, els infants podran fer escalada a empreses, no? I assegurats, perquè hi haurà un tècnic de la Federació d'Excursionistes de Catalunya, etc. No?
2: Doncs ja veiem que aquest diumenge al matí tenim una activitat esportiva i cultural totalment garantida, en tallers, rocòdrom, amb un concert vermut, amb un dinar popular que es realitzarà, i després del dinar popular ja sabeu que ens agrada molt fer la tertúlia de després de dinar, i això s'anirà allargant. Per participar en aquestes activitats cal una inscripció prèvia, tant per les activitats lúdiques i esportives com pel dinar, i heu d'entrar a la pàgina web del Centre Excursionista d'Esplugues i allà trobareu directament les inscripcions a Festa 2026. El Baix Llobregat s'organitza la Baix Cicletada. És una activitat que ja porta molts anys que s'està fent, 23 anys en concret, i passa per Esplugues. Està previst que passi cap allà un quart d'onze, dos quarts d'onze. La inscripció a l'activitat es pot fer allà mateix, però s'ha d'anar una estona abans, o també a través de la pàgina web labaixbicicletada.wordpress.com. Allà trobareu l'enllaç sobre aquesta bicicletada del Baix Llobregat. El punt de trobada, la plaça Santa Magdalena, just a la porta de l'Ajuntament d'Esplugues. I com us he dit, si esteu a les 10 del matí i no teniu inscripció, doncs és de recomanar que ho feu abans. Cada diumenge es realitzen les portes obertes del claustre de Montsió per descobrir un espai únic a la nostra població. I el darrer diumenge de cada mes es fa una visita guiada. Es recomana que es faci una inscripció prèvia al mateix museu de Can Tintorer. Hi ha un preu mòdic, simbòlic, de 3 euros per inscripció. Les portes obertes són des de les 10 del matí fins les 2 del migdia, però la visita guiada té un horari de 2:15 i un altre a les 12 del migdia. Si voleu més informació, us podeu adreçar al mateix Museu de Can Tintorer, al carrer de l'Església, número 38. I ja que estem al Museu de Can Tintorer, us recomanem l'exposició Callissà, un modernista neogòtic. És una exposició dedicada a Antoni Maria Callissà, una figura clau i molt poc coneguda del modernisme català. L'exposició es pot veure fins l'1 de novembre. I en relació amb el modernisme, us volem recordar que l'exposició que s'està fent a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues sobre l'any Gaudí encara estarà oberta fins al 31 de desembre. Amb motiu del centenari de la mort d'en Gaudí, la biblioteca mostra un aparador cultural inspirat en l'obra d'aquest genial arquitecte català. I si dissabte podíem anar al Parc de la Solidaritat amb aquesta activitat ambiental, ara podem anar al Parc de Can Vidalet. Es fa una activitat que s'obre a les 12 del migdia, però mitja hora abans hi ha un espai de jocs per descobrir la importància de les abelles i fer espelmes amb cera natural. És una activitat de jugueteca ambiental i que es diu Abelles, guardianes de la biodiversitat. La mateixa entitat ens organitza Horts al Balcó. Aquesta activitat es farà al Parc de la Fontsanta i també s'iniciarà a les 12 del migdia. Parlaran dels horts urbans i les verdures de temporada. Acabem les activitats d'aquest diumenge 27 a les 7 de la tarda a la sala del teatre de l'Avent Centre Cultural, on els amics de la música clàssica i tradicional d'Esplugues ens ofereixen el concert Cançó d'Amor i de Guerra, una coneguda sarsuela catalana amb música d'en Rafael Martínez Valls i amb el text d'en Lluís Capdevila i Víctor Mora. Un espectacle que ens permet gaudir de la música i d'aquesta història

0: Moscú.
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
0: No, para nada.
1: ¿Entonces?
0: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: Hi ha una màgia que no té truc.
5: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
6: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
7: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
8: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
9: Perquè quan parles, fas màgia.
10: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
11: To dream the impossible dream. To fight.
12: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural Elavens aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.

0: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
1: Venim del nord, venim del sud, de terra endins.
2: Benvinguts al Xerrem d'arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar nois i noies del projecte Aprenem Compartint, que fan ESO, és a dir, que tenen entre 12 i 16 anys. Ens hem reunit per commemorar el Dia de la Llengua Materna, que se celebra el 21 de febrer. I tenim entre nosaltres el Mohammad, que és originari del Pakistà, i la Virineia, de Moldàvia. I ara vosaltres us voleu presentar vosaltres mateixos?
3: Hola, em dic Youssef, tinc 12 anys, vaig néixer aquí però la meva família és originària del Marroc.
2: Molt bé, i tu?
4: Jo sóc la Firdaus, he nascut aquí i la meva família és del Marroc.
2: I tu?
5: Jo sóc l'Àlex i el meu país és de Polònia però vaig néixer aquí.
2: I quantes llengües parleu? O quines? Més que quantes, quines llengües parleu?
3: Parlo el català, el castellà, l'àrab, l'anglès una mica i francès.
2: I tu?
4: Jo parlo el castellà, el català, l'anglès, l'àrab i ja està.
5: Jo el castellà, el català, el polonès, el romà i el rus i l'anglès.
2: El romà?
5: No, alemany, perdó.
2: Molt bé, vos sí que parleu llengües.
6: Clar que sí, en urdu seria Assalamu alaikum, mera naam Arhame, or me Pakistan kaun, or me tera sal kaun.
2: Tu quines llengües parles?
6: Jo parlo...

0: 4. Parlo urdu, punjabi, el català i el castellà.
1: I són molt semblants a l'urdu i al punjabi?
0: L'urdu i el punjabi sí, són bastant semblants. Són com el castellà i el català.
1: Per exemple, com diries hola amb urdu i amb punjabi?
0: En urdu i en punjabi és el mateix, és assalamu alaikum.
1: D'on et sents tu?
2: Jo em sento moldava perquè pues, he viscut allà 10 anys, he nascut allà, m'agraden les tradicions i pues, aquest rotllo no de Moldàvia i pues, les persones, com es comporten i tal, i, pues, em sento moldava. Encara no em sento espanyola ni catalana ni res, però encara no. En el futur no ho sé, però ara mateix em sento moldava.
1: Tu d'on et sents?
0: Jo diria que abans, quan havia vingut aquí nou, em sentia molt més d'allà, ho trobava a faltar. Però quan van anar passant els anys, em vaig anar acostumant i ara mateix em sento molt d'aquí. Perquè parlo aquesta llengua, vaig a l'escola amb els meus amics, visco aquí i m'agrada molt.
1: I quan veu arribar, bueno, a l'entrar a l'escola, us van valorar que parléssiu tantes llengües o no us ho van preguntar?
3: No, no ens van valorar i tampoc ens van preguntar.
1: No ho saben a l'escola o a l'institut que tu parles tantes llengües?
4: No, bueno, saben que parlo l'àrab, però no es valora.
1: Tu tens ocasió de parlar alguna de les llengües que parles a l'institut o a l'escola? Bueno, a l'institut, ara que ja vas a l'institut.
5: Sí, amb un amic que es diu Oleg. Uh-huh. Ja està.
1: I a on ho parleu?
5: A l'escola, en polonès.
1: Sí. Però no durant la classe.
5: No, no, al pati. Al pati.
1: Ja, ja. I doncs mira, ara la presentació que heu fet la voleu fer en alguna d'aquestes llengües que parleu? O només una part de la presentació? Allò d'on és la vostra família o em dic tal o com vulgueu?
3: Vale.
1: Amb quina llengua ho faràs?
3: Àrab. En Smith i Yusuf han dit Naslam. En ets ha dit fer Espanya o el que l'ha dit amb el Magreb.
1: I tu amb quina llengua ho faràs?
6: En àrab. Salam, ismi Firdaus, khlaq sinai a Espanya o l'ha dit amb el Magreb.
5: Naziv amb si Àlex i moja família i és polski. Ja
1: que era polonès?
5: Polonès, sí.
1: Molt bé. I mira, la vostra família, entre ells, parlen alguna d'aquestes llengües?
3: Sí, bueno, els meus pares parlen a l'àrab, una mica francès i a l'espanyol.
1: Uh-huh. I quan parlen entre ells a casa, quina llengua parlen?
3: A l'àrab.
1: Uh-huh. A casa teva passa el mateix?
4: Bueno, sí. Però a casa parlen l'àrab, el castellà i el català.
1: I quan parlen entre ells habitualment, quina llengua parlen?
4: Bueno, la meva mare amb la seva família parlen un altre tipus d'àrab i el meu pare pues, l'àrab marroquí.
1: Ah, que és l'àrab que s'ensenya a les escoles, diguéssim així, no? I l'àrab que parla la teva mare amb la família és molt diferent de l'àrab acadèmic?
4: Sí, molt.
1: No, o sigui, no s'entendrien si parlessin entre ells dos, cadascú amb el seu àrab.
4: Sí, una mica, però la veritat és que no.
1: I la teva família, entre ells, quina llengua parlen?
5: Polac, polonès i alemany.
0: Jo estic acostumat a parlar l'urdu i el punjabi amb els meus pares, però amb els meus germans, bueno, germanes, parlo una miqueta més el castellà.
1: Uh-huh. I amb els teus pares, tant parleu urdu com punjabi?
0: Sí, parlo una miqueta més el punjabi perquè m'agrada una miqueta més. I també estic més acostumat.
1: I el teu pare i la teva mare, entre ells, quina llengua parlen?
0: Entre ells només parlen l'urdu o el punjabi.
1: I tant parlen una com l'altra.
0: Sí.
1: Bueno, per exemple, aquí hi ha moltes persones que parlen l'àrab i teniu l'ocasió de parlar-lo amb altra gent o amb amics o als llocs on aneu a jugar o amb activitats que feu?
3: Sí, hi ha algunes vegades quan estem amb alguns amics tenim la possibilitat d'hablar àrab.
1: I ho feu?
3: Sí.
1: I tu tens ocasió de parlar urdu o panjabi fora de la teva família?
0: Sí, amb els meus amics, perquè tinc uns quants amics que també són d'allà, però a l'institut no. Perquè no hi ha ningú que sigui de Pakistan.
1: I aquests amics, on els trobes?
0: Aquests amics, jo un el trobo al parc i també va a la mateixa escola que jo. I els altres estan sempre quedem en algun lloc per jugar. Però no viuen gaire lluny de la meva casa.
1: I tu el parles en algun altre lloc?
4: Bueno, parlo a l'institut amb companyes i a altres escoles d'àrab.
1: Sí, tu ja ho has dit, no?, que parles el polonès amb un amic. I t'has trobat amb companys o companyes que parlin rus o una mica d'alemany com tu parles?
5: Sí, però no a l'escola, al carrer o al barri o...
1: I estàs content quan ho sents parlar i t'agrada practicar-ho?
5: Sí, perquè així practico més i més i ja, ja està.
1: T'agrada el fet de parlar moltes llengües?
5: Sí.
1: A tu també. I t'agradaria aprendre a l'àrab? Aprendre'l més o no? Ja en tens prou amb practicar el que saps?
3: Crec que ja en tinc prou, però m'agradaria saber una mica per diferenciar una mica les paraules.
1: I tu saps si aquí a Barcelona es pot aprendre l'urdu o el panjabi o només es manté perquè les famílies el seguiu parlant?
0: Jo crec que és perquè el mantenim perquè el seguim parlant, perquè... Jo no crec que hi hagi ningú lloc on es pot aprendre.
1: La teva mare, per exemple, que parla un àrab que no és la llengua oficial del Marroc, saps si la llengua que parla la teva mare també s'escriu?
4: Sí.
1: I hi ha llibres amb aquesta llengua i així?
4: Sí, bueno, en la part que parlen ells, pues sí, a les escoles i instituts.
1: I aquí té ocasió de parlar-la amb algú altre?
4: Sí, amb familiars i amb mi també.
1: O sigui que ella intenta que la llengua no es perdi, no? Que es mantingui, li agrada seguir-la practicant. Bueno, se la deu estimar.
4: Sí.
1: I tu també t'hi defenses amb aquesta llengua?
4: No, bueno, no la parlo, tan sols l'entenc.
1: A casa teva, quins canals de televisió mireu? O si la mires, si mires sèries o programes per ordinador, quin tipus són? O si són en àrab o en espanyol o en català?
4: Veiem canals a la tele, pues és com aquí, quan fas, però és en àrab, i veig pues, Duziam, les notícies i també pues, així programes on posen, no sé com es diu.
1: Sèries?
4: També, ja està.
1: I tu mires televisió o ho mires tot per l'ordinador?
5: Jo miro Netflix, però en polac i ja està. O sea, però la sèrie està en Polònia, està en polonès.
1: En polonès mires les sèries. I què? No n'has vist cap en català o en castellà?
5: En castellà, algunes. La que s'avecina. Ja està.
1: I les sèries poloneses són molt diferents, a part de la llengua?
5: Una mica. Per exemple, com la que s'avecina, és com en família. En família, sí. Ja està.
1: Ah. Aquesta, hi ha alguna sèrie polonesa que s'hi assembla?
5: Sí.
1: I tu, quins canals veus?
3: Miro algun... Quan em desperto pel matí miro les notícies en espanyol. També quan tinc temps lliure miro canals àrab, com el Dusen, com diu la Firdaus, MBC5, 5 i més canals.
1: I, a veure, si trobeu que cada llengua és una riquesa i que és important, doncs, parlar moltes llengües, no? Perquè això també et facilita, com més en parles, més facilitat sembla que tens per aprendre'n d'altres, no? I també que una llengua és com una manera de pensar, no? Diu molt de la gent que la parla i així. Què us sembla que es podria fer per mantenir una llengua?
4: Bueno, pues estudiar-les, parlar amb amics en aquell idioma, si tens amics d'aquell país, i, bueno, res més.
5: No sé, no m'he enterat.
1: No, això de que si trobes important mantenir una llengua i que és una riquesa i que t'agrada el fet de que en parlis moltes, no? És un valor, vaja. Doncs, què et sembla que es podria fer per mantenir aquestes llengües?
5: Pues, per exemple, com l'aprenem compartint, però en un altre lloc, i, però... O sigui, com monitors, però en diferents països per nens que no saben. I... Yeah, that's...

0: Tu tens més germans o germanes?
1: Sí, una germana.
0: És més gran o més petita?
1: És petita.
0: I la teva germana també parla tantes llengües com tu?
1: No, parla l'àrab una mica, està practicant el català i el castellà.
0: I tu l'ajudes a parlar àrab?
1: No l'ajudo perquè no tinc molt temps, però els pares sí que l'ajuden.
0: Tu has tornat a Polònia o hi vas sovint?
2: No vaig sovint perquè estic al centre, però quan estava amb la meva mare, tinc una àvia que està allà i iba a Polònia.
3: Esplugues FM. Són les 4 de la tarda.

El proper dimecres 30 de setembre, Discoforum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discoforum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
2: Artista?
3: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
4: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
5: És gratis!
0: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfuster@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
6: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
0: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
6: Els dilluns de 19 a 21 hores.
0: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
7: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
8: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Benvinguts al programa 2014 del Club del Country, programa especial número 39 que dediquem a tots els números 1 des de que el Club del Country va iniciar les seves emissions el 1987. Estem a l'any 2011 i la primera setmana va estar ocupada per aquesta cançó escrita per Mark Oakley, Church Oakley, J.P. Twank, Turn on the Radio, enregistrada per Reba McEntire, directament com a primer senzill del seu 34è àlbum d'estudi All the Woman I Am. Substituïda 3 setmanes el número 1 per tancar gairebé el mes de gener per Felt Good on My Lips, una cançó de Tim McGraw escrita per Brett i Jim Beavers amb Brett Warren i Brad Warren i que es trobava inclosa dins la seva compilació Number One Hits. Després va ser inclosa també amb el seu àlbum del 2012 Emotional Traffic, Tim McGraw amb Felt Good on My Lips.

excel·lents artistes com Tim McGraw, substituït a la primera posició 3 setmanes més per la cançó de Kenny Chesney, una cançó anomenada Somewhere With You del seu àlbum Hemingway's Whiskey, i que va ser inclosa amb aquest àlbum escrita per Shane McAnally i J.T. Harding.

dues de les cançons importants de l'any, Felt Good on My Lips, de Tim McGraw, i Somewhere With You, de Kenny Chesney. La cançó que escoltarem ara mateix va estar-se una setmana al número 1. És una cançó que es va realitzar primer a mitjans del 2008 i va arribar a entrar a les llistes. Però aquest tema, Voices, de Chris Young, va ser tornat a realitzar després dels seus dos números 1, Getting You Home, The Black Dress Song, i The Man I Want To Be. I en aquesta ocasió, des del seu home, The Man I Want To Be, va arribar a la primera posició. Chris Tonkins, Craig Wiseman i Chris Young van ser els compositors d'aquest tema, que podríem dir que va tenir dues vides.

Luke Bryan amb la cançó escrita al costat de Jeff Stevens, Someone Else Calling You Baby. Va ser el tercer i darrer senzill del seu àlbum Doing My Thing, que en va ser el segon número 1 de Luke Bryan a les llistes del US Billboard Country Songs. Seguim, perquè tenim una altra cançó que el mes de març d'aquell 2011 va arribar al número 1, en concret de la ploma de Earl Bud Lee i John Wiggins, que primer van registrar Joe Nichols amb el seu àlbum Real Things. Blake Shelton la van registrar per al seu EP All About Tonight i la va portar al número 1.

A continuació, amb el Club del Country, una de les cançons també més recordades de l'any, que va acabar de completar durant 3 setmanes els números 1 del mes de març del 2011. Una cançó escrita per Andy Gibson, Paul Jenkins i Jason Sellers, que va introduir com a segon senzill amb el seu quart àlbum d'estudi, Mike in the Party and Jason Aldean. De fet, aquest era un duet amb Kelly Clarkson, una cançó que també va ser inclosa amb el seu cinquè àlbum d'estudi de la Kelly Clarkson Stronger del 2011. Don't You Wanna Stay?

Sens dubte, una autèntica preciositat de cançó combinant amb aquests tocs de country i de pop que tenia aquesta peça. Tres setmanes al número 1, Jason Aldean and Kelly Clarkson, Don't You Wanna Stay. Let Me Down Easy, una setmana al número 1, Mark Knopfler, Jennifer Hanson i Marty Dodson a la composició d'aquest tema que va enregistrar Billy Corrington, segon senzill per al seu àlbum Enjoy Yourself, l'onzè senzill de la seva carrera artística i el seu quart número 1 consecutiu dels 6 que tenia. Yeah.

programa 2014 del Club del Country, el programa número 39 que dediquem a tots els números 1 d'ençà del 1987, i hem arribat amb aquest punt que escoltàvem la cançó de Jim Collins i David Lee Murphy cantada per Thompson Square, per aquest duo que van portar-nos a terme com a segon senzill

Zac Brown. Una setmana al número 8, tancàvem el mes d'abril amb la cançó co-escrita per Darius Rucker al costat de Frank Rogers i cara Dioguardi amb aquest àlbum que portava el nom Charleston, South Carolina, 1966. Va ser el sisè senzill de la seva carrera artística, segon senzill d'aquest àlbum. Una cançó que arribava, doncs, també al número 1.

Així acabava aquesta cançó i així comença el tema d'en Kenny Chesney, que també arribava al número 1, una altra cançó escrita per en David Lee Murphy amb Shane Minor. Era el tercer senzill del seu àlbum Hemingway's Whiskey. El número 1 va arribar aquesta peça anomenada Live a Little.

acabem d'escoltar la cançó Little Bit Stronger, cançó escrita per Luke Laird i Hilary Lindsey amb Hilary Scott, cantada per Sarah Evans, el primer senzill del seu àlbum Stronger i segon senzill de la banda sonora de la pel·lícula del 2010 Country Strong, el seu cinquè número 1, però també a la vegada i per desgràcia el seu últim número 1 a les llistes americanes de música country, Little Bit Stronger de Sarah Evans. I qui la va treure del número 1 va ser durant una setmana, Little Bit Stronger va estar-s'hi dues setmanes, va ser aquest tema de la Miranda Lambert, Heart Like Mine, una cançó composta al costat de Ashley Monroe i Travis Howard, que va ser com inclosa com a cinquè i darrer senzill del seu àlbum Rebel.

una setmana el número 1 per Miranda Lambert, Heart Like Mine. En dues setmanes el número 1 per aquesta cançó que ens aporta en Brad Paisley de el seu àlbum This Is Country Music, va ser el segon senzill, i és una cançó en la qual hi acompanyen com a veus solistes també la banda Alabama. Brad Paisley amb Chris Dubois.

Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta a l'Event Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Event Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Si pensàveu que les activitats d'Esplugues han finalitzat perquè s'ha acabat la Festa Major, doncs esteu molt equivocades, perquè aquest cap de setmana també tenim moltes activitats que us recomanem des d'Esplugues FM. El dissabte 26 de setembre, al Casal de Cultura Robert Brilles, als seus jardins, es farà una activitat adreçada a les famílies dels cuidadors dels malalts de l'Alzheimer. Avui tenim amb nosaltres a la Mercè Martínez, que és la delegada d'Esplugues, i ens explica en què consisteix aquesta activitat.
1: Dia 26 fem la tòmbola, que és el dia de la memòria, quan ho celebrem aquí a Esplugues, i la veritat és que fem un desplegament de molts actes, no? Primer donem informació de lo que és l'associació, també fem una demostració dels tallers cognitius que normalment fem els tallers que fem també, després fem tallers per nens i també fem un taller de material reciclable, pintura, pintar cares, o sigui, és una mica festiu. I el més important és que muntem la tòmbola amb tots els regals que participen, totes les botigues, el comerç, entitats i persones anònimes d'Esplugues que ens ofereixen els seus obsequis, no? La veritat és que sense ells aquest dia no es podria celebrar, perquè són tan generosos i estem tan agraïts a tot el comerç d'Esplugues i a les entitats i a les persones que col·laboren desinteressadament amb aquesta tòmbola, que estaria tot el dia dient-li gràcies, gràcies i gràcies.
0: Seguim amb les activitats de dissabte 26 de setembre, que es faran al Parc de la Solidaritat. En aquesta ocasió, el tema que ens ocupa l'organitza Jugateca Ambiental i és qui viu al parc. És per descobrir, jugant, quins animals viuen als parcs i la seva importància. L'activitat s'inicia, com he dit, al Parc de la Solidaritat entre Can Clota i Can Vidalet a les 12 del migdia, i prèviament hi ha un espai de joc que s'inicia mitja hora abans. I per diumenge 27 de setembre tenim moltes més activitats. Una de les activitats que tenim és la Festa de l'Esport, la Cultura i el Compromís, que organitza el Centre Excursionista de l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier, número 7. Per parlar d'aquesta festa tenim el Jordi Muster, que ens farà un pessic molt breu i ens explicarà en què consisteix.
2: El plantejament és que la caminada de cultura i la gent que ama de marxa nòrdica es faran en paral·lel, és a dir, que vulgui fer esport, doncs marxa nòrdica, que vulgui fer cultura, té l'itinerari cultural, i després, quan ja tot estigui en marxa, cap allà a dos quarts, a les 11 menys quart, començaria el que serien els tallers. Dintre de l'entitat hi ha una secció, que és la de Gaia, que és una escoleta que hi ha als matins per infants de 0 a 3 anys. Llavors faran tallers adreçats a aquesta edat. L'agrupament, escolta, farà tallers orientats a, doncs, per nens de més de 3 anys, és a dir, estaríem a la franja d'entre 6 a 12 a 14 anys. I al Centre Excursionista muntarem un rocòdrom mòbil d'uns 5 metres d'alçada, que per dir-ho d'alguna forma, els infants podran fer escalada a empreses, no? I assegurats, perquè hi haurà un tècnic de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, etcètera, no?
0: Doncs ja veiem que aquest diumenge al matí tenim una activitat esportiva i cultural totalment garantida, en tallers, rocòdrom, amb un concert vermut, amb un dinar popular que es realitzarà, i després del dinar popular ja sabeu que ens agrada molt fer la tertúlia de després de dinar, i això s'anirà allargant. Per participar en aquestes activitats cal una inscripció prèvia, tant per les activitats lúdiques i esportives com pel dinar, i heu d'entrar a la pàgina web del Centre Excursionista d'Esplugues i allà trobareu directament les inscripcions a Festa 2026. Al Baix Llobregat s'organitza la Baix Cicletada. És una activitat que ja porta molts anys que s'està fent, 23 anys en concret, i passa per Esplugues. Està previst que passi cap allà un quart d'onze, dos quarts d'onze. La inscripció a l'activitat es pot fer allà mateix, però s'ha d'anar una estona abans, o també a través de la pàgina web labaixbicicletada.wordpress.com. Allà trobareu l'enllaç sobre aquesta bicicletada del Baix Llobregat. El punt de trobada, la plaça Santa Magdalena, just a la porta de l'Ajuntament d'Esplugues. I com us he dit, si esteu a les 10 del matí i no teniu inscripció, doncs és de recomanar que ho feu abans. Cada diumenge es realitzen les portes obertes del claustre de Montsió per descobrir un espai únic a la nostra població. I el darrer diumenge de cada mes es fa una visita guiada. Es recomana que es faci una inscripció prèvia al mateix museu de Can Tintorer. Hi ha un preu mòdic simbòlic de 3 euros per inscripció. Les portes obertes són des de les 10 del matí fins les 2 del migdia, però la visita guiada té un horari de 2:15 i un altre a les 12 del migdia. Si voleu més informació, us podeu adreçar al mateix Museu de Can Tintorer, al carrer de l'Església, número 38. I ja que estem al Museu de Can Tintorer, us recomanem l'exposició Callissà, un modernista neogòtic. És una exposició dedicada a Antoni Maria Callissà, una figura clau i molt poc coneguda del modernisme català. L'exposició es pot veure fins l'1 de novembre. I en relació amb el modernisme, us volem recordar que l'exposició que s'està fent a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues sobre l'any Gaudí encara estarà oberta fins al 31 de desembre. Amb motiu del centenari de la mort d'en Gaudí, la biblioteca mostra un aparador cultural inspirat en l'obra d'aquest genial arquitecte català. I si dissabte podíem anar al Parc de la Solidaritat amb aquesta activitat ambiental, ara podem anar al Parc de Can Vidalet. Es fa una activitat que s'obre a les 12 del migdia, però mitja hora abans hi ha un espai de jocs per descobrir la importància de les abelles i fer espelmes amb cera natural. És una activitat de jugateca ambiental i que es diu Abelles, guardianes de la biodiversitat. La mateixa entitat ens organitza Horts al Balcó. Aquesta activitat es farà al Parc de la Fontsanta i també s'iniciarà a les 12 del migdia. Parlaran dels horts urbans i les verdures de temporada. Acabem les activitats d'aquest diumenge 27 a les 7 de la tarda a la Sala del Teatre de l'Avent Centre Cultural, on els amics de la música clàssica i tradicional d'Esplugues ens ofereixen el concert Cançó d'Amor i de Guerra, una coneguda sarsuela catalana amb música d'en Rafael Martínez Valls i amb el text d'en Lluís Capdevila i Víctor Mora, un espectacle que ens permet gaudir de la música i d'aquesta història d'amor entre l'Eloi i la Franzina. Podeu realitzar la reserva de les entrades per aquest espectacle a través de la plataforma Entràpolis posant Cançó d'Amor i de Guerra, Esplugues de Llobregat. El Centre Cultural d'Avens es troba al carrer d'Àngel Guimarà 27. Gaudeix del cap de setmana Esplugues i de les seves activitats culturals.

0: impossible dream
1: to fight. Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugues FM.
2: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

El proper dimecres 30 de setembre, Discofòrum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discofòrum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
3: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfuster@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
4: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
3: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
4: Els dilluns de 19 a 21 hores.
3: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Si pensàveu que les activitats d'Esplugues han finalitzat perquè s'ha acabat la Festa Major, doncs esteu molt equivocades, perquè aquest cap de setmana també tenim moltes activitats que us recomanem des d'Esplugues FM. El dissabte 26 de setembre, al Casal de Cultura Robert Brilles, als seus jardins, es farà una activitat adreçada a les famílies dels cuidadors dels malalts de l'Alzheimer. Avui tenim amb nosaltres a la Mercè Martínez, que és la delegada d'Esplugues, i ens explica en què consisteix aquesta activitat.
4: Dia 26 fem la tòmbola, que és el dia de la memòria, quan ho celebrem aquí a Esplugues, i la veritat és que fem un desplegament de molts actes, no? Primer donem informació de lo que és l'associació, també fem una demostració dels tallers cognitius que normalment fem els tallers que fem també, després fem tallers per nens i també fem un taller de material reciclable, pintura, pintar cares, o sigui, és una mica festiu. I el més important és que muntem la tòmbola amb tots els regals que participen, totes les botigues, el comerç, entitats i persones anònimes d'Esplugues que ens ofereixen els seus obsequis, no? La veritat és que sense ells aquest dia no es podria celebrar, perquè són tan generosos i estem tan agraïts a tot el comerç d'Esplugues i a les entitats i a les persones que col·laboren desinteressadament amb aquesta tòmbola, que estaria tot el dia dient-li gràcies, gràcies i gràcies.
3: Seguim amb les activitats de dissabte 26 de setembre, que es faran al Parc de la Solidaritat. En aquesta ocasió, el tema que ens ocupa l'organitza Jugateca Ambiental i és qui viu al parc. És per descobrir, jugant, quins animals viuen als parcs i la seva importància. L'activitat s'inicia, com he dit, al Parc de la Solidaritat entre Can Clota i Can Vidalet a les 12 del migdia, i prèviament hi ha un espai de joc que s'inicia mitja hora abans. I per diumenge 27 de setembre tenim moltes més activitats. Una de les activitats que tenim és la Festa de l'Esport, la Cultura i el Compromís, que organitza el Centre Excursionista de l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7. Per parlar d'aquesta festa tenim el Jordi Muster, que ens farà un pessic molt breu i ens explicarà en què consisteix.
5: El plantejament és que la caminada de cultura i la gincama de marxa nòrdica es faran en paral·lel, és a dir, que vulgui fer esport, doncs marxa nòrdica, que vulgui fer cultura, té l'itinerari cultural, i després, quan ja tot estigui en marxa, cap allà a les 11 menys quart, començaria el que serien els tallers. Dintre de l'entitat hi ha una secció, que és la de la Gaia, que és una escoleta que hi ha als matins per infants de 0 a 3 anys. Llavors faran tallers adreçats a aquesta edat. L'agrupament, escolta, farà tallers orientats a, doncs, per nens de més de 3 anys, és a dir, estaríem a la franja d'entre 6 a 12 a 14 anys, I al centre excursionista muntarem un rocòdrom mòbil d'uns 5 metres d'alçada que per dir-ho d'alguna forma els infants podran fer escalada a empreses, no? I assegurats, perquè hi haurà un tècnic de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, etc. No?
3: Doncs ja veiem que aquest diumenge al matí tenim una activitat esportiva i cultural totalment garantida en tallers rocòdrom amb un concert vermut, amb un dinar popular que es realitzarà, i després del dinar popular ja sabeu que ens agrada molt fer la tertúlia de després de dinar i això s'anirà allargant. Per participar en aquestes activitats cal una inscripció prèvia, tant per les activitats lúdiques i esportives com pel dinar, i heu d'entrar a la pàgina web del Centre Excursionista d'Esplugues i allà trobareu directament les inscripcions a Festa 2026. El Baix Llobregat s'organitza la Baix Cicletada. És una activitat que ja porta molts anys que s'està fent, 23 anys en concret, i passa per Esplugues. Està previst que passi cap allà un quart d'onze, dos quarts d'onze. La inscripció a l'activitat es pot fer allà mateix, però s'ha d'anar una estona abans, o també a través de la pàgina web labaixbicicletada.wordpress.com. Allà trobareu l'enllaç sobre aquesta bicicletada del Baix Llobregat. El punt de trobada, la plaça Santa Magdalena, just a la porta de l'Ajuntament d'Esplugues. I com us he dit, si esteu a les 10 del matí i no teniu inscripció, doncs és de recomanar que ho feu abans. Cada diumenge es realitzen les portes obertes del claustre de Montsió per descobrir un espai únic a la nostra població. I el darrer diumenge de cada mes es fa una visita guiada. Es recomana que es faci una inscripció prèvia al mateix museu de Can Tintorer. Hi ha un preu mòdic simbòlic de 3 euros per inscripció. Les portes obertes són des de les 10 del matí fins les 2 del migdia, però la visita guiada té un horari de 2:15 i un altre a les 12 del migdia. Si voleu més informació, us podeu adreçar al mateix Museu de Can Tintorer, al carrer de l'Església, número 38. I ja que estem al Museu de Can Tintorer, us recomanem l'exposició Callissà, un modernista neogòtic. És una exposició dedicada a Antoni Maria Callissà, una figura clau i molt poc coneguda del modernisme català. L'exposició es pot veure fins l'1 de novembre. I en relació amb el modernisme, us volem recordar que l'exposició que s'està fent a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues sobre l'any Gaudí encara estarà oberta fins al 31 de desembre. Amb motiu del centenari de la mort d'en Gaudí, la biblioteca mostra un aparador cultural inspirat en l'obra d'aquest genial arquitecte català. I si dissabte podíem anar al Parc de la Solidaritat amb aquesta activitat ambiental, ara podem anar al Parc de Can Vidalet. Es fa una activitat que s'obre a les 12 del migdia, però mitja hora abans hi ha un espai de jocs per descobrir la importància de les abelles i fer espelmes amb cera natural. És una activitat de jugueteca ambiental i que es diu Abelles, guardianes de la biodiversitat. La mateixa entitat ens organitza Horts al Balcó. Aquesta activitat es farà al Parc de la Fontsanta i també s'iniciarà a les 12 del migdia. Parlaran dels horts urbans i les verdures de temporada. Acabem les activitats d'aquest diumenge 27 a les 7 de la tarda a la Sala del Teatre de l'Avent Centre Cultural, on els amics de la música clàssica i tradicional d'Esplugues ens ofereixen el concert Cançó d'Amor i de Guerra, una coneguda sarsuela catalana amb música d'en Rafael Martínez Valls i amb el text d'en Lluís Capdevila i Víctor Mora. Un espectacle que ens permet gaudir de la música i d'aquesta història d'amor entre l'Eloi i la Franzina. Podeu realitzar la reserva de les entrades per aquest espectacle a través de la plataforma Entràpolis posant Cançó d'Amor i de Guerra. Esplugues de Llobregat. El Centre Cultural d'Avens es troba al carrer d'Àngel Guimarà 27. Gaudeix del cap de setmana Esplugues i de les seves activitats culturals.

0: possible dream to find.
1: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. El proper dimecres 30 de setembre, Discofòrum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discofòrum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfuster@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
1: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
0: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
1: Els dilluns de 19 a 21 hores.
0: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat. Arts escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.

0: vas amb tes papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Si pensàveu que les activitats d'Esplugues han finalitzat perquè s'ha acabat la Festa Major, doncs esteu molt equivocades, perquè aquest cap de setmana també tenim moltes activitats que us recomanem des d'Esplugues FM. El dissabte 26 de setembre, al Casal de Cultura Robert Brilles, als seus jardins, es farà una activitat adreçada a les famílies dels cuidadors dels malalts de l'Alzheimer. Avui tenim amb nosaltres a la Mercè Martínez, que és la delegada d'Esplugues, i ens explica en què consisteix aquesta activitat.
4: Dia 26 fem la tòmbola, que és el dia de la memòria, quan ho celebrem aquí a Esplugues, i la veritat és que fem un desplegament de molts actes, no? Primer donem informació de lo que és l'associació, també fem una demostració dels tallers cognitius que normalment fem als tallers que fem també, després fem tallers per nens i també fem un taller de material reciclable, pintura, pintar cares, o sigui, és una mica festiu. I el més important és que muntem la tòmbola amb tots els regals que participen, totes les botigues, el comerç, entitats i persones anònimes d'Esplugues que ens ofereixen els seus obsequis, no? La veritat és que sense ells aquest dia no es podria celebrar, perquè són tan generosos i estem tan agraïts a tot el comerç d'Esplugues i a les entitats i a les persones que col·laboren desinteressadament amb aquesta tòmbola, que estaria tot el dia dient-li gràcies, gràcies i gràcies.
3: Seguim amb les activitats de dissabte 26 de setembre, que es faran al Parc de la Solidaritat. En aquesta ocasió, el tema que ens ocupa l'organitza Jugateca Ambiental i és qui viu al parc. És per descobrir, jugant, quins animals viuen als parcs i la seva importància. L'activitat s'inicia, com he dit, al Parc de la Solidaritat entre Can Clota i Can Vidalet a les 12 del migdia, i prèviament hi ha un espai de joc que s'inicia mitja hora abans. I per diumenge 27 de setembre tenim moltes més activitats. Una de les activitats que tenim és la Festa de l'Esport, la Cultura i el Compromís, que organitza el Centre Excursionista de l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7. Per parlar d'aquesta festa tenim el Jordi Musté, que ens farà un pessic molt breu i ens explicarà en què consisteix.
5: El plantejament és que la caminada de cultura i la gincama de marxa nòrdica es faran en paral·lel, és a dir, que vulgui fer esport, doncs marxa nòrdica, que vulgui fer cultura, té l'itinerari cultural, i després, quan ja tot estigui en marxa, cap allà a les 11 menys quart, començaria el que serien els tallers. Dintre de l'entitat hi ha una secció, que és la de Gaia, que és una escoleta que hi ha als matins per infants de 0 a 3 anys. Llavors faran tallers adreçats a aquesta edat. L'agrupament, escolta, farà tallers orientats a, doncs, per nens de més de 3 anys, és a dir, estaríem a la franja d'entre 6 a 12 a 14 anys. I al Centre Excursionista muntarem un rocòdrom mòbil d'uns 5 metres d'alçada, que per dir-ho d'alguna forma, els infants podran fer escalada a empreses, no? I assegurats, perquè hi haurà un tècnic de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, etc. No?
3: Doncs ja veiem que aquest diumenge al matí tenim una activitat esportiva i cultural totalment garantida, amb tallers, rocòdrom, amb un concert vermut, amb un dinar popular que es realitzarà, i després del dinar popular ja sabeu que ens agrada molt fer la tertúlia de després de dinar, i això s'anirà allargant. Per participar en aquestes activitats cal una inscripció prèvia, tant per les activitats lúdiques i esportives com pel dinar, i heu d'entrar a la pàgina web del Centre Excursionista d'Esplugues i allà trobareu directament les inscripcions a Festa 2026. El Baix Llobregat s'organitza la Baix Cicletada. És una activitat que ja porta molts anys que s'està fent, 23 anys en concret, i passa per Esplugues. Està previst que passi cap allà un quart d'onze, dos quarts d'onze. La inscripció a l'activitat es pot fer allà mateix, però s'ha d'anar una estona abans, o també a través de la pàgina web labaixbicicletada.wordpress.com. Allà

Les portes obertes són des de les 10 del matí fins les 2 del migdia, però la visita guiada té un horari de 11:15 i un altre a les 12 del migdia. Si voleu més informació, us podeu adreçar al mateix Museu de Can Tintorer, al carrer de l'Església, número 38. I ja que estem al Museu de Can Tintorer, us recomanem l'exposició Callissà, un modernista neogòtic. És una exposició dedicada a Antoni Maria Callissà, una figura clau i molt poc coneguda del modernisme català. L'exposició es pot veure fins l'1 de novembre. I en relació amb el modernisme, us volem recordar que l'exposició que s'està fent a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues sobre l'any Gaudí encara estarà oberta fins al 31 de desembre. Amb motiu del centenari de la mort d'en Gaudí, la biblioteca mostra un aparador cultural inspirat en l'obra d'aquest genial arquitecte català. I si dissabte podíem anar al Parc de la Solidaritat amb aquesta activitat ambiental, ara podem anar al Parc de Can Vidalet. Es fa una activitat que s'obre a les 12 del migdia, però mitja hora abans hi ha un espai de jocs per descobrir la importància de les abelles i fer espelmes amb cera natural. És una activitat de jugueteca ambiental i que es diu Abelles, guardianes de la biodiversitat. La mateixa entitat ens organitza Horts al Balcó. Aquesta activitat es farà al Parc de la Fontsanta i també s'iniciarà a les 12 del migdia. Parlaran dels horts urbans i les verdures de temporada. Acabem les activitats d'aquest diumenge 27 a les 7 de la tarda a la Sala del Teatre de l'Avent Centre Cultural, on els amics de la música clàssica i tradicional d'Esplugues ens ofereixen el concert Cançó d'Amor i de Guerra, una coneguda sarsuela catalana amb música d'en Rafael Martínez Valls i amb el text d'en Lluís Capdevila i Víctor Mora. Un espectacle que ens permet gaudir de la música i d'aquesta història d'amor entre l'Eloi i la Franzina. Podeu realitzar la reserva de les entrades per aquest espectacle a través de la plataforma Entràpolis posant Cançó d'Amor i de Guerra. Esplugues de Llobregat. El Centre Cultural d'Avens es troba al carrer d'Àngel Guimarà 27. Gaudeix del cap de setmana Esplugues i de les seves activitats culturals.

impossible dream to find. Soc en Luis Vizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural Elavens aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: El proper dimecres 30 de setembre, Discoforum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discoforum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM.
1: Són les 7 del vespre.
2: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
3: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
2: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
3: Els dilluns de 19 a 21 hores.
2: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat. Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
0: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats. Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat. Arts escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Si pensàveu que les activitats d'Esplugues han finalitzat perquè s'ha acabat la Festa Major, doncs esteu molt equivocades, perquè aquest cap de setmana també tenim moltes activitats que us recomanem des d'Esplugues FM. El dissabte 26 de setembre, al Casal de Cultura Robert Brilles, als seus jardins, es farà una activitat adreçada a les famílies dels cuidadors dels malalts de l'Alzheimer. Avui tenim amb nosaltres a la Mercè Martínez, que és la delegada d'Esplugues, i ens explica en què consisteix aquesta activitat.
1: Dia 26 fem la tòmbola, que és el dia de la memòria, quan ho celebrem aquí a Esplugues, i la veritat és que fem un desplegament de molts actes, no? Primer donem informació de lo que és l'associació, també fem una demostració dels tallers cognitius que normalment fem els tallers que fem també, després fem tallers per nens i també fem un taller de material reciclable, pintura, pintar cares, o sigui, és una mica festiu. I el més important és que muntem la tòmbola amb tots els regals que participen, totes les botigues, el comerç, entitats i persones anònimes d'Esplugues que ens ofereixen els seus obsequis, no? La veritat és que sense ells aquest dia no es podria celebrar, perquè són tan generosos i estem tan agraïts a tot el comerç d'Esplugues i a les entitats i a les persones que col·laboren desinteressadament amb aquesta tòmbola, que estaria tot el dia dient-li gràcies, gràcies i gràcies.
0: Seguim amb les activitats de dissabte 26 de setembre, que es faran al Parc de la Solidaritat. En aquesta ocasió, el tema que ens ocupa l'organitza Jugateca Ambiental i és qui viu al parc. És per descobrir, jugant, quins animals viuen als parcs i la seva importància. L'activitat s'inicia, com he dit, al Parc de la Solidaritat entre Can Clota i Can Vidalet a les 12 del migdia, i prèviament hi ha un espai de joc que s'inicia mitja hora abans. I per diumenge 27 de setembre tenim moltes més activitats. Una de les activitats que tenim és la Festa de l'Esport, la Cultura i el Compromís, que organitza el Centre Excursionista de l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7. Per parlar d'aquesta festa tenim el Jordi Muster, que ens farà un pessic molt breu i ens explicarà en què consisteix.
2: El plantejament és que la caminada de cultura i la gincama de marxa nòrdica es faran en paral·lel, és a dir, que vulgui fer esport, doncs marxa nòrdica, que vulgui fer cultura, té l'itinerari cultural, i després, quan ja tot estigui en marxa, cap allà a les 11 menys quart, començaria el que serien els tallers. Dintre de l'entitat hi ha una secció, que és la de la Gaia, que és una escoleta que hi ha als matins per infants de 0 a 3 anys. Llavors faran tallers adreçats a aquesta edat. L'agrupament, escolta, farà tallers orientats a, doncs, per nens de més de 3 anys, és a dir, estaríem a la franja d'entre 6 a 12-14 anys, i al Centre Excursionista muntarem un rocòdrom mòbil d'uns 5 metres d'alçada que per dir-ho d'alguna forma, els infants podran fer escalada a empreses, no? I assegurats, perquè hi haurà un tècnic de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, etc. No?
0: Doncs ja veiem que aquest diumenge al matí tenim una activitat esportiva i cultural totalment garantida, amb tallers, rocòdrom, amb un concert vermut, amb un dinar popular que es realitzarà, i després del dinar popular ja sabeu que ens agrada molt fer la tertúlia de després de dinar, i això s'anirà allargant. Per participar en aquestes activitats cal una inscripció prèvia, tant per les activitats lúdiques i esportives com pel dinar, i heu d'entrar a la pàgina web del Centre Excursionista d'Esplugues i allà trobareu directament les inscripcions a Festa 2026. Al Baix Llobregat s'organitza la Baix Cicletada. És una activitat que ja porta molts anys que s'està fent, 23 anys en concret, i passa per Esplugues. Està previst que passi cap allà un quart d'onze, dos quarts d'onze. La inscripció a l'activitat es pot fer allà mateix, però s'ha d'anar una estona abans, o també a través de la pàgina web labaixbicicletada.wordpress.com. Allà trobareu l'enllaç sobre aquesta bicicletada del Baix Llobregat. El punt de trobada, la plaça Santa Magdalena, just a la porta de l'Ajuntament d'Esplugues. I com us he dit, si esteu a les 10 del matí i no teniu inscripció, doncs és de recomanar que ho feu abans. Cada diumenge es realitzen les portes obertes del claustre de Montsió per descobrir un espai únic a la nostra població. I el darrer diumenge de cada mes es fa una visita guiada. Es recomana que es faci una inscripció prèvia al mateix museu de Can Tintorer. Hi ha un preu mòdic simbòlic de 3 euros per inscripció. Les portes obertes són des de les 10 del matí fins les 2 del migdia, però la visita guiada té un horari de 2:15 i un altre a les 12 del migdia. Si voleu més informació, us podeu adreçar al mateix Museu de Can Tintorer, al carrer de l'Església, número 38. I ja que estem al Museu de Can Tintorer, us recomanem l'exposició Callissà, un modernista neogòtic. És una exposició dedicada a Antoni Maria Callissà, una figura clau i molt poc coneguda del modernisme català. L'exposició es pot veure fins l'1 de novembre. I en relació amb el modernisme, us volem recordar que l'exposició que s'està fent a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues sobre l'any Gaudí encara estarà oberta fins al 31 de desembre. Amb motiu del centenari de la mort d'en Gaudí, la biblioteca mostra un aparador cultural inspirat en l'obra d'aquest genial arquitecte català. I si dissabte podíem anar al Parc de la Solidaritat amb aquesta activitat ambiental, ara podem anar al Parc de Can Vidalet. Es fa una activitat que s'obre a les 12 del migdia, però mitja hora abans hi ha un espai de jocs per descobrir la importància de les abelles i fer espelmes amb cera natural. És una activitat de jugueteca ambiental i que es diu Abelles, guardianes de la biodiversitat. La mateixa entitat ens organitza Horts al Balcó. Aquesta activitat es farà al Parc de la Fontsanta i també s'iniciarà a les 12 del migdia. Parlaran dels horts urbans i les verdures de temporada. Acabem les activitats d'aquest diumenge 27 a les 7 de la tarda a la Sala del Teatre de l'Avent Centre Cultural, on els amics de la música clàssica i tradicional d'Esplugues ens ofereixen el concert Cançó d'Amor i de Guerra, una coneguda sarsuela catalana amb música d'en Rafael Martínez Valls i amb el text d'en Lluís Capdevila i Víctor Mora. Un espectacle que ens permet gaudir de la música i d'aquesta història d'amor entre l'Eloi i la Franzina. Podeu realitzar la reserva de les entrades per aquest espectacle a través de la plataforma Entràpolis posant Cançó d'Amor i de Guerra. Esplugues de Llobregat. El Centre Cultural d'Avens es troba al carrer d'Àngel Guimarà 27. Gaudeix del cap de setmana Esplugues i de les seves activitats culturals.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: El proper diumenge, 27 de setembre, durant tot el matí i fins a primera hora de la tarda, tindrem diverses activitats que ens ofereix l'Espluga Viva. Es fa la festa de l'esport, la cultura i el compromís. I per parlar-ne d'aquesta festa tenim avui amb nosaltres el Jordi Musté, que és membre de la Junta de l'Espluga Viva. Bon dia, Jordi.
2: Hola, bon dia.
1: Explica'ns què és aquesta festa de l'esport, la cultura i el compromís.
2: Bueno, en primer lloc, molt agraïts de que Radio Estudi Esplugues ens hagi convidat amb aquesta entrevista. Bueno, aquesta festa es va plantejar cap al març-abril perquè primer des de l'Espluga Viva es composa de diferents seccions com és el Centre Excursionista d'Esplugues, com és l'agrupament Escolta Espluga Viva, com és el grup de TIC, de Tradicions i Costums, i llavors des del Centre Excursionista vèiem que el tema de Collserola, pues el tema de la peste porcina, etc., pues s'allargaria, i també li volíem donar una nova volta a lo que era la festa gran que fèiem des del Centre Excursionista, que era la caminada popular d'Esplugues a Collserola, que ja portem 27 edicions. I llavors ens vam plantejar que en comptes de fer la caminada, per què no fem una festa que englobi les principals línies de lo que nosaltres volem treballar amb tots els socis i amb tot el poble d'Esplugues en general, no? Que seria, com diu el cartell, l'esport, per tot el tema del Centre Excursionista, el tema de les tradicions i la cultura, per la part de tradicions i costums del grup de TIC, i després volíem treballar el compromís, que és una de les bases de l'escoltisme, que és el que es treballa a el que seria l'agrupament Escolta, que són els infants que van des dels 6 anys fins als 18.
1: És aquest compromís educacional de l'escoltisme i aquest compromís de valors.
2: De valors i de compromís i treballar l'esforç, ja. És a dir, cosa que ara sembla que és una mica carrinclona, una mica ja passada old fashion, no? Passada de moda, és una cosa que des de l'escoltisme sempre ho hem volgut treballar, no? I llavors ens pensem que és una activitat per allunyar els nens de les pantalles, ara que està molt tothom parlar d'això, etc., sí. I que la gent es relacioni persona a persona, no via xarxes socials, pues és una bona opció. Sí, no?
1: Fixem-nos que l'escoltisme té més de 100 anys,
2: sí, sí.
1: Té una història molt llarga, en el que l'escoltisme el que posa en valor és això, el respecte, l'esforç, la cultura i el respecte a la natura, i ens trobem més de 100 anys llargs, gairebé 150, poder, si la meva memòria no
2: sí,
1: em falla.
2: Sí, de començaments del segle XX, de l'època del fundador va ser el Baden Powell, a Anglaterra.
1: I estem en el punt de partida d'aquests valors, no? Ara són les pantalles i que els nens no surten al carrer a jugar, no? Però ens trobem en el punt de partida zero de la Fundació de l'Escoltisme per defensar que la canalla que surti, que tingui contacte, que toqui els peus a terra.
2: O quasi pitjor, perquè abans no tenien més opció que parlar en directe, diguéssim, per dir-ho d'una forma, de persona a persona, i avui en dia pues, els canals de comunicació són múltiples, no? Amb la qual nosaltres una mica volem tornar a que la gent es relacioni, sobretot, no? Que seria el més important, no? Però la relacioni en directe, no per via xarxes, clar, o via WhatsApp.
1: Clar, les nostres arrels són plantars amb el nostre cos, amb la planta dels peus, amb la terra, que és el que ens connecta amb la natura, però com que ara estem envoltats d'aquestes xarxes socials que venen totes per l'aire, doncs més sentit que mai, no?, de recuperar aquest compromís amb la terra.
2: Exactament, sí, sí.
1: És una mica...
2: És un dels valors fundacionals de l'escoltisme, sí, sí.
1: Doncs vinga, va, anem amb aquesta festa que ens oferiu el dia 27 de setembre a partir de les 10 del matí. Vosaltres estareu abans,
2: sí.
1: Però a les 10 del matí comenceu amb aquest esmorzar per tots els participants.
2: Exacte, sí. Bueno, això ve... Farem un esmorzar que oferim a tots els participants. Ve d'un compromís que tenia l'Ajuntament amb nosaltres anterior per un problema que va haver a la festa de l'esport de Global, que va ser l'abril, i bueno, i llavors com teníem aquesta oportunitat de que podíem oferir aquest esmorzar, pues a tots els participants que vinguin a participar a les següents activitats, que són la gincama de marxa nòrdica, i un recorregut cultural per Esplugues molt interessant, pues, pensem que és important que la gent es comenci a conèixer, etc., pues, que millor que amb un bon esmorzar.
1: Si hi ha participants, hi ha inscripcions.
2: Sí.
1: Per tant, entenem que s'ha de fer les inscripcions directament a la vostra pàgina web. De...
2: Sí, a la web que s'ha de fer les inscripcions és la web del Centre Excursionista d'Esplugues. És a dir, si poseu al Google o a la IA, ara que està més de moda, poseu Centre Excursionista d'Esplugues, us portarà a la web, amb el qual a la pàgina principal està penjat el cartell de la festa, i allà hi ha una petita explicació de les activitats, i després hi ha un botó que diu per més informació. Llavors allà vas a una pàgina que torna a sortir el cartell, i hi ha els botons per inscriure's a la gincama de marxa nòrdica, per inscriure's al recorregut cultural per Esplugues, i després, que parlarem una mica més endavant, fem un dinar popular. I allà hi ha l'inscripció, que allà és on posem a la venda els tiquets del dinar.
1: Molt bé, doncs fem aquesta inscripció. La primera activitat començaria a un quart d'11, a les 10, un quart d'11, a poder dos quarts.
2: La idea és que cap allà a les 10:20 ja hem acabat d'esmorzar, i llavors començaria el que seria l'itinerari cultural, que ho fa amb una persona que és d'Esplugues de tota la vida, que ha fet diversos llibres d'història d'Esplugues, uh-huh, de llocs emblemàtics, etc. I llavors pues, començaria el recorregut. La primera etapa de l'itinerari cultural serà precisament fer una explicació d'on venen a la casa on, que és el nostre local ara, que és la casa Termes, i la casa Pons, que és la Villa Pepita actualment. Llavors faran una explicació d'on venen aquestes cases, per què hi ha aquells jardins, etc., i després se seguirà fent un itinerari cultural per Esplugues, de llocs emblemàtics i, jo diria, fora dels itineraris habituals que es fan de culturals.
1: Per tant,
2: ho recomano molt perquè és molt interessant.
1: Estem parlant d'una ruta de recuperació de memòria històrica, perquè hi ha molta gent que no sap la història de les cases Pons i Termes. I aquesta activitat també hi ha una activitat inclusiva, en marxa nòrdica. Explica'ns en què consisteix.
2: Sí, bueno, en paral·lel a la ruta aquesta cultural, es farà una gincama de marxa nòrdica, que amb els inscrits amb aquesta gincama farem grups de 4 persones. Si no teniu bastons de marxa nòrdica, no hi ha cap problema, perquè nosaltres en tenim per deixar, i l'Ajuntament ens deixa els seus també, amb el qual tenim bastons de marxa nòrdica suficients per tothom que vingui.

0: Atoris, que ha tingut algun problema, etc., doncs que la marxa nòrdica és una activitat física i de relació social, que és molt important, el que nosaltres diem el Nordic Talking, que vol dir anar fent marxa nòrdica parlant, que llavors és molt inclusiu per tots els participants, no? Per això ho diem que també és una activitat inclusiva, perquè l'única condició és que evidentment has de poder caminar una mica, perquè si no, perquè la marxa nòrdica sí que es camina.
1: Per tant, és una marxa inclusiva per introduir tots aquests beneficis que té la marxa nòrdica per aquestes persones. Teniu una entrada molt atapaïda d'activitats, perquè teniu uns tallers lúdics per infants.
0: Llavors, el plantejament és que l'itinerari de cultura i la gincama de marxa nòrdica es faran en paral·lel, és a dir, que vulgui fer esport, doncs marxa nòrdica, que vulgui fer cultura, té l'itinerari cultural, i després, quan ja tot estigui en marxa, cap allà a les 11 menys quart, començaria el que serien els tallers. Dintre de l'entitat hi ha una secció, que és la de Gaia, que és una escoleta que hi ha als matins per infants de 0 a 3 anys. Llavors faran tallers adreçats a aquesta edat. L'agrupament, escolta, farà tallers orientats per nens de més de 3 anys, és a dir, estaríem a la franja d'entre 6 a 12 a 14 anys. I al centre excursionista muntarem un rocòdrom mòbil d'uns 5 metres d'alçada que per dir-ho d'alguna forma, els infants podran fer escalada a empreses, no? I assegurats, perquè hi haurà un tècnic de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, etc. No? I a part d'això, el que les seccions de d'Espluga Viva, el que farem cada secció és muntar... la CAL també participa, faran un joc del parològic, perquè bueno, nosaltres, encara que no sigui una secció d'Espluga Viva, participar del local, etc., i hem volgut que tots els grups que participen al local presentin les seves activitats, no? I llavors el centre excursionista TIC i l'agrupament tindrem unes carpes amb uns estants amb el qual tindrem informació de totes les activitats regulars que fem durant l'any.
1: Espero que vagi bé el paraulògic, perquè es va fer per
0: Sant
1: Jordi, mes d'abril.
0: Sí. I va tenir molt d'èxit.
1: Tenir molt d'èxit el paraulògic, ens ho vam passar molt bé. Doncs vinga, endavant totes aquestes aportacions que feu amb aquesta festa de l'esport. I estem arribant ja a les 12 del migdia.
0: Sí, a les 12 del migdia ja calculem que s'haurà acabat la gincama de marxa nòrdica i l'itinerari cultural, és a dir, tothom ja estarà als jardins de la casa Termes. No hem dit l'adreça, que està al cartell, però és al carrer Sant Francesc Xavier número 57, i tota la festa i les activitats es fan als jardins de la casa.
1: No hi ha pèrdua, perquè està a la mateixa carretera de Cornellà.
0: Sí, està tocant a la carretera de Cornellà, és molt cèntric, etc. No? Bueno, llavors a les 12, que ja estarà totes les activitats ja centralitzades a la casa Termes, i començaria un concert vermut, amb el qual hi haurà música tradicional, i hi haurà un petit bar amb el qual es podrà prendre el vermut, etc. Això serà fins a les 2. En paral·lel seguiran els tallers per infants, seguirà el rocòdrom, vale? I llavors la idea és que cap allà a les 2 ja comenci el repartiment del que seria el dinar popular, que també s'han de fer les inscripcions per la mateixa web del Centre Excursionista d'Esplugues. Els tíquets del dinar costen 12 euros, inclou una paella de marisc, inclou postres, inclou el pa i uns postres que posarem unes coques, etc., i uns gotets de moscatell.
1: I després de dinar s'ha de fer la sobretaula.
0: La sobretaula.
1: I la tindrem, eh?
0: I la tindrem, i després a les 4 vindran unes noies del grup White Noise que faran un concert, que canten i toquen diverses músiques, no? I fins a les 6, que a les 6 donarem per finalitzada la festa, recollirem i ja està, no? Perquè serà tot el dia i esperem... Aquesta festa està oberta a tothom que vulgui venir, vale? No,

0: Per fer les activitats o pel dinar sí que cal inscripció prèvia. Les activitats d'itinerari cultural i de gincama de marxa nòrdica són de franc, vull dir, no cal pagar res. Uh-huh. L'únic que sí que cobrem és el tiquet del dinar, perquè això sí que... Sí,
1: costa sí. Pèmpins.
0: Què?
1: Que costa diners, els...
0: sí, sí, clar.
1: O sigui, no és de franc, eh? Vull dir, sí, qui sí. vulgui menjar, que pagui el tiquet.
0: Sí, sí, ho fa, el dinar el fa la cooperativa La Paca, que és la mateixa que fa els dignats de Festa Major.
1: Molt bé. Doncs podríem dir que l'Espluga Viva ens ofereix aquesta caminada popular de Festa Major reconvertida en aquesta festa de l'esport, ja que no podrem pujar a Collserola a fer la caminada tradicional, però està molt bé. Vull dir, no trobarem a faltar la caminada, Jordi.
0: Bueno, sí que la trobarem a faltar, perquè
1: pels que camineu llarg, sí.
0: Pels que portem 27 anys fent la caminada, pues, és un record molt
1: que
0: important.
1: Que és una tradició.
0: Què?
1: És tradicional.
0: Sí, sí, és tradicional. Bueno, hi ha molta gent que cada any repeteix, vull dir, encara que la muntanya que tenim a Esplugues, pues, és limitada, perquè només tenim pràcticament Sant Pere Màrtir i una mica més, i si anem a la Vall de Sant Just, perquè està a prop i tal, però, bueno, però hi ha molta gent que ha fet les 27 caminades, vull dir que... I clar, sap greu que aquest any no es pugui fer, però, bueno, però les condicions que hi ha actuals del tema de la peste porcina és el que hi ha, no?
1: Doncs res, és una activitat esportiva...
0: Sí, sí, volíem que tingués les tres vessants, la vessant esportiva, la vessant cultural i la vessant d'infants, compromís, escoltisme.
1: Doncs ho repetim, us convidem a aquesta festa que es farà des de l'Espluga Viva, carrer Sant Francesc Xavier, número 5 i 7, d'Esplugues, però si aneu per la carretera de Cornellà, són els Jardins Ponts i Termes, que es veuen passant per la mateixa carretera, és molt fàcil de localitzar-ho, i allà tindrem una festa oberta a la ciutadania, però us haureu de pagar el tiquet del dinar.
0: Exacte. I important, el dia 23 de setembre, dimecres, tanquem inscripcions, perquè, clar, evidentment, tenim que saber quanta gent ve a dinar per veure la intendència, etc.
1: Vale. Per veure la paella s'ha de ser més gran.
0: Sí, ha de ser més gran, més petita, quanta, vale, la gent, bueno, la cooperativa que s'encarrega sí. del menjar, doncs necessita tenir un número aproximat de participants. Eh?
1: Doncs Jordi, molt bona festa major, perquè primer tindrem la festa major i espero que aquesta festa de l'esport, la cultura, el compromís que ens ofereix l'Espluga Viva, no, espero, no, és que anirà bé, no és que estic dient jo, anirà bé la festa de l'esport de l'Espluga Viva. Val?
0: Bueno, doncs esteu tots convidats a venir, a participar.
1: Gràcies, com dic sempre, moltes gràcies per participar, per haver vingut, per haver-nos explicat les vostres activitats, i una forta abraçada a totes les persones que feu possible que l'esport, la cultura, sigui possible i que aquest compromís no ens deixi mai. Gràcies, Jordi.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: to find.
1: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural Elavens aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats. Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: El proper dimecres 30 de setembre, Discoforum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discoforum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.
1: La Marinette comparteix pis en un xaval que està colat pel seu nòvio. I Mario sap que el seu amor és impossible, però no hi pot fer res. Se torna boig en lo culet que passeix a Gregorio. Se l'imagina en ple holgorio.

0: Esplugues FM.
1: Són les 8 del vespre.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Ens volem centrar en les activitats que es fan des de l'Avent Centre Cultural, que són molt diverses. Tenim dansa, tenim teatre, les activitats que es fan al llarg de tot l'any, de la zumba, de les sevillanes, de les activitats de les sardanes. Però tenim una activitat que volem destacar, que es tracta del taller del cançoner popular d'Esplugues, i per parlar-ne'n tenim el president de l'Avent Centre Cultural, que és en Jordi Figueres. Hola, bona tarda, Jordi.
3: Hola, bona tarda.
2: Explica'ns quina és la motivació que porta a l'Avent Centre Cultural a fer aquest taller de cançons populars.
3: Bé, diguem que es va declarar l'any Joan Tomàs, i vam veure que en Joan Tomàs era un músic que havia tingut relació amb l'Avens, perquè era el director de l'Orfeó de l'Avens, i havia col·laborat amb l'obra del cançoner popular català, que és una obra que havia engegat l'Orfeó català per recollir totes aquelles cançons que es cantaven a la gent gran a cada poble perquè no es perdessin, perquè eren cançons de transmissió oral. I aleshores el que vam fer és descobrir, doncs, que realment hi havia un cançoner d'Esplugues, que no ho sabíem, o sigui, hi havia cançons recollides a gent d'Esplugues, i això ens va despertar, doncs, moltes inquietuds i moltes preguntes sobre què s'havia fet, doncs, als anys 30.
2: De fet, es declara l'any Tomàs a través de la Generalitat, del Departament de Cultura, però si no haguessin declarat l'any Joan Tomàs perquè feia 150 anys que va néixer, poder tot això no hauria aflorat?
3: No, com a mínim des de l'Avens. Fa anys l'Espluga Viva, que es dedica a la cultura popular i tradicional aquí a Esplugues, ja havia fet un acte de presentació de l'any Joan Amades, quan la Generalitat també va declarar, doncs, aquest any, no? Però per al 2021, amb referència a en Joan Tomàs, nosaltres no en sabíem res. I diguem, això és el que ens va esperonar, vull dir, però tota l'experiència del 2021, doncs, el que ens ha fet és continuar amb el projecte del cançoner popular, i crec que tindrà més transcendència, que continuarem fent coses.
2: De fet, el llegat que ens ha deixat en Joan Tomàs és insubstituïble a nivell popular, a nivell de la cultura popular catalana, i clar, ara per Esplugues això és un tresor.
3: Hauria de ser un tresor. I aquí és on comencem nosaltres, perquè no estem fent la mateixa feina que en Joan Amades i en Joan Tomàs i tota la resta de l'equip del cançoner popular que van fer arreu del territori, perquè ells són els que van, d'alguna forma, recollir les melodies i recollir les lletres de la gent d'Esplugues, de la trentena de dones que van cantar per aquests personatges, no? Aquesta base la tenim. O que és una base que, encara que algú es pensi que és un cançoner, doncs no és ben bé això, perquè el que trobem són melodies, no totes iguals, sobre una mateixa cançó. Trobem diverses cançons, o sigui, la mateixa cançó en diversos títols, però en diferents estrofes, algunes que són molt curtetes, d'altres que són llargues, algunes que estan acabades, d'altres que no, però ens esperona dir que, carai, cantaven les nostres, bueno, no les nostres àvies, les nostres besàvies, o sigui, gent que era gran als anys 30 del segle passat, o sigui, que han passat 90 anys, o sigui, moltes vegades diem, no estem cantant les cançons de les nostres iaies, estem cantant les cançons de les nostres besàvies.
2: Clar, perquè eren les cançons que les nostres iaies escoltaven a les seves iaies.
3: Ah, exacte.
2: Eh? Exacte. Que és una de la publicitat que veu fer a l'Avens quan veu començar amb aquesta activitat, que deien cançons que fa 90 anys recordaven ja persones que cantaven les seves mares, àvies, fins i tot besàvies.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Per tant, el record és molt llarg.
3: És molt curiós, perquè el cançoner no és únicament un recull de cançons i per tant de lletres i de melodies, sinó que el que també fa és una descripció de la persona que la canta i de qui havia pres la cançó, si la cantava bé, si la cantava malament, si aquella cançó amb ells els semblava extraordinària, si l'havien escoltat a altres bandes o no. I això és el que ens dona pistes a continuar treballant, però justament per això. I explicaré una anècdota breu, eh? Durant la pandèmia, vull dir, ma mare, que ara té 89 anys, ostres, jo no, vaig pensar que no la podia deixar sola a casa, viu sola, amb aquesta edat, no? I els caps de setmana, com a mínim, anava amb ella a preparar-li el dinar. I un dia, no sé per què, bueno, jo normalment sempre canto cuinant, rentant plats, a la dutxa i tal, no? Ostres, ma mare doncs es va animar i va cantar un tros de cançó que jo l'havia sentit recollida en el projecte aquell de l'any Joan Amades, que havia fet també l'Espluga Viva, però que després ens surt, no amb aquesta lletra no la van recollir, sí amb una altra lletra, la mateixa melodia, doncs, recollida per en Joan Tomàs. I això em va donar, ostres, l'esperit d'intentar fer recerca què ha passat amb aquesta estrofa, que després, amb el llibre de la Roser Camps, també sou relatada, i que fa... És una cançó de batussa entre pobles, eh? Les noies d'Esplugues no podien veure gaire bé a les noies de Sant Just. Però vull dir, aquestes cançons que acaben sent satíriques o de batussa entre pobles, doncs, era algo molt típic i molt comú d'aquella època.
2: Joan Tomàs, mestre de música, pianista, organista, folclorista, director de cors, etnomusicòleg, compositor. Va recollir al capgròs unes 10.000 cançons o estrofes, o, bueno, va recollir tota una sèrie de músiques, de les quals es calcula que unes 300 van ser aquí a Esplugues.
3: Mm-hmm. Cert.
2: I això, pel que dèiem, per Esplugues és un gran tresor.
3: Ah, exacte. Aquí ens trobem, a més, quan mirem el cançoner, ja dic, de vegades veiem les cançons, però jo hi veig, igual sóc jo que estic endariat i veig coses que igual no són, no? Però també et trobes en una època, o sigui, al principi dels anys 30, que s'acaba de sortir, com aquell qui diu, de la dictadura d'en Primo de Rivera, en què les dones comencen a tenir un paper, el seu paper dintre d'una societat, comencen a tenir drets, o sigui, a les eleccions que van donar peu a la República les dones no van poder votar. Val? Vull dir, i en canvi a Esplugues hi ha 30 dones que li canten a uns senyors que venen de Barcelona, sense que ningú s'escandalitzi. I doncs, què trobem al darrere, a més? El paper d'alguna dona concreta, com la Roser Artigas, que sabem que fa poquet li han posat el nom d'un carrer de la ciutat d'Esplugues, li han posat el seu nom, però, ostres, per què la Roser Artigas? Si era una modista de la plaça Santa Magdalena, però te la trobes també com una persona doncs, que feia activitats, o sigui, que portava la secció femenina del grup excursionista Germanó, i que era l'ànima mater i la soprano, i que suposo que la persona que portaria la batuta... La batuta la portava en Joan Tomàs, com a director, però segurament era l'alma mater de l'Orfeó de l'Avenç, de la seva secció femenina. I per què dic això? Perquè moltes vegades pensem l'Avenç com una entitat que a partir de la dictadura va ser una entitat pràcticament masculina i exclusiva d'homes i tal. I en canvi, doncs, als anys 30 et trobes amb un altre avenç, et trobes amb un altre moviment. O sigui, no únicament trobem cançons pel camí, sinó que trobem situacions socials, trobem situacions lingüístiques, trobem moviment de gent, i al cap i a la fi que trobem doncs, és una miqueta la història d'Esplugues. I a sobre cantada.
2: Doncs molt bé, a més sempre és enriquidor parlar amb tu, Jordi, perquè a part que coneixes molt bé la història d'Esplugues,
3: una mica,
2: ens fas aquestes connexions que hi ha, doncs això d'aquesta modista que portava aquest grup de dones cantaires aquí a Esplugues i que d'alguna manera eren el pes també de la nostra ciutat a nivell cultural.
3: Sí, perquè ja dic, de vegades és allò de que et trobes amb... anem a cantar cançons, però hi ha totes les altres coses que si comences a gratar una miqueta, doncs et surten. Vull dir, hem de pensar que tot el moviment coral dels clors de Claver bàsicament van començar a ser mixtes o fins i tot femenins no fa pas tant, però en aquella època costava de trobar dones cantants amb coratge i amb Orfeó. Per tant, quan te'n dones compte que aquest era el paper de l'Avenç, però que hi ha la llosa del franquisme, doncs marca una altra línia, és allò de dir, recuperem el que érem com a entitat i posem en relleu també les coses que passaven. I que jo crec que això és el que ho maco de quan et trobes en coses aquestes antigues, que trobes en altres situacions que no tenen res a veure amb les teves vivències més immediates de fa 15, 20, 30 anys, sinó que molt abans hi havia altres històries, altres situacions socials que eren molt diferents i que val la pena recuperar-les.
2: Hi ha moltes dones en aquesta incorporació i recuperació. Explica'ns una mica, qui forma part d'aquest taller? Perquè hi ha moltes de les persones formen part de la Coloma, de la Coral de la Coloma.
3: Sí. L'arrel profunda és la gent de la Coloma, que majoritàriament doncs, són dones, o sigui, també. Vull dir, i a més, amb un fort interès per recuperar aquestes cançons i a més, per incorporar-les al propi repertori que té l'entitat. O sigui, estem parlant de la Coloma com una entitat que té més de 60 anys d'història al seu darrere i aleshores doncs, fa coses Esplugues que ningú li dona importància, però vull dir, les caramelles que es fa interrompudament des de fa moltíssims anys potser són tan antigues com els Tres Tombs, o sigui, com a tradició pròpia d'Esplugues que no ens ve empaltada com els castells que venen d'altres terres i aquí doncs s'acaben arrelant.
2: Ojo, que no et sentin castellers,
3: Soc casteller també.
2: Ja ho sé, per si et pots permetre aquesta llicència.
3: No, exacte, però vull dir que te'n dones compte de que fa moltíssims anys doncs, algú va iniciar el moviment del cant coral, en Cel Clavé, amb els cors de Clavé i tal, d'aquí és l'essència d'on té les seves arrels la Coloma, però que hi ha tradicions com la de sortir a cantar per caramelles, que, bueno, mentre ha existit la Coloma, jo en tinc memòria de que sempre s'han fet les caramelles. També en feia altra gent les caramelles, però que és cultura popular i tradicional, que si no fos per la Coloma s'hauria perdut segurament ara mateix, no? I que val la pena tenir-ho, però clar, amb un repertori que tingui a veure també amb les caramelles, amb el sentit de les caramelles. Elles s'encaixaven de que fa temps havien sortit a cantar caramelles amb una cançó d'Ava. Pot estar molt bé, ens hem d'actualitzar, però, ostres, tenint un repertori propi potser valdria la pena implementar-lo també. D'homes en som poquets, en som quatre. Un d'ells és el director i l'altre, que és en Juan Carlos Márquez, que és el que fa tota la feina feixuga de fer els arranjaments, de donar-li una qualitat musical a aquelles coses que cantem, a buscar aquella sonoritat. En Jordi Moré, que a més també fa la funció de músic acompanyant amb la guitarra, i després en som en Jaume i jo, bueno, jo una miqueta com el que va buscant textos i també proposa cançons i xerro molt, com ara, i poca cosa més. Ens agradaria que més gent s'animés a intervenir-hi, perquè de fet la funció no és que la Coloma recuperi repertori, no és que jo o algú més de l'avenç doncs es dediquem a cantar, sinó que, ostres, quanta més gent conegui aquestes cançons, és que la veritat, la gent de la Coloma diu que són molt maques i a mi també m'agrada molt, però bueno, clar, jo sóc un, com se'n diu, jo estic boig pel folclore popular i tradicional, tota la meva vida n'he cantat i espero continuar cantant-ne.
2: Doncs ara arriba el moment promocional. Us encoratgem a les persones que estigueu interessades a incorporar-vos en aquests tallers del cançoner de cultura popular d'aquí d'Esplugues i des de secretaria doncs, us informaran, perquè a més hi ha una feina que s'ha fet des de l'Avenç pel tema de que això sigui considerada una activitat evidentment cultural i de cultura popular també amb el Departament de Cultura de la Generalitat.
3: Sí, vull dir, el que busquem és també finançament extern. Aquesta vegada ho hem fet que, en col·laboració també amb la Coloma, que va buscar finançament pel seu cantó, amb el suport de l'Ajuntament d'Esplugues. Nosaltres des de l'Avenç doncs, intentem doncs, també amb el suport de la Generalitat. Anar buscant recursos econòmics perquè de vegades ens pensem que els músics treballen per amor a l'art, però no és cert. O sigui, per amor a l'art no s'omplen els plats de cada dia de dinar i de sopar. O sigui, cal que doncs, també tinguin una remuneració econòmica al darrere i això doncs, porta una feinada increïble a fer aquest treball.
2: Amb això tenim experiència a la nostra població d'organitzar un acte en el que s'ha pensat de pagar a l'equip de música el cantant, però el pressupost pels músics no hi estaven contemplats, però ho deixarem per un altre dia. Sí. És un tema de discussió que tampoc no, no, no,
3: un tema,
2: no és
3: un tema
2: per
3: pelut.
2: Nosaltres. Exacte, molt pelut.

0: Explicaré dos detalls de dues cançons en concret. Una és la jutgessa. Una part d'aquesta cançó, quan la vam començar a cantar, la segona part d'aquesta cançó parla de que l'home sembla que s'hagi de morir i la seva dona que estigui una miqueta a favor de que es mori. I ell diu, si en recupero agafaré un bastó i te'l trencaré tots els ossos de l'esquena. Les noies de la coral van dir que elles aquesta estrofa no la cantaven. Això ens va portar també a una reflexió, o sigui, què cantem? O sigui, perquè cada cançó darrere doncs, intenta explicar sempre una història. I aquesta història, de vegades, doncs, en els anys 30, el paper de la dona, abans ho deia, de que no havien començat a votar fins l'any 31, doncs et trobes en que està molt... Bueno, està absolutament desvalorat. Hi ha una altra cançó que no surt en la cançó d'Esplugues, però jo la tinc clavada en el cap, que hi ha una estrofa que parla d'un home que com que és mosso de soldada, o sigui, com que és pobre, li és igual quina filla el pare li donarà per casar-se. Això ens mostra que en una època determinada doncs les dones no tenien capacitat ni per escollir la persona amb qui volien compartir la resta de la seva vida. Doncs clar, això vol dir que cada cançó explica una història i aquesta història doncs, al darrere té un component ideològic que potser val la pena tocar. Nosaltres hem vist que hi ha cançons que avui en dia s'han actualitzat les lletres sense canviar gran cosa o canviant-la. I això és el que volem proposar a la gent que participi en el taller. Agafar aquestes cançons i si veiem doncs, que el seu missatge és absolutament misògin o absolutament inacceptable, no pels estàndards que tenim avui en dia a la societat, sinó justament per unes persones que en aquest cas són tot el col·lectiu de dones que es poden sentir oferes. Jo crec que si podem canviar les lletres d'alguna cançó per posar-les en una situació que sense que perdin la seva sàtira, que també és bo que en tinguin, sense perdre el sentit de l'humor, perquè, escolta'm, nois i noies ens hem trobat sempre, i noies amb noies, i nois amb nois, i les noies han perseguit els nois, i les noies a les noies. Però, sense perdre aquest esperit de satíric, no caure en la misògina, o sigui, en maltractar oralment a les dones i tal. I aleshores, si aquests textos es poden tocar sense pervertir la cançó, doncs el que pretenem fer en aquesta segona part és justament això, anar ajustant el que cantem. I també l'altra part, perquè abans ho deia, vull dir, hi ha cançons que no estan complertes, o sigui, que s'ha d'acabar. O sigui, hi ha quatre versions d'una cançó i cap acaba. Doncs potser una té l'inici i l'altra té el final. Posem-ho en ordre.
1: Doncs molt bé, Jordi. De fet, esteu fent el debat que tenim ara mateix a la societat, que amb la mirada que tenim ara, segurament hi ha cançons que fa anys no s'haurien pogut cantar ni interpretar per televisió. La mateixa Trinca l'altre dia parlava el Josep Maria Mainat que hi haurien cançons que avui en dia no passarien el filtre de la censura, que no és censura el que tenim ara, sinó que és posar en el seu lloc.
0: Sí, bueno, però això que deia abans, o sigui, tu no pots considerar, però és que ni ara ni mai, o sigui, si partint de que als anys 30 les dones se'ls va donar el dret a la igualtat votant, amb algú tan senzill com votar, el que no podem fer és permetre que, per exemple, el rector de Cornellà, que és una de les cançons, vagi darrere de tres nines, que vés a saber si són menors d'edat o no, per exemple, vull dir, i això doncs no causi cap tipus de reflexió sobre què carai t'està dient, perquè la cançó pot acabar molt bé amb el rector de Cornellà molt malament. Llavors, el que no podem permetre és que hi hagin cançons doncs, que el rector de Cornellà, diguem, sigui un torero. No sé si m'explico. Sinó que realment doncs, situar-lo en el que carai ha de ser. L'altra cançó, la que abans feia esment, la del jutge, o que aquí Esplugues recull com la jutgessa, jo crec que la reflexió és el contrari, perquè cal reflexionar el que diu la cançó. La cançó acaba dient que la dona, situació, anys 30, una cançó recollida per una dona que em sembla que tenia 70 anys, o sigui que havia nascut sobre el 1860-70, ens ve a dir que el dia que es mori el seu marit, el jutge, anirà a l'enterro vestida de negre però amb un faldellí vermell. O sigui, en una època, jo recordo amb una àvia que va quedar viuda després de la guerra, o sigui, en l'any 38, la recordo sempre de negre, guardant el dol,
1: sí.
0: una dona als anys 30 dient que aniria amb fandaller vermell a l'enterro del seu home, t'estava mostrant que aquesta dona era una dona que avui en dia se'n diu empoderada. Amb un llenguatge misògin diríem que els tenia ben posats, val?
1: Però és que en aquella època s'havia de fer servir la sàtira.
0: Exacte.
1: Per aflorar les realitats que hi havia, que no es podien manifestar obertament.
0: Exacte, però el que cal també és l'anàlisi. O sigui, hi ha una part d'aquesta cançó que l'home diu que li trencaria els ossos de l'esquena i en canvi l'altra, doncs la dona el que li està dient és que si tu et moriràs igualment i jo el teu enterro, doncs aniré així. O sigui que, de vegades aquesta cançó que ens havíem autocensurat amb una estrofa, potser sí que val la pena cantar-la sencera, com fem la reflexió sobre què carai estem cantant.
1: Doncs us tornaré a repetir que si esteu interessades en aquesta activitat o interessats, us podeu adreçar a l'Avent Centre Cultural de dilluns a divendres. Teniu un telèfon, que és el 93 513 54 45, o un correu electrònic activitats@avencesplugues.cat, i puntualitzo aquest avenc amb C de Catalunya, tot i que Avens s'escriu amb C trencada.
0: Molt bé.
1: Quan acabem sempre les entrevistes demano si m'he deixat alguna cosa per preguntar-te, alguna cosa que vulguis comentar, que sigui interessant o ja està.
0: Bueno, no, simplement de que tot aquest moviment, abans feies esment també al taller de Fencant, que fa que l'Avens d'alguna manera, com aquell que diu, sense voler-ho gaire, doncs estiguem impulsant també la música en diversos aspectes, i a sobre el millor de tot és que sense barallar-nos entre nosaltres, encara que hi hagi dues ofertes molt semblants de corals, la Coral Novus o la Coloma, doncs tenim una diversitat i aquesta diversitat entenem que s'ha de continuar cuidant i anar cultivant també la música.
1: Doncs gràcies a en Jordi Figueres, que ha vingut com a president del Centre Cultural de l'Avens, per haver estat avui aquí amb nosaltres a la ràdio de l'Avens, Esplugues FM és la ràdio del Centre Cultural de l'Avens, amb vosaltres la Isabel Almató i després el control tècnic, el muntatge i edició en Jordi Udina. Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.

0: Si us dic Can, Anselm Clavé, Centenària, de quina entitat penseu que parlem avui? Avui parlem de la Societat Centenària La Coloma d'Esplugues de Llobregat. I tenim amb nosaltres amb la Joana Fuster, que és la seva presidenta. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I també a l'Alfons Sangrà, que és el vicepresident.
2: Bon dia.
0: Bon dia. I vas estar durant 35 anys president de la societat. Mireu, jo per documentar-me una miqueta de què és la Societat Centenària de Coloma d'aquí d'Esplugues, el que he fet és que m'he remès amb un llibre que tenim, és bastant antic, que es diu Monografia Històrica d'Esplugues de Llobregat. És un llibre que es va escriure l'any 48 de mossèn Esteve Carbonell. I en aquest llibre fa referència i diu que el cant és comú a tot Catalunya i diu que per la seva labor artística i antigó mereix una especial menció que parlem de la Coral de la Coloma. Va ser fundada l'any 1860. Per tant, ja fa 160 anys. Ara en farà 61. I s'hi compta amb una setantena de socis, diu, en aquell moment, i que el seu mestre director era el Cristòfol Fàbrega. Diu, per ordre d'antiguitat, va ser la cinquantena entitat coral fundades pel Josep Anselm Clavé, que va ser el fundador de les corals d'Esplugues, dels cors d'en Clavé. I també segueix dient que l'actuació artística i popular i de l'esbargiment és la que constitueix l'objecte de l'actuació d'aquestes corals. I ja per acabar, ens diu que les corals han estat fundades purament per una activitat cultural i artística i tenen un caràcter completament apolític. I així és. Així és fins ara.
1: D'acord.
2: Pues sí.
0: Fa menció especial aquest llibre a la vostra activitat. 160 anys són molts anys. I ens haureu de fer 5 cèntims aquests 60 anys, tant com pugueu. A veure si ho podem resumir en 20 minutets. L'any 1960 es funda aquí a Esplugues i, com hem dit, va ser una de les primeres que es va fundar de tota aquesta activitat que va fer en Josep Anselm Clavé.
2: Bé, aleshores, tu has dit aquí el llibre, són 50 corals. Avui dia pues, estem amb 4 o 5 com a màxim dels que es van fundar llavors. Els altres han desaparegut.
0: Doncs és molt important puntualització. De l'origen només en queden 3 o 4.
2: Sí, sí, sí. No queden més. Home, perquè com que quan celebrem un aniversari es va dient això, doncs va restant desgraciadament i és així. I nosaltres tenim l'orgull encara de ser-hi. O sigui, encara anem tirant endavant. A pesar de totes les vicissituds que s'ha passat, no nosaltres solament, sinó tot Catalunya, quan la Guerra Civil, etc. Oi? Però bueno, anem aguantant.
0: Molt bé. En aquests anys, clar, bàsicament les activitats que feu són aquí a Esplugues, Festa Major Santa Magdalena, Festa de Sant Mateu, Concert de Nadal, també feu més concerts i més activitats, però ho destacaríem aquestes.
1: I les caramelles,
0: exacte. I a més, al llarg d'aquests anys, estic veient amb un resum que m'heu passat, que l'any 1891 i 1893, per la Festa Major, es va estar acompanyada per l'orquestra Moixins de Sabadell. Per tant, que la importància que té la coral ja ve de fa molt, acompanyada per grans orquestres i per altres corals del territori. Però bàsicament serien aquestes activitats, no? Santa Magdalena i Sant Mateu, aquí a Esplugues.
1: Bueno, sí, i llavors després també els concerts de Nadal, sí, tant es feien al monestir de Montsió, i després a Santa Magdalena.
0: Sí, perquè clar, el Montsió ja no el podem fer servir perquè
1: ara ja no, però tot
0: tancat.
1: Aquests anys es va fer també el Montsió.
0: Abans heu mencionat les caramelles. Què són les caramelles?
2: Les caramelles és un folclore que diuen els castellans, que és una tradició molt, molt antiga i que es cantava per Pasqua. La nit de Pasqua se sortia a cantar. Primer s'anava a l'Ajuntament i després s'anava a les Masies i pels barris d'Esplugues. El que passa és que llavors, claro, eren homes sols. Quan es feia per Pasqua, eren homes sols. I després el temps ha evolucionat de tal manera que el cotxe, la televisió, les coses que s'han anat incrementant, ballets, natació, hoquei, aquestes coses, han mimat molt a la gent. I llavors ho fèiem la setmana següent de Pasqua, perquè la gent sortia fora de la segona residència, com m'ha dit abans la Joana, i no podies anar a cantar, perquè no hi serem, però bueno, llavors ho fèiem la setmana següent, i anàvem pues, per la vila, en moltes cases particulars, a les biblioteques, en fi, molts puestos, teníem molts puestos. Ara no en tenim tants, perquè molta gent ens ha deixat també, l'edat no perdona.
0: I hi ha un repertori específic de cant per Caramelles, o és el repertori de tot l'any, traient Nadal, evidentment? Quines cançons es canten per les Caramelles, per exemple?
2: Fonamental, el que era Caramelles eren al·lusions a la Verge, a la primavera particularment, i a les flors, era el bàsic. I després també hi havia pues, les sàtires, perquè anys enrere es cantaven també els balcons i les finestres de les noies joves, d'això, i algú feia alguna lletra especial d'una música popular i llavors li cantava a la nòvia o qui fos.
0: Allò, cantar sota la finestra, cantar sota el balcó...
2: també es feia.
0: Per l'enamorada...
2: sí.
1: Això s'ha perdut, eh?
2: Home, jo ja no ho he viscut, això... Ja no he viscut.
0: I aleshores les Caramelles són els adults de la coral,
1: sí.
0: I canalla petita també, oi?
1: No, ara canalla no.
0: Ara no hi ha canalla, tots però anys enrere hi havia hagut alguna canalla petita, oi que sí?
2: 80 nens i nenes, o sigui, entre nens i nenes 80. I el que ara es fa pels grans, com que no hi ha petita, doncs, igual cantem habaneres, que cantem sardanes, que cantem... una més romàntica, diguéssim, però perquè el que diem, el temps ha evolucionat i la gent, doncs, escolta tot el que hi cantes i tu cantes tot el que la gent escolta, vull dir que no...
0: Déu-n'hi-do. 160 anys, us veu fundar l'any 1860, com hem dit, després veu fer el vostre centenari, el 1960, i la coral el que fa és propiciar que es faci una placa en Josep Ansel Clavé, que ara farem una miqueta de recorregut per qui és en Josep Ansel Clavé. Si un cas ens fa 5 cèntims, eh?
2: Bé, el mestre aquest era un senyor, com has dit abans, que era polític, era músic, tenia moltes facetes.
0: Sí.
2: I el que va intentar va ser crear cors per treure gent de les tavernes, que en deien llavores. I jo crec que aquesta llegenda no és llegenda, sinó que és veritat.
0: És cert.
2: Que la gent, pues, els homes particularment, perquè llavores quasi tot eren homes, a part d'algun orfeó que es va fundar ja amb alguna dona, la majoria de corals eren homes sols.
0: Clar, i s'ha de dir que Josep Ansel Clavé que volia fer era treure la gent de la taverna.
2: Treure la gent del vici, o sigui que cantar no és un vici, cantar és cultura, no és...
0: Sí.
2: I aleshores, pues, sí. Nosaltres ni donem gràcies.
0: En Josep Ansel Clavé, doncs, als 17 anys ja es guanyava la vida als bars i als cafès cantant, composava les seves cançons, ell va començar a aprendre de música, de piano, de flauta, es movia per cercles culturals i polítics, era amic personal del Narcís Monturiol, per exemple, i tota aquesta política i lluita doncs li va portar a anar a la presó. Va estar empresonat a Ciutadella, a Madrid, a les Balears diversos anys, però també tota aquesta activitat el va portar a ser governador de Castelló, de la Plana i també de Tarragona fins l'any 74 que va morir, que val a dir que Josep Ansel Clavé va morir amb 50 anys, vull dir, ara seria molt jove, dir una persona que mor amb 50 anys és molt jove, però va tenir molta activitat cultural, política, i ell el que volia era defensar els drets dels treballadors a través de les corals, perquè deia això, ells s'havien de reunir, que no beguessin a les tavernes, i ell era sindicalista i tot això li va causar molts problemes, era anarquista, ara seria un antisistema, que se'n diu ara, en Cel Clavé seria l'antisistema, segurament seria d'un partit polític molt concret en aquest cas,
1: De totes maneres, ara ja existeix una federació dels cors d'en Clavé que segueixen fomentant el que és tot el cant coral, Ajuden a les corals, organitzen concerts, o sigui, encara van seguint en tota la tradició que va fundar
0: han de ser el clave. Hem dit que en el centenari la Coral li fa aquest monument al 1960, que es fa a la plaça Sant Lluís de Can Clota. Uh-huh. Era un monument bastant gran, de pedra. Uh-huh. Hi havia com un tipus d'estanc d'aigua, uh-huh, amb peixos, uh-huh, recordo de petita. Després això es va transformar en sorra i plantes, i finalment quan es va fer les obres de la plaça Sant Lluís, doncs hi ha la placa que hi ha ara, és com un monolit amb una placa, uh-huh, de marbre. I després també recordo que a l'avinguda Josep Ansem Clavé, com es deia abans, també quan baixes pel carrer hi ha una placa de marbre amb el seu nom. Això és l'acció que veu fer la Coral.
2: Sí, el centenari.
0: Exacte. Heu fet més coses, perquè, clar, tenim el centenari, el 125 aniversari, també veu fer
2: molta cosa,
0: altres activitats, mm-hmm, que això va ser l'any
2: 1985.
0: Heu fet un CD, un DVD, també, tinc aquí a les meves mans, Cantat a Catalunya, d'en, mm-hmm, Jordi Forest i Rivera, que això ho veu gravar amb l'orquestra de cambra Amics dels Clàssics, d'en, mm-hmm, Joan Palet. Mm-hmm. Era la Coral La Coloma i la Coral
2: Elisard
0: Sala de l'Hospitalet de Llobregat, sí? Mm-hmm. Que convidem a les persones que estiguin interessades. Mm-hmm. Podeu buscar avui en dia per internet, poses Cantat a Catalunya, Jordi Forest, La Coloma, i segur que trobareu aquest CD de música. Mm-hmm. I després també tenim posteriorment, quan veu celebrar el 150 aniversari, veu editar també un DVD, mm-hmm, que van venir autoritats de tot el país, mm-hmm, de Catalunya, a celebrar-ho aquí al Pou d'en Fèlix. Hi havia molta gent, jo també ho recordo.
2: Pues sí.
0: Molta feina, totes aquestes coses, oi?
1: Home,
0: molta.
1: El mantindre una associació així comporta bastanta feina.
2: Moltes hores.
0: Sí, sí. Molta feina i molta gent al darrere, eh?
1: Molta dedicació.
0: Sí, molta feina, dedicació, molta gent al darrere, i un record molt fort per totes les, sí, persones que han estat al llarg d'aquests anys en tots vosaltres.
1: Però bueno, si es fa amb alegria, no?, i amb ganes de fer-ho, doncs tot tira endavant.
0: Assageu aquí a l'Avenç.
1: Sí. Mm.
0: Quins dies?
1: Ensegem dilluns aquí a l'Avenç de 9 a... de 17 a 19... No, de 19 a 21 hora.
0: Val, de les 7 de la tarda a les 9 del vespre. Si alguna persona està interessada en formar part de la Coral, amb aquest horari que has dit, hi ha alguna altra manera de posar-se en contacte?
1: Per Facebook.
0: Sí.
1: I bueno, i venint a... També hi ha un telèfon, per si volen trucar per telèfon i posar-se en contacte,
0: uh-huh,
1: que val, és el 610, bueno, sí, 610 60 18 31, i bueno, llavors el que estigui interessat, pues bueno, s'ha de fer soci
0: per cantar,
1: soci, que són 20 euros anuals, uh-huh, i després hi ha una quota mensual de 10 euros.
0: Per cantar s'ha de ser soci, però no cal, si tu et fas soci no cal que cantis.
1: No cal.
0: Pues animem a les persones que vulguin donar recolzament a la Coral La Coloma, que es poden fer socis amb el compromís de que aquesta entitat segueixi endavant. No cal que cantin, no se'ls obligaran a cantar cap vegada de l'any,
1: no,
0: en lloc.
1: No.
0: Això és molt important, perquè fa molta falta el suport econòmic dels socis.
1: Dintre d'aquests 20 euros, llavors es fa una excursió, que els gastos del viatge, doncs, entren dintre d'aquesta quota.
0: Està molt bé.
1: Hi ha com una gratificació, no? I llavors, doncs, hi ha un viatge que es fa anualment, que no es paga aquest viatge.
0: Val. Una altra coseta. Joana, tu ets la presidenta ara de la Coral, portes, sí, 9 anys.
1: Sí.
0: Ets la primera presidenta que va haver-hi, sí, a la Coral després de tants anys,
1: sí.
0: En aquest sentit, a la federació o amb altres corals del país, la representació femenina com està?
1: Home, això ha anat avançant, perquè amb les assemblees que hi ha amb la federació, tant de Corts de Calavé com de la federació de FESEC, ja es va notant que hi ha moltes dones presidentes,
2: mm-hmm,
1: cada vegada n'hi ha més.
0: Bueno,
1: sí, que amb aquest aspecte es va anivellant.
0: perquè les cantaires majoritàriament sí que són dones.
1: Sí, sempre ens costa molt més trobar cantaires homes per la coral. En canvi, de dones no hi ha tant problema.
0: Molt bé. Suposo que podríem remarcar encara més coses, no?, de les activitats que aneu fent al llarg de l'any en quant a la coral, perquè va haver-hi una època que sí que sortíeu molt a fer cantades a l'estranger, o ha estat a França, a Polònia, a Àustria, fa anys.
1: Bueno, això també depèn econòmicament com està la coral, perquè clar, aquests viatges són cars i a vegades pues, que no s'arriba en aquests gastos, no?, de diners, sí. Però bueno, sí que hem anat per tot Catalunya, hem anat per Girona, per Tarragona, i ens movem tot el que podem, no?
0: No sé si abans Alfons ha comentat, el 76 incorporen les dones a la coral.
2: Sí, bueno, el 76 vam fer la primera sortida junt amb la canalla que teníem llavors, a fer les caramelles, va ser la primera sortida que vam fer. La coral es va fundar mixta l'any 74, 1974, perquè abans, com he dit abans, eren homes sols, i els quatre pares que teníem allà a canalla que cantava el d'allò, ens vam reunir un dia amb la Junta i vam dir, per què no tornem a arrencar la coral, però aquesta vegada amb dones, perquè aviam si... I així ho vam fer-ho. La junta que hi havia llavors, doncs vam acordar que d'això. Inclús, abans no ho he dit, inclús treballàvem amb el nom de la Paloma, que va ser la molt antiga, i després un dels membres es va empenyar en que hem de tornar a ser Coloma, Coloma, Coloma.
0: Clar.
2: I al cap de 2 o 3 anys que estàvem funcionant així, que teníem l'estandard de la Coloma de l'any 1935, el més nou que tenim, aquell ja diu la Coloma, i llavors diu, per què hem de ser Paloma? I vam aconseguir, que ens va costar, vam molts passos, tornar a ser la Coloma. Són coses d'aquelles que clar, ho feia la Junta i costava molts passos, costava, perquè les caramelles, en aquella època quan jo vaig entrar, encara teníem d'anar al govern civil amb les lletres i la música i que donessin la vistiplau. I la censura encara moltes vegades, no moltes vegades, algunes vegades encara ens retallava coses de les lletres.
0: Bueno, això va passar en la nostra cultura, no solament amb les cançons, amb el cinema,
2: amb les publicacions, amb tot.
0: Encara sí, que hi hagi gent que ho negui, que no hi ha hagut mai cap repressió en contra de la cultura de llengua catalana. Però, bueno, aquí estem nosaltres per certificar-ho, que ja tenim una edat, eh?
1: Home, nosaltres ho hem viscut.
2: Ja.
0: Viscut.
2: Sí.
0: Sí. Farem un repàs així una mica ràpid. Es funda l'any l'entitat el 1860, el 1960 feu el centenari, el 2010 el 150è centenari, ara estem en el 160è, i al llarg d'aquests anys hi ha reconeixements diversos, perquè heu tingut algun premi, la medalla d'or de la ciutat també ja fa anys. És així, oi, Joana?
1: Sí. En

0: Sou secció de l'Avens? No.
1: No.
0: Però esteu sempre aquí a l'Avens.
1: Des de l'any 1949 que estem aquí a l'Avens. Sí. Sí, ja fa molts anys.
0: Bueno, nosaltres ara com a ràdio sí que som secció, ens hem constituït com a secció de l'Avens i estem molt agraïts de l'Avens, de tot el seu suport a la junta actual. I abans la ràdio ja havia estat aquí a l'Avens, per tant també un reconeixement a les juntes anteriors que sempre han donat suport a les entitats que estem òrfanes d'alguna manera, i l'Avens sempre ens ha fet de mare acollidora. Però no heu estat sempre a l'Avens, oi? La coral? Heu anat...
2: No. Però el que jo sé, més o menys, hem estat a Cal Quirze bastants anys també, perquè un dels primers directors que va haver-hi era família de Cal Quirze. I aleshores pues, també havien estat a Can Carlets, que era, després va ser el Frente de Juventudes, i per allà a Can Clot, en algun bar, també es van reunir, perquè anys enrere moltes corals tenien la seu en un bar. O sigui, allà reunia la Junta i feien... com ara estem aquí nosaltres, doncs, pam, pam, pam, pam, i resolien els problemes en el bar. I nosaltres, dic, Cal Quirze, un bar que no sé quin era, perquè jo no hi era, Can Carlets, i l'Avens. Potser n'hi ha algun altre que ja no me'n recordo.
0: Doncs ja farem memòria un altre dia, perquè hauríem de tornar a quedar més endavant.
2: Val.
0: I recordem que qualsevol persona que estigui interessada, a través del Facebook, poden venir aquí a l'Avens, que encara que no hi sigueu des de secretaria els poden informar els dies que hi sou i amb qui es poden posar en contacte. D'acord?
2: D'acord.
0: I donar-vos les gràcies a la Joana Fuster i a l'Alfons Sangra, en representació de la Coloma, de la Societat Coral La Coloma Centenària, I dir-vos que amb tots vosaltres, els micròfons, la Isabel Almató i el muntatge i l'edició, el Jordi Udina. Gràcies.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem, amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9. L'Avens, Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.
0: Coneixes les activitats de l'Avens Centre Cultural? Doncs avui en parlarem d'una de les que es fan aquí, de les diverses que es fan a l'Avens Centre Cultural. Hi ha activitats de teatre, infantils i per adults, hi ha cant coral, fent cant i el cançoner popular, hi ha balls de dansa, zumba, avellanes, sardanes i moltes altres activitats esportives i l'escola també de tennis. Però avui us volem parlar d'una activitat molt concreta, que és fent cant. I per parlar-ne tenim amb nosaltres a la Carla Jover, que és logopeda i musicoterapeuta. Moltes gràcies per ser novament avui amb nosaltres, Carla.
4: A vosaltres per convidar-me.
0: Què és fent cant i com sorgeix aquesta idea?
4: Fent cant és cant col·lectiu feminista. Sorgeix ja l'any passat amb un cafè amb unes amigues, amb l'Anna i la Laia Bovés, que em demanen fer alguna activitat de cant col·lectiu, i jo els dic, mira, doncs potser alguna cosa feminista sí que podríem aprofitar i ajuntem això que ens agrada, no? El cantar juntes, amb aprendre i empoderar-nos a través del feminisme i de la coneixença de totes aquestes coses que ens envolten, tant des de la violència masclista com del paper de la dona en general a la vida i a la història.
0: Cal tenir nocions de cant?
4: No. Cal tenir ganes de participar, cal tenir ganes de cantar i cal tenir ganes de fer xarxa. Jo crec que és el més important. Ganes de fer xarxa amb altres dones, han fet un grup molt maco, segueixen totes en contacte, les que poden continuar i les que no han pogut continuar, i estem fent un grup molt xulo de dones, de més molt interessant, de diferents edats, de diferents àmbits, amb diferents històries de vida, i entre totes doncs fem una xarxa ben xula. No cal saber música, no cal saber cantar, i d'això ja m'engarrego jo que acabi de sonar bé totes juntes.
0: Com a professional logopeda i musicoterapeuta, la teoria que apliqueu, hi ha una mica de teoria, aneu directament a l'assaig,
4: no,
0: a aprendre la lletra?
4: És una miqueta tot transversal. Elles reben un dossier a l'inici del curs, a l'inici de cada taller, podríem dir, de cada sec-

0: No? Doncs rebran un dossier on estan les cançons, i el que fem és, durant els assajos, treballem les cançons, les aprenem per poder-les cantar, treballem la història de la cançó, la lletra i la interpretació, no? de què parla o de què pot parlar o com la rebem nosaltres, i transversalment doncs mirem de fer una miqueta de tècnica vocal, que és el que sempre ens queda una miqueta més peix per horari, però sempre miro d'ajudar-les, no? Si no arribem a les notes o estem incòmodes o no ens acaba de sortir la veu que volem, doncs com arribar-hi i com no fer-nos mal cantant, sobretot perquè la majoria doncs no han cantat o no són professionals del cant. Per tant, d'això ja me n'encarrego jo també com a logopeda, és aquesta part més de tècnica vocal, i com a musicoterapeuta la part més aquesta de la interpretació i la coneixença de la història de la cançó i la interpretació.
1: I la part de la implicació social i de la consciència social.
0: Exacte.
1: Que teniu.
0: Això també me n'encarrego jo d'introduir-ho i entre totes ho treballem.
1: I això deriva en que els vostres concerts de final de taller, per dir-ho d'alguna manera, van destinats sempre a una entitat que lluita pels drets de les dones.
0: Doncs sí, el que fem és, al final de cada taller, destinar els diners que recaptem, que la gent dona, perquè sempre ho fem amb entrada inversa, a diferents associacions. Vam treballar amb Mujeres Palante, vam treballar amb una associació que es dedicava a erradicar l'ablació femenina, a l'Àfrica, sobretot, i amb ACACI, una associació també dels drets homosexuals. I la decidim, normalment les decidim entre totes. Això també és molt interessant, no? que les companyes s'impliquin en aquesta cerca o en aquesta decisió de qui, a qui va destinat. I mirem sempre que sigui el més proper possible, no? Sempre mirem si hi ha alguna associació per Esplugues, pel Baix Llobregat, i si no, doncs ja anem cap a Barcelona o cap a Catalunya. Que es quedin aquí els diners i que es facin servir en coses que puguem veure i que siguin interessants per tothom, per la societat.
1: Carla, gràcies per explicar-nos aquesta activitat, i volem recordar que aquesta activitat de Fem Cant es fa aquí a l'Avent Centre Cultural els dilluns. Cap al vespre, eh?
0: Cap al vespre ens trobem puntuals de 8 i mitja a 10 per poder després anar a sopar, i a veure, sempre ho diem, a veure sobretot les sèries de TV3 que ens interessen, que les posen els dilluns i són molt interessants, i sempre anem puntuals, que això també és important que la gent ho sàpiga, no acabem molt tard, acabem sempre a les 10 i no s'allarga, que si no...
1: D'acord, doncs les persones interessades, hi ha un correu electrònic que és activitats@avencesplugues.cat, també al telèfon 93 513 54 45 o aquí mateix a l'Avent Centre Cultural, carrer Àngel Guimarà número 27, en horari de tardes de dilluns a divendres de 4:45 a 7:45 del vespre, a secretaria. I els dilluns és quan s'imparteix el taller.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Carles, per ser novament amb nosaltres, per explicar-nos aquesta activitat que va començar com una activitat puntual i finalment ja és un clàssic, eh? Ja és tradició aquí a Esplugues, aquí a l'Avenç, de tenir aquest taller de Fem Cant amb aquesta clau feminista, femenina.
0: Tant de bo que sí, i animo la gent que no tingui por, que vingui a provar, que poden provar un taller, i després si no els agrada o és massa, poden deixar-ho i tornar al següent quan vulguin.
1: Per tant, podem fer la promoció aquella de primer dia de jornada de portes obertes.
0: I tant, sisplau. A més, el primer dia sempre és el més xulo, que és el retrobament.
1: És vine, prova i queda't.
0: I queda't.
1: Doncs, Fem Cant. Gràcies.
0: Gràcies, Carla. A vosaltres.
2: L'Avenç. Àngel Guimarà 27. Esplugues de Llobregat.
1: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
3: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
1: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
3: Els dilluns de 19 a 21 hores.
1: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
4: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta a l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat. Arts escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Si pensàveu que les activitats d'Esplugues han finalitzat perquè s'ha acabat la Festa Major, doncs esteu molt equivocades, perquè aquest cap de setmana també tenim moltes activitats que us recomanem des d'Esplugues FM. El dissabte 26 de setembre, al Casal de Cultura Robert Brilles, als seus jardins, es farà una activitat adreçada a les famílies dels cuidadors dels malalts de l'Alzheimer. Avui tenim amb nosaltres a la Mercè Martínez, que és la delegada d'Esplugues, i ens explica en què consisteix aquesta activitat.
1: Dia 26 fem la tòmbola, que és el dia de la memòria, quan ho celebrem aquí a Esplugues, i la veritat és que fem un desplegament de molts actes, no? Primer donem informació de lo que és l'associació, també fem una demostració dels tallers cognitius que normalment fem els tallers que fem també, després fem tallers per nens i també fem un taller de material reciclable, pintura, pintar cares, o sigui, és una mica festiu. I el més important és que muntem la tòmbola en tots els regals que participen, totes les botigues, el comerç, entitats i persones anònimes d'Esplugues que ens ofereixen els seus obsequis, no? La veritat és que sense ells aquest dia no es podria celebrar, perquè són tan generosos i estem tan agraïts a tot el comerç d'Esplugues i a les entitats i a les persones que col·laboren desinteressadament amb aquesta tòmbola, que estaria tot el dia dient-li gràcies, gràcies i gràcies.
0: Seguim amb les activitats de dissabte 26 de setembre, que es faran al Parc de la Solidaritat. En aquesta ocasió, el tema que ens ocupa l'organitza Jugateca Ambiental i és qui viu al parc. És per descobrir, jugant, quins animals viuen als parcs i la seva importància. L'activitat s'inicia, com he dit, al Parc de la Solidaritat entre Can Clota i Can Vidalet a les 12 del migdia, i prèviament hi ha un espai de joc que s'inicia mitja hora abans. I per diumenge 27 de setembre tenim moltes més activitats. Una de les activitats que tenim és la Festa de l'Esport, la Cultura i el Compromís, que organitza el Centre Excursionista de l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7. Per parlar d'aquesta festa tenim el Jordi Musté, que ens farà un pessic molt breu i ens explicarà en què consisteix.
2: El plantejament és que la caminada itinerari de cultura i la gincama de marxa nòrdica es faran en paral·lel, és a dir, que vulgui fer esport, doncs marxa nòrdica, que vulgui fer cultura, té l'itinerari cultural, i després, quan ja tot estigui en marxa, cap allà a les 11:15, començaria el que serien els tallers. Dintre de l'entitat hi ha una secció, que és la de Gaia, que és una escoleta que hi ha als matins per infants de 0 a 3 anys. Llavors faran tallers adreçats a aquesta edat. L'agrupament, escolta, farà tallers orientats per nens de més de 3 anys, és a dir, estaríem a la franja d'entre 6 a 12 a 14 anys. I al centre excursionista muntarem un rocòdrom mòbil d'uns 5 metres d'alçada que per dir-ho d'alguna forma els infants podran fer escalada empreses, no? i assegurats, perquè hi haurà un tècnic de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, etc. No?
0: Doncs ja veiem que aquest diumenge al matí tenim una activitat esportiva i cultural totalment garantida, en tallers, rocòdrom, amb un concert vermut, amb un dinar popular que es realitzarà, i després del dinar popular ja sabeu que ens agrada molt fer la tertúlia de després de dinar, i això s'anirà allargant. Per participar en aquestes activitats cal una inscripció prèvia, tant per les activitats lúdiques i esportives com pel dinar, i heu d'entrar a la pàgina web del Centre Excursionista d'Esplugues i allà trobareu directament les inscripcions a Festa 2026. Al Baix Llobregat s'organitza la Baix Cicletada. És una activitat que ja porta molts anys que s'està fent, 23 anys en concret, i passa per Esplugues. Està previst que passi cap allà 1:15, 2:15. La inscripció a l'activitat es pot fer allà mateix, però s'ha d'anar una estona abans, o també a través de la pàgina web labaixbicicletada.wordpress.com. Allà trobareu l'enllaç sobre aquesta bicicletada del Baix Llobregat. El punt de trobada, la plaça Santa Magdalena, just a la porta de l'Ajuntament d'Esplugues. I com us he dit, si esteu a les 10 del matí i no teniu inscripció, doncs és de recomanar que ho feu abans. Cada diumenge es realitzen les portes obertes del claustre de Montsió per descobrir un espai únic a la nostra població. I el darrer diumenge de cada mes es fa una visita guiada. Es recomana que es faci una inscripció prèvia al mateix museu de Can Tintorer. Hi ha un preu mòdic simbòlic de 3 euros per inscripció. Les portes obertes són des de les 10 del matí fins les 2 del migdia, però la visita guiada té un horari de 2:15 i un altre a les 12 del migdia. Si voleu més informació, us podeu adreçar al mateix Museu de Can Tintorer, al carrer de l'Església, número 38. I ja que estem al Museu de Can Tintorer, us recomanem l'exposició Callissà, un modernista neogòtic. És una exposició dedicada a Antoni Maria Callissà, una figura clau i molt poc coneguda del modernisme català. L'exposició es pot veure fins l'1 de novembre. I en relació amb el modernisme, us volem recordar que l'exposició que s'està fent a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues sobre l'any Gaudí encara estarà oberta fins al 31 de desembre. Amb motiu del centenari de la mort d'en Gaudí, la biblioteca mostra un aparador cultural inspirat en l'obra d'aquest genial arquitecte català. I si dissabte podíem anar al Parc de la Solidaritat amb aquesta activitat ambiental, ara podem anar al Parc de Can Vidalet. Es fa una activitat que s'obre a les 12 del migdia, però mitja hora abans hi ha un espai de jocs per descobrir la importància de les abelles i fer espelmes amb cera natural. És una activitat de jugueteca ambiental i que es diu Abelles, guardianes de la biodiversitat. La mateixa entitat ens organitza Horts al Balcó. Aquesta activitat es farà al Parc de la Fontsanta i també s'iniciarà a les 12 del migdia. Parlaran dels horts urbans i les verdures de temporada. Acabem les activitats d'aquest diumenge 27 a les 7 de la tarda a la sala del teatre de l'Avent Centre Cultural, on els amics de la música clàssica i tradicional d'Esplugues ens ofereixen el concert Cançó d'Amor i de Guerra, una coneguda sarsuela catalana amb música d'en Rafael Martínez Valls i amb el text d'en Lluís Capdevila i Víctor Mora. Un espectacle que ens permet gaudir de la música i d'aquesta història d'amor entre l'Eloi i la Franzina. Podeu realitzar la reserva de les entrades per aquest espectacle a través de la plataforma Entràpolis posant Cançó d'Amor i de Guerra. Esplugues de Llobregat. El Centre Cultural d'Avens es troba al carrer d'Àngel Guimarà 27. Gaudeix del cap de setmana Esplugues i de les seves activitats culturals.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats. Sou una entitat?
1: Organització sense ànim de lucre?
2: Associació de veïns?
3: Artista?
4: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
5: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
6: És gràcies!
7: To dream the impossible dream, to fight.
8: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brillas del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Servei d'acreditació de competències professionals.
5: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
6: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
7: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
4: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
8: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
9: Estàs escoltant Esplugues FM.

El proper dimecres 30 de setembre, Discoforum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discoforum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
0: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
5: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
0: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
5: Els dilluns de 19 a 21 hores.
0: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.
7: Esplugues FM.
8: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta a l'Event Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva

que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Event Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat. Arts escèniques de l'Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Us sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Si pensàveu que les activitats d'Esplugues han finalitzat perquè s'ha acabat la Festa Major, doncs esteu molt equivocades, perquè aquest cap de setmana també tenim moltes activitats que us recomanem des d'Esplugues FM. El dissabte 26 de setembre, al Casal de Cultura Robert Brilles, als seus jardins, es farà una activitat adreçada a les famílies dels cuidadors dels malalts de l'Alzheimer. Avui tenim amb nosaltres a la Mercè Martínez, que és la delegada d'Esplugues, i ens explica en què consisteix aquesta activitat.
5: Dia 26 fem la tòmbola, que és el dia de la memòria, quan ho celebrem aquí a Esplugues, i la veritat és que fem un desplegament de molts actes, no? Primer donem informació de lo que és l'associació, també fem una demostració dels tallers cognitius que normalment fem els tallers que fem també, després fem tallers per nens i també fem un taller de material reciclable, pintura, pintar cares, o sigui, és una mica festiu. I el més important és que muntem la tòmbola en tots els regals que participen, totes les botigues, el comerç, entitats i persones anònimes d'Esplugues que ens ofereixen els seus obsequis, no? La veritat és que sense ells aquest dia no es podria celebrar, perquè són tan generosos i estem tan agraïts a tot el comerç d'Esplugues i a les entitats i a les persones que col·laboren desinteressadament amb aquesta tòmbola, que estaria tot el dia dient-li gràcies, gràcies i gràcies.
4: Seguim amb les activitats de dissabte 26 de setembre, que es faran al Parc de la Solidaritat. En aquesta ocasió, el tema que ens ocupa l'organitza Jugateca Ambiental i és qui viu al parc. És per descobrir, jugant, quins animals viuen als parcs i la seva importància. L'activitat s'inicia, com he dit, al Parc de la Solidaritat entre Can Clota i Can Vidalet a les 12 del migdia, i prèviament hi ha un espai de joc que s'inicia mitja hora abans. I per diumenge 27 de setembre tenim moltes més activitats. Una de les activitats que tenim és la Festa de l'Esport, la Cultura i el Compromís, que organitza el Centre Excursionista de l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7. Per parlar d'aquesta festa tenim el Jordi Musté, que ens farà un pessic molt breu i ens explicarà en què consisteix.
6: El plantejament és que la caminada itinerari de cultura i la gincama de marxa nòrdica es faran en paral·lel, és a dir, que vulgui fer esport, doncs marxa nòrdica, que vulgui fer cultura, té l'itinerari cultural, i després, quan ja tot estigui en marxa, cap allà a les 11:15, començaria el que serien els tallers. Dintre de l'entitat hi ha una secció que és la de Gaia, que és una escoleta que hi ha als matins per infants de 0 a 3 anys. Llavors faran tallers adreçats a aquesta edat, L'agrupament, escolta, farà tallers per orientats a, doncs, per nens de més de 3 anys, és a dir, estaríem a la franja d'entre 6 a 12-14 anys, i al centre excursionista muntarem un rocòdrom mòbil d'uns 5 metres d'alçada que per dir-ho d'alguna forma els infants podran fer escalada a empreses, no? I assegurats, perquè hi haurà un tècnic de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, etc. No?
4: Doncs ja veiem que aquest diumenge al matí tenim una activitat esportiva i cultural totalment garantida en tallers rocòdrom, amb un concert vermut, amb un dinar popular que es realitzarà, i després del dinar popular ja sabeu que ens agrada molt fer la tertúlia de després de dinar, i això s'anirà allargant. Per participar en aquestes activitats cal una inscripció prèvia, tant per les activitats lúdiques i esportives com pel dinar, i heu d'entrar a la pàgina web del Centre Excursionista d'Esplugues i allà trobareu directament les inscripcions a Festa 2026. El Baix Llobregat s'organitza la Baix Cicletada. És una activitat que ja porta molts anys que s'està fent, 23 anys en concret, i passa per Esplugues. Està previst que passi cap allà un quart d'onze, dos quarts d'onze. La inscripció a l'activitat es pot fer allà mateix, però s'ha d'anar una estona abans, o també a través de la pàgina web labaixbicicletada.wordpress.com. Allà trobareu l'enllaç sobre aquesta bicicletada del Baix Llobregat. El punt de trobada, la plaça Santa Magdalena, just a la porta de l'Ajuntament d'Esplugues. I com us he dit, si esteu a les 10 del matí i no teniu inscripció, doncs és de recomanar que ho feu abans. Cada diumenge es realitzen les portes obertes del claustre de Montsió per descobrir un espai únic a la nostra població. I el darrer diumenge de cada mes es fa una visita guiada. Es recomana que es faci una inscripció prèvia al mateix museu de Can Tintorer. Hi ha un preu mòdic simbòlic de 3 euros per inscripció. Les portes obertes són des de les 10 del matí fins les 2 del migdia, però la visita guiada té un horari de 2:15 i un altre a les 12 del migdia. Si voleu més informació, us podeu adreçar al mateix Museu de Can Tintorer, al carrer de l'Església, número 38. I ja que estem al Museu de Can Tintorer, us recomanem l'exposició Callissà, un modernista neogòtic. És una exposició dedicada a Antoni Maria Callissà, una figura clau i molt poc coneguda del modernisme català. L'exposició es pot veure fins l'1 de novembre. I en relació amb el modernisme, us volem recordar que l'exposició que s'està fent a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues sobre l'any Gaudí encara estarà oberta fins al 31 de desembre. Amb motiu del centenari de la mort d'en Gaudí, la biblioteca mostra un aparador cultural inspirat en l'obra d'aquest genial arquitecte català. I si dissabte podíem anar al Parc de la Solidaritat amb aquesta activitat ambiental, ara podem anar al Parc de Can Vidalet. Es fa una activitat que s'obre a les 12 del migdia, però mitja hora abans hi ha un espai de jocs per descobrir la importància de les abelles i fer espelmes amb cera natural. És una activitat de jugueteca ambiental i que es diu Abelles, guardianes de la biodiversitat. La mateixa entitat ens organitza Horts al Balcó. Aquesta activitat es farà al Parc de la Fontsanta i també s'iniciarà a les 12 del migdia. Parlaran dels horts urbans i les verdures de temporada. Acabem les activitats d'aquest diumenge 27 a les 7 de la tarda a la sala del teatre de l'Avent Centre Cultural, on els amics de la música clàssica i tradicional d'Esplugues ens ofereixen el concert Cançó d'Amor i de Guerra, una coneguda sarsuela catalana amb música d'en Rafael Martínez Valls i amb el text d'en Lluís Capdevila i Víctor Mora. Un espectacle que ens permet gaudir de la música i d'aquesta història d'amor entre l'Eloi i la Franzina. Podeu realitzar la reserva de les entrades per aquest espectacle a través de la plataforma Entràpolis, posant Cançó d'Amor i de Guerra. Esplugues de Llobregat. El Centre Cultural de Vens es troba al carrer d'Àngel Guimarà 27. Gaudeix del cap de setmana Esplugues i de les seves activitats culturals.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
2: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
3: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea!

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
2: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
3: Al carrer,
2: al comerç,
4: al lleure,
2: a les oficines,
3: als patis de les escoles,
4: als bars,
2: als hospitals.
4: Si vols que el català se senti,
2: parla'l.
5: Tria'l.
4: Reclama'l.
5: Activa't per la llengua.
2: És urgent. Fes-ho ara.

0: Informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: to find.
1: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural Elavens aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avens, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avens aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avensesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: El proper dimecres 30 de setembre, Discofòrum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discofòrum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimerà 106, Esplugues de Llobregat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
4: Esplugues FM.
3: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Moure soroll.
1: Tancarem l'edició 857 de Moure soroll amb algunes de les cançons del grup Not Da, projecte de Rafa, un dels dos membres de Pretóricos que acabem d'escoltar a la seva entrevista avui, i algunes de les seves cançons. Ens trobem la setmana que ve aquí, a Moure soroll.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bé, primer de tot, José Ramon, què és l'aula d'extensió universitària i quines activitats esteu realitzant? Ja sé que ara, en 20 minuts no podrem dir-ho tot, però intentarem que l'audiència es faci una petita idea del que és l'entitat.
0: Molt
2: doncs
0: bé.
2: Això, José Ramon, què és l'aula d'extensió universitària?
0: Pues mira, és un modelo de formació per a la gent gran, que un modelo de éxito en Cataluña. Sí que existen en otros sitios, incluso universidades de la experiencia y algunas cosas de este tipo, pero una organización como la que hay en Cataluña de 50 y tantas aulas de gent gran, nosotros somos el orden del número 50 o algo así, jóvenes con 10 años de ejercicio, diríamos, pero somos de las aulas relativamente jóvenes. Son aulas que están tuteladas hasta cierto punto. Yo creo que son muy autónomas, pero están tuteladas por las universidades, la Universidad de Barcelona, la Autónoma. Nosotros lo estamos por la Universidad Politécnica, porque, bueno, coincide que la presidenta, que la alcaldesa de Esplugas había sido catedrática y fue la que primero nos propuso que hiciéramos un aula de la gent gran que no existían en el Baix Llobregat. Y entonces ella, con quien tenía relación, ella y uno de los catedráticos y también el vicerrector, eran de la Universidad Politécnica de Cataluña. Empezamos en el 2010 y llevamos pues eso, un número de actividades semanalmente mientras dura el curso de octubre a junio, del orden de 30 y tantas, 40 actividades cada curso. Una mínimo cada semana.
2: Cada dijous.
0: Cada dijous hay conferencia y luego hay excursiones, visitas a museos dirigidas con profesores que nos acompañan a donde sea, al Manac, al Cosmocaixa o a museos de Reus, por ejemplo, que hemos estado, o de Olot, o de cualquier otro sitio de Cataluña, ¿no?
2: Explica'ns una mica com vau poder celebrar aquest desaniversari dintre de la Covid, i que a tota entitat li agrada poder celebrar-ho, però com vau inventar-vos o quina va ser la vostra creativitat per poder fer aquest desaniversari?
3: Hola, bon dia a tothom. No, ho vam tenir més fàcil, perquè la Covid tot just va començar, em sembla, que el 13 de març del 2020. I nosaltres això ho vam fer el mes de gener.
2: Ah, val, sí. Per tant,
3: no, ni de bon tros pensàvem que la davallada que després vindria. Bé, això va ser una celebració, molt maca, i sobretot dirigida als socis. 10 anys és una fita important, i sobretot per la gent gran, és una fita important. Aquesta fidelitat del soci que setmana rere setmana i any tres anys considera que les aules és una forma més de projectar-li, de donar-li satisfacció, de que d'alguna forma també ells estiguin interessats en el que hi ha al món, i sobretot és una tasca que fem nosaltres que ha estat tan ben rebuda que vam pensar que el dècim aniversari tenien que fer alguna cosa extraordinari. Vam preparar-ho, vam fer un àpat bufet, preparat per la senyora Miracles, que és una cuinera molt famosa i coneguda a Sant Just, i per supost el que ens va preparar era insuperable.
2: Té el seu espai de cuina, ella,
3: exacte,
2: la Cuina Miracle. Sí.
3: Cuina Miracle, sí. I va ser. A més, vam aprofitar perquè aquest mateix dia ens va donar la conferència a ella. Una conferència molt interessant. I dintre del que era aquest festeig que fem fer de l'APA, la conferència, ella té una faceta molt important, que és la de la pintura. Pinta uns quadres, francament, molt macos, molt interessants i boníssims. I vam aprofitar, i el que és la sala de l'auditori, vam penjar tots els quadros d'ella, pel qual tenim fotos, i qualsevol dia, si algú s'ho demana, li podem facilitar, tots els quadros d'ella. Per tant, va ser una

0: primerament, el que és la part pràctica va estar insuperable. Però és que l'acollida que vam tenir amb els socis, on es va omplir de gom a gom, perquè els socis, perquè aquests 10 anys, dona, i d'alguna forma el que sí és imprimeix un caràcter de relació social, d'amistat, i que ja aleshores es dona aquesta comunió entre el que és les aules i el soci que ens ve a veure. Tot això ens va fer que aquesta festa per nosaltres va ser una fita molt important, i pels socis també. No sé si es podrà repetir, serà irrepetible amb l'èxit que va tenir, però va ser una festa molt entranyable. Gràcies.
1: Que maco, perquè Frederic, tal com ho expliques, és, emociona, no?, de dir, ho vau poder celebrar d'una manera molt maca, encara no havia entrat la Covid, amb aquesta unió entre la cuina i la pintura, que és alegria, és vida, la cuina té colors, la pintura, evidentment, té tots els colors del món, no? Molt bé, i a més, aquesta interacció que tu expliques, social, entre els socis.
0: Sí, poder
1: estar en contacte i poder celebrar-ho. José Ramon, quin tipus de socis teniu a l'aula d'extensió universitària? Perquè, clar, dius, aula d'extensió universitària, dius, gent jove, universitaris, no?
2: Bueno, tenemos un carné de la universidad.
1: Muy bien.
2: Los niveles que son las conferencias son siempre, si podemos encontrar profesores jubilados, profesores eméritos, palabra muy famosa ahora, pues normalmente empleamos, les pedimos estas conferencias a profesores que tienen una gran experiencia en eso. De todo tipo, pero normalmente sí que tenemos que decir que los niveles de las conferencias son siempre del máximo posible. También podrías decir, claro, nosotros cuidamos mucho, por ejemplo, las conferencias de música y las conferencias de arte. Normalmente son profesores, casi siempre son profesores de un nivel que tengan también una capacidad de comunicación con la gente, y así, uh-huh, así es como se desarrollan, ¿no? A lo largo de estas que te he dicho, que pueden ser unos 400 actividades que hemos hecho entre estos más de 10 años, pues yo diría que prácticamente todas han sido para nosotros un éxito. No quiere decir que alguna haya tenido un contenido tan vasto, tan importante, pero normalmente los que vienen son profesores que incluso, no sé, ayer o antes de ayer veía yo en televisión que salía el Ignacio Rivas, que José Ignacio Rivas, que explicaba lo de la búsqueda de tierras donde se podría llegar a vivir de la misma forma que aquí de tierra. Puedo decir que cuando vino y explicó todas las cuestiones de astronomía, estaban totalmente asequibles al nivel de gente con un cierto nivel cultural, que yo diría que es bastante extenso entre todos los que son socios, pero al mismo tiempo con un esfuerzo por parte de los conferenciantes de no entrar en fórmulas como si fuera un Einstein o
1: claro, y que siguen muy divulgativos.
2: Normalmente son, sobre todo en el nivel de CIR universitario, aparte de estar tutelados, es que el nivel de las conferencias es elevado. Es culto.
1: Pel que dius, les conferències que van en el sentit de la música o dels compositors tenen molt d'èxit, no? Són molt, molt curades.
2: Bueno, totes tenen, majorment totes tenen èxit. Alguna puede ser que sea un poquitín más dura, pero normalmente son todas, porque las conferencias, por ejemplo, sobre viajes, tuvimos una de Islandia preciosa, o de Egipto, o de otro tipo de conferencias, esas suelen tener también, son todas conferencias que tienen mucho éxito. Ahora, otras conferencias, como pueden ser históricas o un poco técnicas, también tienen atractivo.
1: I per fer-se soci de l'aula, què hauria de fer jo, per exemple? Jo ara ja tinc 59 anys, per tant, jo sóc candidata a ser associada. de l'aula. Què he de fer per fer-me associada de l'aula i poder subscriure amb aquests programes que te diu?
2: Mira,
1: com ho fem?
2: Puedes, si quieres ir a alguna conferencia que te interese más, que nosotros habrás visto que hacemos publicidad,
1: sí,
2: ponemos pósters en los que se dice cuáles son las conferencias. Si lo que quieres es tener todas las conferencias, ya decidirás tú si una no te interesa o si lo abres. Lo único que hay que hacer es apuntarse a un listado de que tiene Federico, precisamente es el que lo lleva todo, sí, esto, y hacerse socio.
1: ¿Y cómo faig?
2: Nosotros pedimos que se rellene una boleta,
1: uh-huh,
2: y cobramos al primer socio, normalmente por parejas, pero al primer socio cobramos 40 euros por la cuota anual. Puede ser que tenga una pareja y entonces al segundo no le cobramos más que 15 euros. O sea que en conjunto la pareja por 55 euros es todo, toda la asistencia, más luego todas esas excursiones y visitas que siempre son subvencionadas, siempre son, sí, de menor precio que el coste, si nos vamos al sur de Francia o nos vamos a Reus, ¿no?
1: Frederic, està explicant per fer-se soci, però no hem dit, per exemple, cap correu electrònic o algun contacte, perquè si jo em vull fer sòcia, jo sé que ho tinc molt fàcil. Entro al Google i poso Aula d'Extensió Universitària d'Esplugues i allà ho tinc tot. O gairebé, el senyor Google m'informa de moltes coses. Però em podeu donar ara, per poder dir a la nostra audiència, què hem de fer exactament per fer-nos socis de l'Aula d'Extensió Universitària?
0: Mira, nosaltres, claro, hem parlat abans de que nosaltres teníem a la pàgina web, uh-huh, allà hi ha totes les dades per fer-se. Els cartells que nosaltres posem pel carrer,
1: pel carrer, sí,
0: doncs allà ja posen totes les condicions, l'adreça, el Gmail, o sigui, el correu, etcètera, ja per poder-se, d'alguna manera, no és cap dificultat en aquest sentit per poder contactar amb nosaltres, perquè
1: sí,
0: la informació està a l'abast i de tothom, o sigui que hi ha aquesta facilitat. T'ho puc dir de memòria, però el nostre correu seria aaugge@gmail.com. Repeteixo, aaugge@gmail.com seria la nostra. I un petit, doncs, una mica d'aclarir el que està dient, doncs, el José Ramon,
1: uh-huh,
0: i és que abans has preguntat la col·laboració.
1: Sí.
0: Bé, nosaltres no som una entitat tancada, que el que fa ell és per ells. Aviam, és pels socis.
1: Sí.
0: Però nosaltres hem rebut, en aquests dies, algun tipus d'altra associació que ens ha dit, escolta, ens podeu facilitar alguna d'aquestes xerrades, tot. Hem estat oberts amb això. La cultura és per tothom, no és per uns quants. I, per tant, si alguna associació que s'ha donat el cas ens ha demanat alguna xerrada d'aquesta, li hem facilitat.
1: Molt
0: perquè
1: bé.
0: Això és per tothom. No només, això és per tothom. M'explico? No pels socis que tinguem.
1: Per tothom.
0: Perquè la cultura és per tothom. I això és la nostra tasca, també.
1: Molt bé. Moltes gràcies al José Ramon García, també moltes gràcies Frederic Piqué per haver estat avui amb nosaltres per explicar-nos 5 cèntims de l'entitat. M'agradaria emplaçar-vos per una propera ocasió, poder d'aquí uns mesos. Ja sabeu que estem fent entrevistes a diverses entitats d'Esplugues i voldríem seguir en contacte amb la tasca que feu amb aquest col·lectiu de l'Aula d'Extensió Universitària, de la divulgació, de la cultura i el que has dit abans, que m'ha agradat molt, Frederic, d'aquest contacte social que feu entre els vostres associats.
2: Pues moltes gràcies, Isabel.
1: A vosaltres.
2: Estaremos contigo.
1: Sí. Seguimos en contacto,
0: Moltes gràcies,
1: Frederic,
0: per aquesta oportunitat que ens has donat de donar a conèixer.
1: Bueno, Esplugues,
0: perquè és una forma, sí, també de que nosaltres, vosaltres i tothom accedeixi a aquesta informació. Moltes
1: doncs,
0: gràcies.
1: També des de la ràdio fer la tasca, que realment la ràdio està creada per divulgar la cultura de la nostra ciutat. Per tant, moltes gràcies a tots dos, en José Ramon, a Frederic, i serà fins la propera ocasió que ens tornarem a veure, i una abraçada molt gran virtual per tots els vostres socis, val?
2: Gràcies, Isabel, una abraçada.
3: Gràcies, Isabel.
1: A tu.
4: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfuster@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
5: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
1: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
5: Els dilluns de 19 a 21 hores.
1: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui us parlarem de disciplina, memòria, estratègia, tàctiques, coneixement i concentració, tauler i peces. Però si us dic chaturanga, sabeu de què parlarem avui? Avui estem amb l'Eduard Pagès. Bon dia, Eduard.
3: Bon dia.
2: Formes part del club d'escacs d'aquí d'Esplugues l'Avenç.
3: Exacte.
2: Ets veí del barri del Gall?
3: Era veí del barri del Gall, vaig néixer allà, ara visc a Sant Feliu, bueno, ja fa anys que visc a Sant Feliu.
2: Però la teva relació amb Esplugues no s'ha aturat mai?
3: Mai, mai, mai. O sigui, visc a Sant Feliu i hi ha un club d'escacs molt potent, però jo sempre he vingut aquí. L'arrel tira.
2: Amb tu parlarem de dues coses, tant del club d'escacs d'aquí del Centre Cultural de l'Avenç com de la crònica de la vida d'Esplugues per tots els articles que has fet. Uh-huh. I jo crec que ara estem parlant amb una persona que per mi aquí a Esplugues és la que coneix millor la història dels escacs, però no solament a Esplugues, sinó a nivell mundial, perquè hauríem de parlar com comencen els escacs, com s'inicien. Hi ha una llegenda de que un savi va voler donar una lliçó amb un sobirà de la Índia, perquè es veu que era molt orgullós. És una fàbula, és real?
3: No, és una fàbula que és maca, perquè aquest sobirà li va dir que volia, i ell va dir que un gra d'arròs al primer quadre, i després anar doblant simplement els grans d'arròs en els 64 quadres. I resulta que hi havia havia de posar tants grans d'arròs que no els tenien tot l'imperi. Ah, però és una fàbula, esclar. Però bueno, jo t'he de dir que potser sí que sóc el que més sap del club d'escacs Esplugues, l'Avenç.
2: L'Avenç, sí.
3: Ja a nivell mundial ja seria una miqueta massa.
2: Però a nivell mundial m'interessa,
3: però
2: sí.
3: Sí, però...
2: Doncs amb aquesta fàbula tan bonica, ara no començarem a descriure com és un tauler d'escacs, perquè jo crec que tothom ja sap que és un tauler, ni les figures. Uh-huh. Però una pregunta, les figures dels escacs es corresponen a la vida real?
3: Sempre s'ha dit que els escacs és la representació d'una batalla, no?, en un tauler d'escacs, no? I algú havia dit que tant de bo les guerres es resolguessin en els taulers d'escacs, no? Però, bueno, l'alfil és el bisbe en un primer moment, la dama és la reina, el rei, els peons són els soldats. Si vols fer una comparació, el que sí que et puc dir és que els escacs és un joc, digue-li un esport-ciència, que no te l'acabes. És la fàbula aquella de les grans d'arròs, en el fons és veritat. Tot just ara els ordinadors més potents poden abastar moltes de les possibilitats que té els escacs, però encara no totes.
2: Déu-n'hi-do, eh? Mm-hmm. No poden abastar encara totes les possibilitats.
3: És que els escacs té... No sé si és, ara mentiria, però no sé si a la jugada 6 o 7 o 8 ja hi ha milions de combinacions diferents de jugades possibles en els escacs. Per això és tan maco, perquè els escacs ningú és perfecte jugant als escacs. Ningú ha arribat a saber-ho tot, home, jugant als escacs.
2: I en la vida real els escacs han incidit molt, perquè des de la infantesa hi ha escoles d'escacs, a les mateixes escoles també s'ensenyen escacs, a la vida real, al cinema. Moltes pel·lícules fan referència als escacs, de vegades hi ha pel·lícules que simplement hi ha una imatge que es veu un pare o un avi amb un fill o un net o una neta que estan jugant i aquella imatge ja et diu molt.
3: Sí.
2: No cal explica absolutament res, perquè és una imatge familiar.
3: Uh-huh. Sí, darrerament hi ha hagut la sèrie aquesta, Gambito de Dama.
2: Que me la vaig empassar de seguida.
3: I sí, sempre que hi ha algun esdeveniment o alguna pel·lícula així que impacta una miqueta més, també creix l'interès pels escacs, no? Els escacs als Estats Units van créixer moltíssim quan Bobby Fischer, a l'any 73, va guanyar el campionat del món, 73 o 74, ara no et sé precisar, va guanyar el campionat del món guanyant a Spassky, el rus, que els russos eren els millors del món. I aleshores allò va créixer els escacs a nivell dels Estats Units increïblement, i a nivell de tot el món, aquí a Espanya també. Vull dir, de vegada en quan els escacs, per algun esdeveniment concret o alguna pel·lícula o alguna sèrie o algun... Bueno, doncs creixen, eh? Tothom parla dels escacs durant una temporada, després torna a baixar una altra vegada. És un esport minoritari, per això.
2: Les èlits mundials dels escacs són molt competitives, però a nivell local o a nivell comarcal, com funcioneu els clubs?
3: Bueno, nosaltres pertanyem a la Federació Catalana d'Escacs. Aleshores, la Federació ara mateix estem jugant a la Lliga Catalana, que la Federació organitza, i hi ha també competicions individuals, val? Però bàsicament la competició més important és la Lliga Catalana d'Escacs, i tots els clubs de, diguéssim, de Catalunya, jo no crec que hi hagi cap club que no participi en la Lliga Catalana, és la competició més important. I bàsicament és això, hi ha diferents divisions. Nosaltres, per exemple, al club tenim, al club d'escacs Esplugues l'Avenç, tenim dos equips, l'equip A, que juga en una divisió, que és la preferent, diguéssim que de la província de Barcelona és la més alta, i l'equip B, que està jugant a segona provincial, dos categories per sota. Per sobre nostra també hi ha més divisions encara, eh? No som l'elit, eh? Però, bueno, juguem en una categoria que està força bé, i aleshores en aquestes divisions si pots pujar, pots baixar, com qualsevol competició.
2: Doncs va, ara anem a explicar que el club d'escacs d'aquí d'Esplugues l'Avenç es troba a l'Avenç Centre Cultural, que està al carrer Àngel Guimarà 27, i per les persones que ens estiguin escoltant i estiguin interessades, doncs explicarem una mica els horaris que teniu i doncs aquestes categories, els dies que us reuniu, com ho feu, si teniu escola d'escacs o no. Explica'm tot això.
3: Hem tingut fases en què hem tingut nens. Jo vaig tenir, quan era, vaig ser president, vaig tenir nens alguns dies a la setmana. Passa que, com és dur, tothom té la seva feina. Però bàsicament nosaltres ens reunim el dilluns a la tarda, quarts de set, sis i mitja, quarts de set, fins a les 8:30, 9 de la nit, dilluns i divendres.
2: Pels que vingueu a l'Avenç i passeu pel carrer Josep Campreciós, doncs si us fixeu a la façana, a la part de baix, en unes finestres, i a vegades us veiem com esteu jugant, sobretot quan fa bon temps que no teniu les finestres tancades. Mm-hmm. I allà fa molts anys que esteu, al soterrani.
3: Allà tota la vida. Jo no recordo un altre lloc. Penso que des de... Jo era petit, jo tenia 9, 10 anys, 11, que vaig començar a venir al club, perquè el meu pare em va... que el meu pare és dels fundadors de la primera fase del club, i sempre hem estat allà, sempre hem estat allà. Ara estem una miqueta, tenim una miqueta més d'espai, havíem tingut un local una miqueta, però quan es va fer la reforma de l'Avenç ens van donar una miqueta més d'espai, estem una miqueta més amples, agraïts a l'Avenç.
2: Doncs ara això ens dona peu, ja que parles del teu pare com a primer fundador, dels primers fundadors, amb altres persones. Mm-hmm. Doncs anem a parlar una mica de la història del club d'escacs d'aquí d'Esplugues l'Avenç, que tu ja n'has parlat en els teus articles a la Crònica de la Vida d'Esplugues. Mm-hmm. I ara sí que ens endinsem amb la història, que és el que a tu t'agrada, com a doctor de història que ets, t'has centrat amb això, amb explicar-nos a través de la crònica aquesta història apassionant i que tu i la teva família tant...
3: Sí, sí, sí.
2: Us ha tingut.
3: Sempre m'ha interessat, i amb aquests articles que he anat fent durant tant temps, doncs he combinat les dues de les meves tres grans passions, no?, que són els escacs i la història. La tercera no em dona tantes alegries, eh? Soc de l'Espanyol i ja saps el que passa.
2: Ja estem veient el que
3: ja
2: passa, sí.
3: Doncs vaig començar primer perquè ja feia temps que volia fer, però vaig llegir ja fa molts anys un article del Josep Maria Puiggrós a la Crònica. Jo havia escrit abans també, però no d'història, sinó, bueno, articles sobre el club, sobre els CACs en general, i ell va fer referència a un fulletó que s'havia editat als anys 30, anys de la República, dins del butlletí del grup excursionista Germanó, que estava aquí a l'Avenç.
2: Que va fer un llibre. En sí. Joan Puiggrós va fer un llibre parlant.
3: Ah, exacte, sí. Sí. Doncs ell va escriure també, ell que escriu a la Crònica, va dir que dins del butlletí del grup excursionista Germanó hi havia el fulletó del Club d'Escacs Avenç d'Esplugues, que aleshores es deia així. I, bueno, simplement va fer un article parlant d'això. I aleshores em va interessar tant que vaig començar a buscar números, vaig anar a la Biblioteca de Catalunya, vaig anar per tot arreu fins que vaig trobar tots els números, pràcticament. I sí, sí, dins del butlletí hi havia el fulletó aquell, i en aquell fulletó, que comença l'any 32, no des del principi de la fundació, doncs allà hi havia moltíssima informació. Aleshores jo vaig anar a buscar abans de l'any 32, abans del fulletó, perquè el club ja estava en marxa quan es comença el fulletó aquest. I vaig trobar en una revista que es diu Els Escacs a Catalunya, que s'editava aleshores als anys 30, que la primera referència que es fa al Club d'Escacs Esplugues-la-Vens, diguéssim que la data d'inauguració oficial seria el 5 de març del 1931, que aleshores s'explica ja a la revista que aquí van fer unes simultànies i després uns parlaments i es va inaugurar. Aleshores vaig anar a buscar, vaig a buscar el fulletó, aleshores el butlletí de la Federació Catalana d'Escacs, què en diu? I el butlletí de la Federació Catalana d'Escacs, en el número d'abril del 31, va ser quan parla de la primera junta del Club d'Escacs a Vents d'Esplugues, val? I a partir d'aleshores, doncs, mira, el primer article que vaig fer de la història del club va ser, com dir-ho, una acció poètica, no acció poètica, sinó que vaig parlar de la vinguda de la República a Espanya l'any 31, i ho vaig fer coincidir amb l'anunci en el butlletí de la Federació Catalana d'Escacs de que l'any 31, d'abril del 31, es parlava de la primera junta. Val? Som d'una miqueta abans, el dia 5 de març, no? Però bueno, ho feia coincidir amb l'abril i tal. I a partir d'aleshores, doncs, entre butlletins de la Federació Catalana, fulletons del club, doncs, he anat explicant tot el que hi havia, barrejat amb la història, doncs, d'Esplugues, el que passava, que estava passant políticament també a Catalunya, com que la gent que forma part del club, que crea el club, és gent que també és del Club Excursionista Germanó, com a mínim els primers components, els que ho creen, doncs són gent molt catalanista, que fa moltes activitats, que surt, que... I aleshores, doncs sí, vaig començar i no he parat fins fa un any i poc, que ara ja no parlo del Club d'Escacs, perquè el Club d'Escacs es va fundar l'any 31 i fins a l'any 35. L'any 35 desapareix.
2: Una vida curta.
3: Sí, la primera fase és una vida curta però intensa, perquè hi ha molta activitat, és gent amb molta empenta, que fa moltes coses, hi ha una secció, de seguida es munta una secció de nens, però 20 nens que fan també el torneig social infantil. El primer president del Club d'Escacs és en Josep Fontanals. Entre els fundadors està el meu tiet, jo abans he dit el meu pare és molt jovenet, juga, però en la secció infantil. Josep Pagès, que és un dels fundadors, que està en la directiva, la primera directiva, i el millor jugador d'aquella època era un tal Josep Campreciós, que no és el del Carçaporal del Somaten, no és tampoc el regidor de la Unió Rabassaire, que també es diu Josep Campreciós, que a vegades quan busques i fas la història en un poble petit i hi ha molta gent que es diu Josep i molta gent que té el mateix cognom, sí, et fas un lío fins que no et destries. No? Aquest es deia Josep Campreciós Batllori i el club té, ja dic, una vida curta, la primera fase, però intensa. Hi ha fins i tot un himne, tenim himne del club, que en el Correllengua del 2009 el Marcel Casellas el va recuperar. Jo tenia del fulletó la partitura, però no sabia, jo no sé música, eh? I aleshores en el Correllengua del 2009 me'n recordo que el Marcel Casellas va convidar perquè escoltés l'himne, que el va fer un músic que també era aficionat als escacs en aquell moment, que es deia Anicet Vella. Curiositat que, per això dic, et dona una miqueta la idea de que hi havia una empenta molt gran en aquell moment, hi havia moltes ganes de fer coses i fins i tot tenim un himne. No?
2: És curiós perquè, o no curiós, amb totes les persones que he estat parlant, una d'elles amb el Joan Puiggròs, que va fer aquest llibre de Germanó, o amb el Jordi Udina...
3: Jo he dit Josep Maria Puiggròs,
2: sí,
3: i és Joan Maria.
2: Sí, és Joan Maria Puiggròs, sí. O amb el Jordi Udina, que ha fet el llibre de l'Avens, La veu d'un poble... Uh-huh. tots coincideixen en dir que els anys entre el 31 i el 36 van ser d'una efervescència cultural brutal, amb una gran participació de tothom.
3: Jo estic d'acord, sí, sí. Mm? Sí, sí, jo també ho he vist. Sí, sí. En aquell moment ja et dic que el Club d'Escacs creix de manera exponencial, vull dir, en pocs anys hi ha una crescuda, i fins i tot quan s'està acabant el club s'està parlant de que s'està formant un grup de dones escaquistes, la qual cosa és molt, molt curiós també, però no sé què passa l'any 35 que se'n van orris, la cosa no acaba de funcionar. Sí que és veritat que a l'any 35 també hi ha el trencament entre el grup excursionista Germanó i l'Avens, que se'n van a la plaça de Santa Magdalena, número 15, crec que és. Però ja una miqueta abans, el Club d'Escacs ja deixa de fer el fulletó dins del butlletí del grup excursionista. I l'any 35 ja desapareix de les primeres competicions oficials de la Federació Catalana, que aleshores no era la Lliga Catalana com ara, sinó que era el campionat del Baix Llobregat. Val? L'any, em sembla que el primer campionat de l'any del Baix Llobregat que es va fer per la Federació va ser el 1932. I aleshores hi havia només, en aquest campionat només va participar la penya d'escacs de l'Ateneu de Sant Boi, la secció d'escacs de la Unió Social de Cornellà, l'escola de declamació Miquel Roixas de Sant Feliu i el club d'escacs Avens Esplugues. Vull dir, eren poquets els que hi havia, però el club era un d'ells. Posteriorment, Colònia Güell, el Foment de Molins de Rei, l'Ateneu Sant Justenc s'hi afegeixen, però en aquell moment és un dels clubs primers, a més fan moltes activitats, a més conviden el president de la Federació Catalana a venir aquí, conviden el campió d'escacs de Catalunya a venir a fer unes simultànies aquí, és a dir, que hi ha molta activitat, hi ha molta... Per això de cop i volta sorprèn que es talla i no sé què va passar. No sé quin...
2: Doncs aquestes baralles que a vegades hi ha en les poblacions, no? Sí. Que no hi ha una explicació històrica general, sinó sí, simplement de baralles entre la mateixa gent, els mateixos grups, perquè coincideix, sí, amb el grup Germanó i tot això, sí, que estaves dient.
3: Sí, sí, sí. Jo crec que lo del Club d'Escacs hi ha una mala maror anterior. En algun dels articles sí que dic que, perquè veig que Josep Pagès, que era el meu tiet, havia estat president, quan era president, de cop i volta deixa d'estar fins i tot a la Junta, desapareix, ja no, ni juga. Clar, jo no li vaig poder preguntar mai perquè ell va morir, jo era un nen, i al poc deixa de funcionar el fulletó i al poc deixa de sortir el Club d'Escacs en les primeres, en els posteriors campionats del Baix Llobregat. Aleshores, no sé, bueno, està allà. El Club Excursionista Germanó sí que després també es baralla amb l'Avens. Jo no sé si té relació o no, jo crec que no, que és independent. I aleshores se'n van a la plaça de Santa Magdalena, com t'he dit, i el primer president del club, Josep Fontanals, i Josep Campreciós Batllori, que és aquest jugador d'escacs, que són els dos, diguéssim, dos dels elements que eren molt units al Grup Excursionista Germanó, se'n van amb el grup excursionista també, se'n van fora de l'Avent, se'n van allà a la plaça Santa Magdalena i creen allà la seva pròpia secció d'escacs. I aquí a l'Avent es deixa de parlar, ja no he trobat més informació, i l'any 35 s'ha de dir que desapareix el club, la primera fase, diguem, de la primera etapa del club.
2: I quan es reinicia la segona fase?
3: Doncs quan es reinicia la segona fase jo vaig estar mirant i hi ha una primera referència a l'any 43, una revista que es diu Ataque, que és la Frente de Juventudes, ha canviat tot, i hi ha uns camarades, aleshores, que es diuen així, que estan jugando el campeonato, i entre ells està, doncs, són un germen, vull dir, és l'inici, no?, de que s'està tornant a jugar escacs en algun lloc, no, perquè no hi localitzat si era aquí a l'Avens o on eren, i aquests camarades, bueno, hi ha aquesta petita referència, ja no torno a trobar res més fins a l'any 47, que és quan aquí a l'Avens es torna a juntar alguns parts d'aquells camarades que han començat a jugar, que surten en aquesta revista, i altres, i es torna a reemprendre l'any 47 al Club d'Escacs. O sigui, del 35 al 47 i aquest 8.
2: Ja, perquè estem en un moment polític, el 47, de dictadura, i en el que en algun moment determinat totes aquestes estructures que tenim republicanes cauen, uh-huh, i el moviment va recuperant
4: poc a poc.
2: Aquestes entitats culturals, com és l'Avent Centre Cultural, i es van implementant, el moviment es va implementant a les nostres entitats culturals, que deu ser aquest moment aquí a Esplugues, entre el 44 o així, fins i aquestes dates que dius tu ara, del 47, amb el Club d'Escacs.
3: Exacte. És quan es torna a fundar el club. Aleshores és Club Ajedrez Esplugues, i el primer president és un tal Voltanya, i el vicepresident crec que el coneixeràs, Gerard Almató, i el secretari Andreu Almató.
2: Doncs el meu pare i el meu tiet.
3: I el tresorer Bonaventura Pagès, que és el meu pare. Aleshores sí, que a l'any 47 són joves entre 18 i 20 anys que inicien la segona etapa del club.
2: Doncs ara descobrim que tenim un vincle paternofilial, que els nostres pares ja es coneixien
3: eren companys, està clar. Per informació teva, que Gerard Armató jugava molt bé, el teu pare, i va ser campió social l'any 49. És una dada que he trobat.
2: Sí, que jugava molt bé i els fills ens van ensenyar a jugar als escacs. Sí.
3: Doncs mira, ja, aviam si veniu.
2: El meu germà ja no viu aquí ara, està vivint a Molins de Rei, però sempre li ha agradat molt al meu germà jugar-hi.
3: I des d'aleshores, des de l'any 47, que es fan els estatuts, que es funda una altra vegada el club, aquesta segona etapa, fins ara, ininterrompudament. De seguida va ser president Joan Brilles, que és un president que està força anys, que fa moltes coses també pel club, que ha fet tantes coses i ha ajudat, i que se'l fa també president honorari, mentre es van passant altres presidents, i ininterrompudament ja no hem parat fins ara. No hem parat cap any. Podem dir que som un club que en cap any, des de l'any 47 fins ara, no hem deixat de participar ni un sol any en el campionat de Catalunya per equips, que es deia abans, ara es diu Lliga Catalana, i sempre amb dos, tres equips.
2: Teniu alguna època determinada que aquí a Esplugues feu algun tipus de competició per convidar els oients que estiguin atents a l'agenda?
3: El club ha tingut moltes fases. Ara estem en una fase de supervivència, ja fa temps. Vull dir, allò de som els que som i
2: ens... Sou pocs,
3: ara serem uns 25 jugadors. 25...
2: No està malament, 25 jugadors.
3: Sí, però en una població que té
2: 47.000 habitants,
3: sembla una miqueta poc, no? Una miqueta pobra. El club ha tingut fases més, de un club amb una trajectòria de molts anys, doncs és normal, té fases de més altes. En els anys 69-70, que és quan ho agafa Josep Solà, que és un president que va fer moltes coses, es van fer tornejos interescolars aquí a Esplugues, on hi participaven 10 col·legis d'Esplugues, tornejos infantils, juvenils, hi ha èpoques en què després la cosa baixa, després torna a pujar.
2: També hi ha una escola d'escacs a la Plana, vull dir que cadascú una miqueta cobreix l'espai que es queda a fer, no?
3: Exacte. Nosaltres ara funcionem, tot i que som entitat pròpia, funcionem més com una secció de l'Avens. De fet, si algú ens busca dintre de l'Avens, som el grup d'escacs.
2: La pàgina, sí. Si entreu a la pàgina, que és avencesplugues.cat, doncs busqueu a seccions, allà trobareu la secció dels escacs. Has dit que sou uns 25 jugadors, 25 socis. S'ha de ser soci de l'Avens o només de la secció? Com funcioneu?
3: Sí, nosaltres demanem que tothom que vingui al club, doncs en un moment o altre es faci soci de l'Avens, perquè estem a dintre de l'Avens, perquè el local és seu, hem estat tota la vida i molt agraïts i tal, però per això li demanem a la gent que ve que es faci soci de l'Avens, simplement. I si està interessat a federar-se, a jugar, doncs aleshores treure's la llicència federativa per jugar a campionats, per jugar amb nosaltres al campionat per equips o jugar a tornejos individuals. Una llicència federativa sènior ara mateix està per 40 euros, més o menys. Un jubilat paga 25 i els nens solen pagar uns 13 euros anuals, vull dir, per estar federat i poder jugar a competicions.
2: Doncs, Eduard, hi ha moltes coses que podríem parlar dels escacs. Per exemple, el propi nom, d'on ve l'origen d'aquest nom dels... Perquè en castellà és ajedrez i en català és escacs. I jo crec que la paraula ve del llatí, d'escacus, escacsus, no?
3: Doncs, si vols que t'ho digui, veus com no sóc un expert mundial en la matèria, perquè no sabria dir-te. Suposo que ve de la forma del tauler escaquejat.
2: Buscant a internet, en una pàgina de Sapi, ens diu que la paraula escacs prové del llatí escacus i en el mot castellà, en canvi, prové de l'àrab de escrachtac, o algo així. No ho sé pronunciar bé, val? I que és un joc que prové de la Índia, que té un origen de la Índia, que això ja ho has explicat abans.
3: Sí, i sí que és veritat que aquí la introducció dels escacs a Europa es fa via la península Ibèrica. Això està documentat. I sí, a l'edat mitjana aquí tenim el millor jugador d'escacs de, en aquella època del moment, un tal Ruy López de Segura, que és un monjo castellà. Es diu també que, per exemple, com a curiositat, que la dama dels escacs, la reina, es mou com es mou, que és la

0: reines molt més importants que Isabel la Catòlica a nivell europeu, i només hauríem d'anar a parlar d'Eleonor d'Aquitània, per exemple. Per mi, un personatge molt més important que Isabel la Catòlica.
1: Però has de tenir en compte que els escacs van passar primer per Espanya, i aleshores doncs aquí van començar a posar normes que després algunes han quedat.
0: I si tenim en compte que el corredor del Mediterrani ha de passar per Madrid, el que passa per Castella, ja em puc creure tot el que em diguis.
1: Exacte.
0: Doncs, Eduard, la teva professió o la teva formació acadèmica com a doctor de història que ets, a part de portar-te a estudiar els escacs aquí a Esplugues...
1: Jo vaig fer la tesi doctoral totalment plan de hobby, eh? Vull dir, jo he estat treballant sempre a l'hospital, primer 2 de maig, ara estic en el Brogi, i a les estones lliures he fet la carrera i he fet la tesi doctoral, i jo em vaig doctorar amb una tesi que es diu Utilitat i obrerisme a la Catalunya del segle XIX, de 1868 a 1898, és a dir, pensament anarquista. No té res a veure amb els CACs, no té res a veure... Però, bueno, en aquell moment em va interessar el tema i vaig fer la tesi, està penjada a internet, la tesi en xarxa, aquí, si no la vulgui mirar.
0: Interessant, eh? Perquè tot aquest tema anarquista, els cors d'en Claver i tot això, està molt relacionat amb la nostra història de Catalunya,
1: Sí. Els cors de Claver surten en la tesi.
0: A la teva tesi.
1: Però ara m'ha servit molt perquè, com que el Club d'Escacs l'any 35 desapareix, i jo volia seguir fent la història, però clar, el que no volia era saltar del 35 al 47 o al 43, que comença algú a jugar, i al 47 que comença una altra vegada al Club d'Escacs, no? I dic, no, doncs què passa al 36 aquí? I al 37? I al 38? Hi ha una guerra civil. I aleshores la meva formació i la meva dèria, la meva passió per la història, doncs m'ha portat a investigar la guerra civil a Esplugues. I ara els articles que estic fent ja des de fa ben bé un any i mig a la Crònica de la Vida d'Esplugues són sobre la Guerra Civil d'Esplugues, i m'estic aprofundint en el tema, m'apassiona, i m'estaré, crec que, diversos anys enviant articles bimensuals a la Crònica sobre la Guerra Civil. He anat a l'Arxiu d'Esplugues, estic anant a l'Arxiu Comarcal de Sant Feliu, estic a internet, i penso que, bueno, és una aportació que s'havia de fer, perquè s'ha parlat de la Guerra Civil aquí a Esplugues, però no s'ha aprofundit. Sí que hi ha articles molt interessants de la Roser Vilardell, s'han escrit coses, jo no vull deixar-me a ningú, el grup d'estudis,
0: Jordi Amigó, en Josep Maria Gelabert, per exemple.
1: Sí, no vull deixar ningú, ni molt menys, eh? Però crec que falta aprofundir-hi més, no? I que no sigui un capítol d'un llibre general sobre Esplugues, sinó parlar i aprofundir. I és el que intento fer en aquests articles. La forma de l'article em va molt bé, perquè un article bimensual em dona temps per anar estudiant, anar investigant i anar escrivint tot el que vaig investigant, i a més m'obliga a no deixar-ho i anar... La forma de l'article bimensual m'agrada per això, perquè és un repte fer un article cada 2 mesos, que sembla molt de temps, però quan vols escriure sobre història i t'has de documentar i has de buscar, investigar i tal, és un temps que em sembla que està correcte, un parell de pàgines i anar aprofundint i anar avançant en la història d'Esplugues. Intento aportar això. Quan comences a aprofundir en un tema, comences a trobar coses, i que el tema se't va fent gran, gran, gran, gran. I el que he après després de fer una tesi doctoral és que primer ve un pas i després ve un altre pas i després un altre pas. Jo quan vaig començar a fer la tesi em pensava, dic, on m'he ficat? No? O sigui, on m'he ficat treballant? I perquè el tema es anava fent immens. Però bueno, no tenia pressa, jo no volia donar classes després a la universitat, sinó que ho feia per hobby. Vaig anar a Amsterdam a investigar, a l'Institut d'Història Social d'Amsterdam, a buscar informació. Bueno, doncs vaig anar quan vaig poder, i vaig anar fent, i vaig trigar 10 anys en fer la tesi doctoral. què trigaré en acabar la Guerra Civil, les plugues, cada dos mesos una entrega d'un parell de pàgines? No tinc ni idea, però com no tinc pressa i com que m'apassiona, espero que molt.
0: Doncs esperem que

0: quan acabis tots aquests articles o no, perquè si es fa molt llarg et tornarem a convocar un altre dia, bueno, perquè exacte. Vinguis i dir-te com a detall o com a informació que en Joan Puiggròs també va fer la seva tesi doctoral amb 70 i pico d'anys ja, eh? Vull dir, ara en té 80 i escacs, doncs va trigar també bastant, eh? No hi ha pressa amb les tesis.
1: No. Jo la meva la vaig fer l'any 2007, la vaig, diguéssim, presentar l'any 2007 davant del jurat, i era perquè jo vaig fer història i com que m'agrada molt llegir volia fer més coses, se m'havia acabat la carrera, dic, bueno, vaig a fer no sé, filosofia, per exemple, no? I vaig voler fer filosofia, però em demanaven una nota massa alta, notes d'excel·lent i de matrícula d'honor, tampoc treballant no són fàcils de treure, aleshores vaig dir, bueno, doncs com que em demanen per filosofia una nota de tall molt, molt alta, dic, pues, saps què? Continuo i faig els cursos de doctorat i faig la tesi doctoral, i així va anar, i una cosa porta l'altra i fins que vaig acabar.
0: Doncs la sort que hem tingut de que no hagis fet una altra carrera i que t'hagis fet aquest doctorat, perquè t'ha donat per seguir investigant en la història d'Esplugues a través dels escacs i ara a través de la Guerra Civil.
1: Potser sí, mira. Està.
0: Doncs gràcies, Eduard Pagès, per estar avui amb nosaltres en representació del Club d'Escacs d'Esplugues i de l'Event Centre Cultural. També gràcies a la Connie Antolinos, que ella és la presidenta del club, la primera dona presidenta del Club d'Escacs d'aquí d'Esplugues i de l'Event Centre Cultural, per haver-nos aportat aquesta informació i també per oferir-nos aquests articles que fas a través de la crònica de la vida d'Esplugues. I des d'Esplugues FM, doncs convidem a tothom, o que jugueu als escacs, que vingueu a informar-vos, que si voleu fer-vos socis del Club d'Escacs d'aquí de l'Avens, o si també us voleu fer socis de la crònica de la vida d'Esplugues, és una revista que cada dos mesos i mig aproximadament treu la seva revista.
1: Ara que ho dius, i ja que em dones l'oportunitat, gràcies a la ràdio per aquesta oportunitat, gràcies a l'Avens perquè estem dintre de l'Avens i sempre a totes les facilitats, ara Jordi Figueres, però abans també, i gràcies a la Crònica d'Esplugues, perquè jo crec que és una revista que és imprescindible en el poble. Crec que és la història d'Esplugues no s'entén sense una revista des de l'any 50 fins aquí, que ha anat explicant la vida social, la història, els esports, la política d'aquest poble, i que a mi em permet doncs lliurar-li aquests articles i fer la meva passió, que és escriure una miqueta.
0: I a més és una revista oberta a tothom, tu fas l'article, no hi ha filtre, diguem-ne, no hi ha censura, i mentre que no faltis el respecte directament a les persones, et publiquen aquell article.
1: Correcte.
0: Doncs des d'Esplugues FM, una abraçada molt forta a totes les persones que formeu part del Club d'Escacs d'Esplugues i l'Avent Centre Cultural, que ho feu possible, i també a totes les persones que formeu part de la Crònica de la Vida d'Esplugues, per explicar-nos la història dia a dia, una història viva i una història que no hem de perdre la memòria de la nostra història.
1: Exacte. Moltes gràcies a vosaltres.
0: A tu, una abraçada.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
0: Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat, en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Si pensàveu que les activitats d'Esplugues han finalitzat perquè s'ha acabat la Festa Major, doncs esteu molt equivocades, perquè aquest cap de setmana també tenim moltes activitats que us recomanem des d'Esplugues FM. El dissabte 26 de setembre, al Casal de Cultura Robert Brilles, als seus jardins, es farà una activitat adreçada a les famílies dels cuidadors dels malalts de l'Alzheimer. Avui tenim amb nosaltres a la Mercè Martínez, que és la delegada d'Esplugues, i ens explica en què consisteix aquesta activitat.
1: Dia 26 fem la tòmbola, que és el dia de la memòria, quan ho celebrem aquí a Esplugues, i la veritat és que fem un desplegament de molts actes, no? Primer donem informació de lo que és l'associació, també fem una demostració dels tallers cognitius que normalment fem els tallers que fem també, després fem tallers per nens i també fem un taller de material reciclable, pintura, pintar cares, o sigui, és una mica festiu. I el més important és que muntem la tòmbola amb tots els regals que participen, totes les botigues, el comerç, entitats i persones anònimes d'Esplugues que ens ofereixen els seus obsequis, no? La veritat és que sense ells aquest dia no es podria celebrar, perquè són tan generosos i estem tan agraïts a tot el comerç d'Esplugues i a les entitats i a les persones que col·laboren desinteressadament amb aquesta tòmbola, que estaria tot el dia dient-li gràcies, gràcies i gràcies.
0: Seguim amb les activitats de dissabte 26 de setembre, que es faran al Parc de la Solidaritat. En aquesta ocasió, el tema que ens ocupa l'organitza Jugateca Ambiental i és qui viu al parc. És per descobrir, jugant, quins animals viuen als parcs i la seva importància. L'activitat s'inicia, com he dit, al Parc de la Solidaritat entre Can Clota i Can Vidalet a les 12 del migdia, i prèviament hi ha un espai de joc que s'inicia mitja hora abans. I per diumenge 27 de setembre tenim moltes més activitats. Una de les activitats que tenim és la Festa de l'Esport, la Cultura i el Compromís, que organitza el Centre Excursionista de l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7. Per parlar d'aquesta festa tenim el Jordi Musté, que ens farà un pessic molt breu i ens explicarà en què consisteix.
2: El plantejament és que la caminada de cultura i la gent que ama de marxa nòrdica es faran en paral·lel. Si es diu que vulgui fer esport, doncs marxa nòrdica, que vulgui fer cultura, té l'itinerari cultural, i després, quan ja tot estigui en marxa, cap allà a les 11 menys quart, començaria el que serien els tallers. Dintre de l'entitat hi ha una secció que és la de Gaia, que és una escoleta que hi ha als matins per infants de 0 a 3 anys. Llavors faran tallers adreçats a aquesta edat. L'agrupament Escolta farà tallers orientats a per nens de més de 3 anys, és a dir, estaríem a la franja d'entre 6 a 12 a 14 anys, i al Centre Excursionista muntarem un rocòdrom mòbil d'uns 5 metres d'alçada que per dir-ho d'alguna forma els infants podran fer escalada a empreses, no? I assegurats, perquè hi haurà un tècnic de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, etc. No?
0: Doncs ja veiem que aquest diumenge al matí tenim una activitat esportiva i cultural totalment garantida, en tallers, rocòdrom, amb un concert vermut, amb un dinar popular que es realitzarà, i després del dinar popular ja sabeu que ens agrada molt fer la tertúlia de després de dinar, i això s'anirà allargant. Per participar en aquestes activitats cal una inscripció prèvia, tant per les activitats lúdiques i esportives com pel dinar, i heu d'entrar a la pàgina web del Centre Excursionista d'Esplugues i allà trobareu directament les inscripcions a Festa 2026. Al Baix Llobregat s'organitza la Baix Cicletada. És una activitat que ja porta molts anys que s'està fent, 23 anys en concret, i passa per Esplugues. Està previst que passi cap allà un quart d'onze, dos quarts d'onze. La inscripció a l'activitat es pot fer allà mateix, però s'ha d'anar una estona abans, o també a través de la pàgina web labaixbicicletada.wordpress.com. Allà trobareu l'enllaç sobre aquesta bicicletada del Baix Llobregat. El punt de trobada, la plaça Santa Magdalena, just a la porta de l'Ajuntament d'Esplugues. I com us he dit, si esteu a les 10 del matí i no teniu inscripció, doncs és de recomanar que ho feu abans. Cada diumenge es realitzen les portes obertes del claustre de Montsió per descobrir un espai únic a la nostra població. I el darrer diumenge de cada mes es fa una visita guiada. Es recomana que es faci una inscripció prèvia al mateix museu de Can Tintorer. Hi ha un preu mòdic simbòlic de 3 euros per inscripció. Les portes obertes són des de les 10 del matí fins les 2 del migdia, però la visita guiada té un horari de 2:15 i un altre a les 12 del migdia. Si voleu més informació, us podeu adreçar al mateix Museu de Can Tintorer, al carrer de l'Església, número 38. I ja que estem al Museu de Can Tintorer, us recomanem l'exposició Callissà, un modernista neogòtic. És una exposició dedicada a Antoni Maria Callissà, una figura clau i molt poc coneguda del modernisme català. L'exposició es pot veure fins l'1 de novembre. I en relació amb el modernisme, us volem recordar que l'exposició que s'està fent a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues sobre l'any Gaudí encara estarà oberta fins al 31 de desembre. Amb motiu del centenari de la mort d'en Gaudí, la biblioteca mostra un aparador cultural inspirat en l'obra d'aquest genial arquitecte català. I si dissabte podíem anar al Parc de la Solidaritat amb aquesta activitat ambiental, ara podem anar al Parc de Can Vidalet. Es fa una activitat que s'obre a les 12 del migdia, però mitja hora abans hi ha un espai de jocs per descobrir la importància de les abelles i fer espelmes amb cera natural. És una activitat de jugateca ambiental i que es diu Abelles, guardianes de la biodiversitat. La mateixa entitat ens organitza Horts al Balcó. Aquesta activitat es farà al Parc de la Fontsanta i també s'iniciarà a les 12 del migdia. Parlaran dels horts urbans i les verdures de temporada. Acabem les activitats d'aquest diumenge 27 a les 7 de la tarda a la Sala del Teatre de l'Avent Centre Cultural, on els amics de la música clàssica i tradicional d'Esplugues ens ofereixen el concert Cançó d'Amor i de Guerra, una coneguda sarsuela catalana amb música d'en Rafael Martínez Valls i amb el text d'en Lluís Capdevila i Víctor Mora. Un espectacle que ens permet gaudir de la música i d'aquesta història d'amor entre l'Eloi i la Franzina. Podeu realitzar la reserva de les entrades per aquest espectacle a través de la plataforma Entràpolis posant Cançó d'Amor i de Guerra. Esplugues de Llobregat. El Centre Cultural d'Avens es troba al carrer d'Àngel Guimarà 27. Gaudeix del cap de setmana Esplugues i de les seves activitats culturals.